0: en Valencia, en el Valencia, en Mestalla, apenas ha cambiado el equipo, los refuerzos no son, digamos, de un primerísimo nivel, es 10 de agosto, queda mucho todavía, pero la situación está de esa forma. En Mestalla, el Valencia de Corberán, que perdió 1-2 frente al Newcastle, y además, Bilda, Jorge Bilda, el seleccionador de Marruecos, actual campeón del mundo con la selección española, que fue protagonista anoche en el larguero recordando todo aquello que sucedió hace 3 años.
1: Bueno, fíjate, me voy más atrás. El último año antes del Mundial fue duro, fue muy duro toda la gestión, pues el conflicto y llevar un equipo para ser campeón, porque al final lo que queríamos era ser campeón del mundo. Pues fue un esfuerzo muy grande, muy grande. Fue dejarse la vida, ¿eh? Fue dejarse la vida porque bueno, por el camino, pues casi, en fin.
0: Recomendados quedan esos 15 minutos con Álvaro Benito y con Jorge Bilda. Y además el polideportivo que nos deja muchas alegrías en el día de hoy, por ejemplo, con la selección femenina juvenil de balonmano, que ha revalidado el título mundial tras remontar en el día de ayer a Montenegro, 26-23. También la femenina sub-18 de baloncesto triunfando en el europeo, arrollando y de qué forma Francia, 82-46, y con nombres propios que nos deja el deporte español en las últimas horas, como por ejemplo, evidentemente, el atleta El Arri, oro mundial sub-20 en 3.000 metros obstáculos. Se nos van a juntar muchos deportes en la próxima semana, y también Dani Mérida dejando muy buenas sensaciones en lo que al mundo del tenis se refiere.
2: Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
3: Si tiene que comprar una regleta, es probable que se fije en el número de enchufes, en su diseño, incluso puede que elija una porque tenga puerto USB o interruptores, pero hay un dato en el que debe fijarse siempre y no es solo el precio. La potencia máxima es fundamental porque así sabrá cuánto puede resistir sin sobrecargarse. La Organización de Consumidores y Usuarios recuerda que a menudo un mal uso de las regletas puede provocar incendios.
2: Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
4: Perdona, ¿tendrías sitio para dos?
5: Sí, pero es que solo me queda una mesita al sol en la terraza.
4: Ah, no se preocupe. Podemos comer pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE y ya está. Que falta nada para el sorteo.
6: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
8: A las 8:30 tenemos abierto en Hoy por Hoy con Cristina Monge, Lourdes Pérez e Ignasi Guardans. Ignasi, muy buenos días. Hola, Ignasi.
9: Hola, buenos días.
8: Ahora te escuchamos.
9: Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días.
8: Bueno, miraremos a Ceuta. Hay que seguir mirando a Ceuta. Siguen siendo muchos los frentes abiertos. Mira, quería preguntarte por algo de lo que se ha discutido mucho este fin de semana, que es esto de la reciprocidad de España respecto a Italia. Hay gente, hay analistas del entorno fundamentalmente conservador que no han entendido que España introdujera controles a los vuelos que vienen desde Italia, en reciprocidad a lo que Italia ha hecho con los vuelos que llegan desde España. ¿Tú cómo lo ves?
9: Sí, yo creo que efectivamente debía aplicarse la reciprocidad, aunque se ha disfrazado de otra cosa, porque técnicamente en Schengen no existe ese mecanismo, pero España está en su perfecto derecho de hacerse respetar y que Meloni sepa que sus acciones tienen consecuencias. A partir de ahí hay que desear que esto se desescale y hay que exigirle a la Comisión Europea que asuma su papel.
8: Claro. Y luego, la manifestación de ayer, que nos envía un mensaje de una sociedad que nos está diciendo, oiga, la normalidad no ha vuelto y reclamamos atención y reclamamos ayuda.
9: Y creo que tienen toda la razón. Otra cosa es que eso se plantee como si el responsable de haber creado esta situación fuera el gobierno actual. No lo es, pero el responsable de resolverla en este momento sí lo es. Y por tanto, efectivamente, creo que el gobierno tiene que saber que hay una crisis en Ceuta y que no es culpa del gobierno actual, pero efectivamente sí. Entiendo a la gente de Ceuta, entiendo su inseguridad y evidentemente en muchos frentes en Ceuta hay un problema grave que es en este momento un problema del gobierno, sin duda.
8: Bueno, pues luego ampliamos argumentos. Gracias, Ignasi.
9: Gracias.
8: Luego, 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias.
10: Ser Cataluña, Barcelona. Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
11: Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal.
12: En 1991, la música anglosajona vivió una explosión creativa tremenda. Con Blue Lines, Massive Attack inventó un género musical y puso en el mapa la escena musical de Bristol. La banda, que partía de un colectivo artístico, introdujo el hip-hop en Inglaterra con un filtro propio. Un álbum creado por unos tipos que no eran músicos talentosos, sino artistas con una visión y que puso en relieve la importancia de saber colaborar en la música.
11: Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
13: Hoy por Hoy Cataluña, Sergi López.
14: Què tal? Molt bon dia. Aquest és un dels sons d'aquest dilluns.
15: L'adopció internacional es considera una mesura subsidiària i excepcional, només quan no hi ha alternatives locals.
14: Fa només dues dècades era molt habitual adoptar nens o nenes a l'estranger. Actualment, tal com sentíem en la veu de la directora de l'Institut Català d'Acolliment i Adopcions, Elena Lladós, aquestes adopcions han caigut en picat. Ara us expliquem els motius, però abans la informació més pràctica. En primer lloc, la informació del trànsit amb el Vicenç Llorca. Bon dia, Vicenç.
16: Bon dia, Sergi. Només les rondes de Barcelona presenten retencions i són molt inferiors a les habituals. Hi ha 2 quilòmetres en sentit Llobregat, tant a la Ronda de Dalt com a la Litoral. I a la C25 hi ha un carril tallat a Sant Bartomeu del Grau en sentit Girona per un vehicle avariat.
14: Pel que fa al transport públic, no consten incidències. I ara el temps. Núria Cero, bon dia.
17: Hola, molt bon dia. La jornada comença amb temperatures altes, sobretot a la costa, al litoral, molts termòmetres no han baixat dels 25 graus. I avui, al migdia, les temperatures seran ja més baixes a les comarques de Girona, tot i això continuarem parlant de calor. Màximes que a la costa voltaran els 32 graus i a l'interior aniran entre els 34 i 38. Una jornada que comença tranquil·la, però atenció que una tarda més haurem d'estar molt pendents dels ruixats i les tempestes, avui sobretot al Pirineu, Prepirineu. Podran anar baixant i afectant altres comarques interiors. També esperem algun ruixat intens al massís dels ports. Sobretot serà els núvols els que anirem veient com van guanyant terreny a partir de mig matí, fruit de les tempestes que tindrem a l'Aragó. Les temperatures ara mateix van des dels 21 graus tant a Girona, Lleida, 26 a Tarragona i 28 a Barcelona.
13: Hoy por Hoy Catalunya. Sergi López.
14: El 2025 a Catalunya es van denegar més de la meitat de peticions per adoptar un infant nascut a un altre país perquè els sol·licitants no complien els requisits. Les adopcions de nens i nenes d'altres països fa anys que van a la baixa. Elia Pijuan.
18: L'any passat a Catalunya es van presentar 192 sol·licituds per adoptar un nen o nena d'un altre país i només 84 van rebre el certificat d'idoneïtat, un document que prova si la persona és apta per adoptar. Segons dades del govern, les adopcions internacionals han caigut un 97% en els últims 20 anys. Elena Lladós és directora de l'Institut Català d'Acolliment i Adopcions.
15: Els països d'origen privilegien sempre que sigui possible que l'infant creixi en un entorn familiar i cultural més proper. Per tant, l'adopció internacional es considera una mesura subsidiària i excepcional, només quan no hi ha alternatives locals.
18: L'any passat a Catalunya es van registrar només 40 adopcions de nens i nenes nascuts a l'estranger.
14: Les exigències per adoptar són cada cop més estrictes i les parelles homosexuals denuncien que ells ho tenen particularment difícil perquè tant l'administració com els països d'origen els posen més traves, Elia.
18: Des del col·lectiu LGTBIQ+, critiquen que molts països veten l'adopció a parelles homosexuals.
19: En el cas de Rússia, manifestar per escrit certificant que no eres homosexual i que no ho series mai. Hi ha hagut algun altre país on s'han permès, com per exemple Colòmbia, Mèxic, Brasil, però les adopcions són molt menys.
18: És Quim Juncosa, membre de l'Associació de Famílies de Lesbianes i Gais de Catalunya, que també explica que a les entrevistes prèvies hi ha algunes preguntes que només es fan a sol·licitants del col·lectiu.
19: Parelles obertes o tancades, quines pràctiques sexuals realitzen, es pregunten si tens UVH, coses que a les parelles heterosexuals no n'he conegut cap a que li pregunti.
18: Són declaracions a Ser Catalunya.
14: I el canvi climàtic obliga a canviar la manera de treballar dels bombers.
16: Les onades de calor i la poca pluja de les últimes setmanes fan que els incendis d'alta muntanya siguin cada vegada més freqüents també durant l'estiu.
14: L'últim exemple és l'incendi de Xaneta, a l'Alta Ribagorça, Gemma Alegre.
20: Incendi que va cremar més de 100 hectàrees i es va mantenir actiu durant una setmana. Segons els bombers, aquest foc ha obert la caixa d'incendis d'alta intensitat al Pirineu.
21: El primer cop que hem de gestionar un incendi que durant dies doncs, no podem posar gent a treballar-hi, degut a que a les hores centrals dels dies, amb l'entrada de tempestes i amb una atmosfera inestable, fa que es pugui produir un pirocúmul, i això que fa que accelerar la velocitat de l'incendi amb longituds de flama molt altes, cremant les capçades de l'arbrat i amb una zona doncs, de difícil accés.
20: Declaracions del sotsinspector del GRAF, Aniol Rasclosa, a SER Catalunya.
14: I sobre gestió forestal, el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, investigador del CREAF, Francisco Lloret, descarta que la tala d'arbres sigui l'única solució.
22: Hi ha unes superfícies importants a Catalunya que sé que estan gestionades, o com a mínim tenen uns plans d'ordenació. Una altra cosa és que es puguin fer aquests plans d'ordenació. La gestió no és únicament tallar arbres.
16: En una entrevista a SER Catalunya, Lloret també ha apuntat que el procés de recuperació d'un bosc després d'un incendi pot tardar entre desenes i centenes d'anys.
14: La fi de la moratòria a noves macrogranges sobre la veda a l'ampliació de noves instal·lacions de porcs a Osona.
16: Per això, els comuns reclamen restablir urgentment les limitacions de noves explotacions ramaderes, ja que això, diuen, agreuja la contaminació dels aqüífers i emissions d'amoníac.
23: A nosaltres ens sembla absolutament increïble que s'aixequi aquesta moratòria que afecta a 68 municipis catalans, 37 només a la comarca d'Osona. El que cal, primer, és una estratègia clara de la gestió d'aquests residus i establir un consens de país.
16: És David Cid, portaveu dels comuns, i és que la pràctica totalitat de la comarca d'Osona està considerada zona vulnerable per la contaminació dels aqüífers. Per això, entitats ecologistes i també els comuns denuncien que la comarca està al límit des del punt de vista mediambiental.
14: Gairebé el 5% dels pacients atesos per l'Institut Gutmann han tingut una lesió neurològica després de patir un càncer.
16: Són pacients que necessiten un procés de rehabilitació específic, ja que molts tenen dificultats per moure's. Per aquest motiu, reben atenció a casa.
14: Més detalls, Pau Puig.
24: És el cas de l'Eva Serna, que té una lesió medular derivada d'un càncer. Es va incorporar al programa amb metges, fisioterapeutes i psicòlegs que van fins a casa seva per la rehabilitació.
25: I és des del primer dia a treballar. Tira't al suelo i levanta-te. Anem a pujar escales. Un dia vam anar a la piscina. Cada dia que venen és com un passo impressionant.
24: Gala Serrano és la doctora encarregada de coordinar el projecte.
26: És importantíssim que el pacient no el tinguis en un mitjà hospitalari o un sociosanitari, sinó que pugui facilitar l'adaptació a domicili.
24: Per fomentar l'autonomia dels pacients, els professionals els dissenyen un tractament individualitzat. Un 100% dels participants recomanaria aquest programa a altres persones.
14: L'Ajuntament de Montblanc demana a Google Maps que deixi de desviar cotxes cap al seu municipi quan hi ha cues.
16: Perquè això és el que fa l'aplicació quan hi ha retencions a l'N240 i a l'AP2. El navegador recomana llavors als conductors passar per dins del nucli urbà de Montblanc i el centre es col·lapsa.
14: I el Branch Electrònic tanca l'edició de 2026 amb més de 70.000 assistents durant els 3 dies de festival.
16: Justament per la gran afluència de la cita, els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu especial durant els dies del Branch que ha acabat amb 13 persones detingudes, la majoria per robar o intentar robar telèfons. També n'hi ha hagut un d'arrestat per agressió sexual.
14: 7:58.
27: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
14: Hi ha un minut per arribar a les 8. Preguntem a Laura Estrada. Hi ha vida més enllà de l'eclipsi?
28: Hi ha
14: més temes a l'Aquí Catalunya?
28: Hi haurà més temes a l'Aquí Catalunya més enllà d'aquest eclipsi? Ara ho dèieu, justament amb aquesta fi de la moratòria que permetrà l'ampliació de les macrogranges de porcs. Nosaltres d'aquí uns minutets saludarem a Unió de Pagesos i també els ecologistes del grup de defensa del Ter per preguntar això en què es pot traduir i com els afecta. A les 9, amb en Guillem Clu, al Racó de Pensar, parlarem sobre els joves que ja no ballen tant com com potser les persones més sèniors, podríem dir, a les discoteques. Per què és això? I també acabarem el programa avui amb el manual de supervivència amb un bomber per parlar de com sobreviure en cas que ens trobem, malauradament, amb un incendi, amb un foc.
14: Em quedo amb el detall de veure per què no ballen els joves, a veure què és el que està passant. Gràcies, Laura.
28: Fins ara.
14: L'Aquí Catalunya, a l'emissora SER Catalunya, l'Hoy por Hoy a la cadena SER.
28: Les 8, bon dia.
0: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: dilluns 10 d'agost i avui l'actualitat passa per...
1: Penso que la gent és lliure de pensar o de decidir on vol anar a veure l'eclipse, però, clar, que siguem tots responsables, només demano això.
2: Doncs aquesta setmana més de 200 ulleres. Exactament no ho sabem encara, però més de 200 ulleres. Segons.
3: Nosaltres més o menys en total, entre el que va començar la publicitat de l'eclipse, unes 60, una cosa així, més o menys, 60-80.
4: No es poden utilitzar altres filtres, s'han d'utilitzar les ulleres homologades pertinents en tot moment, des de l'inici de l'eclipsi parcial a 7:45.
0: Finalment, encetem la setmana de l'eclipsi total de sol. Serà dimecres, però escolta, ja escalfem motors. Avui escoltarem el que diuen els oftalmòlegs sobre les ulleres que han repartit. També parlarem de muntanyes, de com es protegeixen davant l'elevat risc d'incendi. I a tot això, l'EMET preveu calor intensa fins a 40 graus a Ponent i pols sahariana pel dimecres, pel dia de l'eclipsi. Amb bon temps de fons, però atenció perquè risc de núvols a la tarda vespre, especialment a les Terres de l'Ebre i també al litoral, que podrien tapar parcialment la visió just en el moment clau. Però encara queda 2 dies, no patiu, que el temps pot canviar.
5: La sensación es que es más una cuestión propagandística y de competición con el racismo de Vox.
6: Es que esto no es una crisis migratoria, esto es una crisis de seguridad nacional. Tienen que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta.
7: Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
0: Tres comunitats autònomes, l'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, han anunciat que no assistiran a la reunió de la Comissió Sectorial d'Infància i Adolescència convocada per dijous per tal d'abordar el repartiment dels menors que han arribat a Ceuta durant l'entrada massiva de persones. Les tres comunitats estan governades pel PP, però a Castella i Lleó la negativa l'ha explicitat Vox des del govern de coalició.
8: A Osona, més del 45% de les fonts continuen contaminades. Amb els últims anys no hem anat a millor, sinó que hem anat a pitjor.
9: Nosaltres ens sembla absolutament increïble que s'aixequi aquesta moratòria que afecta 68 municipis catalans, 37 només a la comarca d'Osona. El que cal, primer, és una estratègia clara de la gestió d'aquests residus i establir un consens de país.
0: Via lliure a l'ampliació de granges a Osona. Des del 2019 s'impedia ampliar la capacitat del bestiar a les granges de 37 municipis d'Osona i el Lluçanès. La moratòria va vèncer l'any passat i des de llavors ja s'han presentat 5 sol·licituds d'ampliació de granges en diversos municipis. Tot això amb el vistiplau de l'ACA, de l'Agència de Residus i també del Departament d'Agricultura. Els comuns, amb David Cid com a portaveu, reclamen restablir urgentment aquestes limitacions, ja que el 44% de les fonts d'Osona continuen superant el límit de nitrats. En parlem de seguida amb la Unió de Pagesos i amb el grup de defensa del Ter. Avui que també us explicarem que el Branch Electrònic ha tancat l'edició d'aquest any amb més de 70.000 assistents en 3 jornades. Al Racó de Pensants visiten Guillem Clua, que s'ha fixat que la gent més jove ja no balla tant com els millennials o els més grans. És per vergonya? Per por potser a ser gravats amb el mòbil i acabar a TikTok? No només ballen menys, sinó que també es decanten cada cop menys pel topless a la platja. Què hi ha al darrere de tot això? Després ens volem situar a les Illes, concretament a Mallorca. Hem passat de ser poble a ser postal, clamava un cartell d'una manifestant aquest dissabte a Sóller en una manifestació contra el turisme massiu. Quines conseqüències té? Per què s'ha arribat a aquest punt? I el més important, hi ha remei? Tot això ho respondrà l'expert i professor en turisme, Lluís Mundet i Cerdan. I acomiadarem el programa amb el manual de supervivència. Avui sobre incendis. Què heu de tenir en compte si sou a la natura i us topeu amb un foc? I què passa si sou a casa? Què heu de fer i què heu d'evitar? Ens ho respondrà l'inspector dels bombers de la Generalitat, Oriol Corbella. Abans, però, de tot això, hem de saber quin temps ens espera. Núria Saró, bon dia.
10: Hola, molt bon dia. La jornada comença amb temperatures molt altes ja en aquestes hores. De fet, al litoral hi ha molts termòmetres que no han baixat dels 25 graus. Termòmetres que continuaran pujant al llarg del dia d'avui. A la costa voltaran les màximes dels 32 graus i a l'interior entre els 34 i 38. Notarem un lleuger descens a les comarques de Girona. Tot i això, seguirem parlant de calor. I el matí comença tranquil, però la tarda vindrà marcada per les tempestes i els ruixats que poden ser intensos. Avui, sobretot, les tempestes les tindrem al Pirineu, Prepirineu, podrien anar baixant i afectant a altres comarques interiors i també tindrem algun ruixat intens que afectarà al massís dels ports. Sobretot a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Tarragona veurem els núvols que aniran guanyant terreny fruit de les tempestes que afectaran a l'Aragó. Avui la temperatura de l'aigua del mar voltarà als 26 graus a la Costa Brava, als 30 a la Costa Central, com també a la Costa Daurada.
0: Gràcies, Núria, i pel que fa a la mobilitat... Si heu d'agafar el cotxe, retencions als punts habituals d'entrada a Barcelona i a Rodalies no consten incidències. I la banda sonora d'aquest dilluns ens la posa Soc un bohemio.

0: És dia 10 i això que sona és un dia qualsevol d'agost. Amb Tomàs Sánchez al control, Amparo Pérez de la producció, Jordi Porta a les xarxes, escolteu-la aquí a Catalunya. Qualsevol d'agost. 8 i 6 minuts, entrem ara sí a la setmana de l'eclipsi. D'aquí només dos dies, Catalunya viurà un eclipsi total de sol. Es tracta d'un fenomen únic que es podrà veure des d'una vintena de punts d'observació oficials, que són els llocs preparats i triats per la millor visibilitat d'aquest fenomen. Explica Gemma Alegria.
1: En concret, són 23 espais d'observació en 18 municipis de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent, entre els quals Alcanar, Amposta, Cambrils, Lleida i Reus. Són espais d'accés i mobilitat segurs amb serveis mínims per acollir grans afluències de públic. L'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i la Generalitat han creat un mapa interactiu que permet localitzar les zones amb millor visibilitat i planificar-ne l'observació.
0: Clar, que més enllà de les afectacions i les previsions de ciutats grans com Tarragona o Lleida, on l'eclipsi serà parcial, per les zones rurals la gestió d'aquest fenomen és tot un repte. Cristina Artacho.
2: Tenen controlada quanta gent s'allotjarà al municipi i els establiments fa mesos que estan complets. El que és una incògnita és quanta gent es desplaçarà el mateix dimecres. Per això s'han anticipat establint mesures com, per exemple, el tancament d'accessos a parcs naturals per evitar el risc d'incendi. És el cas de Cornudella del Montsant, al Priorat. Ho explica l'alcaldessa Meritxell Cardona.
3: El que són els accessos als espais, als nuclis locals, doncs també els restringim amb aquesta acreditació per evitar que hi hagi un desbordament d'afluència de persones.
2: Molt a prop de Cornudella, Prades, al Baix Camp, és un dels municipis de la demarcació on s'espera més afluència. També es tancaran camins d'accés al bosc i s'han establert zones de pàrquing extraordinàries. De fet, n'hi ha una específica per autocaravanes que a dies de l'eclipsi ja està gairebé completa.
0: Pel que fa al trànsit, tot i que encara no hi ha una previsió exacta de la mobilitat que pot generar aquest fenomen, s'ha dissenyat un dispositiu especial. Pau Puig.
4: Un dispositiu que posa especial atenció a l'AP7 i en les seves vies alternatives, ja que aquesta carretera serà la principal via de mobilitat. El Servei Català de Trànsit recomana utilitzar la C25 i la 2 si els desplaçaments han de ser direcció Lleida, l'AP2 en el cas de Valls, Prades i Tarragona, i la 7 o l'N340 si s'han de moure cap al Camp de Tarragona o les Terres de l'Ebre. Trànsit recomana també utilitzar el transport públic, anar a peu i evitar al màxim els desplaçaments. S'activarà un dispositiu de fins a 700 efectius dels Mossos d'Esquadra a les principals zones d'observació.
0: I l'altre punt clau són les ulleres necessàries per veure aquest eclipsi. Ulleres que han de ser homologades pels qui s'apropin als punts oficials. La Generalitat en repartirà 150.000.
5: Enfront de qualsevol dubte, no et treguis les ulleres. I és que l'endemà d'aquests eclipsis solars totals, per exemple, als Estats Units o a Xile o a Xina, la búsqueda que més es feia a Google era em fan mal als ulls. Això vol dir que ens hem de fixar en la importància, no?, de protegir-nos bé la vista.
0: Declaracions de la consellera de Recerca, Núria Montserrat, a 3Cat Info. La Fundació 11, de fet, n'ha repartit 2 milions arreu de l'Estat. A Catalunya, algunes òptiques ja s'han quedat sense ulleres especials per veure aquest eclipsi. Asseguren que la majoria de clients només entren per demanar si els en queden i reservar-les.
6: Doncs aquesta setmana, més de 200 ulleres. Exactament no ho sabem encara, però més de 200 ulleres segur. De fet, avui han arribat 200 més i es queda unes 20, o sigui, imagina't.
7: Nosaltres, més o menys, en total, entre el que va començar la publicitat de l'eclipsi, unes 60, una cosa així, més o menys, 60-80.
8: Aproximadament unes 400 ulleres de l'eclipsi.
6: El 80% de les persones que entren aquests dos dies és si tenim ulleres de l'eclipsi. O sigui, és una barbaritat.
7: Nosaltres les hem vengut a 3 euros la majoria, mentre les últimes, que el proveïdor era molt més car, i les tenim que vendre a 5.
8: 3 euros.
6: Nosaltres tenim una promoció que són 2 per 6 euros, però això, que al final és una per 3 euros.
0: Segons els botiguers, hi ha poca consciència sobre els efectes que pot provocar no protegir-se els ulls durant un esdeveniment com aquest. Insisteixen que ningú s'ha de treure les ulleres en cap moment.
8: No treure les ulleres en cap moment. I quan acabin, treure les ulleres, però ja no mirar per res a l'eclipsi.
6: Clar, les ulleres de sol no, ni una radiografia tampoc, ni qualsevol altre filtre que no estigui autoritzat o sigui expressament fet per això. Sobretot que no estiguin les ulleres de l'eclipsi, aquestes ulleres sobretot, per després no tindrà cap patologia important als ulls.
0: I l'altre punt que ens ha de preocupar és la natura. Judit Caselles, Miquel Giol, Laia Massaguer, què tal? Bon dia.
9: Bon dia.
0: Per què l'eclipsi posa en alerta vermella a les muntanyes? Les comunitats autònomes tanquen parcs naturals per risc d'incendi.
10: Venim d'uns focs terribles que han calcinat milers d'hectàrees aquest estiu i corre el risc de qualsevol nou focus en un dia on s'esperen tants trasllats, evidentment, no val la pena. La vegetació està molt seca, s'ha d'anar en compte perquè el risc és altíssim. Les multes per fer foc en espais naturals aquests dies o per fer servir pirotècnia en espais restringits poden anar des dels 1.000 fins als 100.000 euros.
0: La NASA, tot això, ha llogat un petit poble de Burgos per la retransmissió d'aquest eclipsi.
9: Es tracta de Villa Libado. Es troba a uns 50 quilòmetres de Burgos i és un poble petit amb una església romànica del segle XIII. L'han triat perquè la localització és immillorable perquè té un horitzó molt clar. La NASA difondrà en directe a 10 milions de persones i donarà servei a televisions i agències americanes per seguir l'eclipsi.
0: Dimecres, programació especial per seguir aquest fenomen tan únic a Catalunya. Penseu que no passava des de fa 121 anys i que no el tornarem a veure fins al 2180. No crec que hi arribem.
11: No crec que no, Laura. En aquest programa conversarem amb l'astrofísic i divulgador Joan Anton Català. Parlarem també amb oftalmòlegs i amb òptics per saber què hem de fer per prevenir tots els riscos. També amb la biòloga Evelyn Segura sobre com es comportaran els animals en aquest dia tan únic. També amb un restaurant molt original de les Terres de l'Ebre que fan un menú inspirat a l'eclipsi, amb en Josep Masalles, que persegueix aquest fenomen perquè és un fanàtic. A més, a la una, aquí a Ser Catalunya, la Treva, parlaran amb aquelles persones que no podran veure l'eclipsi i el plat fort serà al balcó a la tarda amb programa especial fins a l'eclipsi des d'atenció des del port de Tarragona.
0: I ja sabeu que la EMET publica cada dia la seva previsió de cara a dimecres amb motiu de l'eclipsi. Què diu l'última actualització? Aviam.
9: De moment que farà molta calor. A Ponent s'esperen temperatures de 40 graus i hi haurà pols sahariana en suspensió. Bon temps, sí, però rics de núvols i a la tarda vespre, especialment a les Terres de l'Ebre i el litoral, que podrien tapar parcialment la visió just en el moment clau. El temps, però, encara pot canviar, per això recomanen anar mirant cada dia com evoluciona.
0: Tot això serà dimecres, ara hem de parlar de la ramaderia a casa nostra. I ho fem quan són les 8 i 12 minuts del matí. La fi de la moratòria a noves macrogranges dona via lliure a l'ampliació de noves instal·lacions de porcs a Osona. Per això els comuns reclamen restablir urgentment les limitacions de noves explotacions ramaderes, ja que això, diuen, agreuja la contaminació dels aqüífers i emissions d'amoníac.
12: A nosaltres ens sembla absolutament increïble que s'aixequi aquesta moratòria que afecta a 68 municipis catalans, 37 només a la comarca d'Osona. El que cal, primer, és una estratègia clara de la gestió d'aquests residus i establir un consens de país.
0: Paraules de David Cid, portaveu dels comuns, i és que la pràctica totalitat de la comarca d'Osona està considerada tot zona vulnerable per la contaminació dels aqüífers. Laura Pons.
1: Per això, entitats ecologistes i també els comuns denuncien que la comarca està al límit des del punt de vista mediambiental.
13: El 45% de les fonts de la comarca encara contaminades, que no compleixen la directiva de l'aigua. Per tant, amb una situació ambiental molt complicada.
1: És d'Arnau Martí, el regidor dels comuns a Vic, qui assegura que a la fi d'aquesta moratòria obre la porta a la construcció de noves granges i això, diu, és un perill no només per les fonts, sinó també per la contaminació atmosfèrica.
13: No només hi ha els aqüífers, sinó també ara mateix també tenim un problema gravíssim en contaminació atmosfèrica, és a dir, l'amoníac que es genera a les granges, això fa augmentar la contaminació atmosfèrica de la planta de Vic.
1: Hi ha aproximadament 800.000 porcs a la mateix a la comarca d'Osona. És per això que insisteixen, cal posar fre a la construcció de més granges, una indústria més.
13: El que genera una mà d'obra barata, molt intensiva.
1: I és que la producció porcina a Catalunya dona molts llocs de treball, sí, però són feines mal remunerades i poc qualificades.
0: Posem-hi una mica més de context, Miquel. El juliol del 2019 va entrar en vigor aquesta moratòria que impedia ampliar la capacitat de bestiar a les granges de les zones vulnerables per contaminació de nitrats. La moratòria afectava a 37 municipis d'Osona i el Lluçanès.
14: Aquella moratòria es va prorrogar el 2021 per un període de 4 anys més. El 2025, per tant, va vèncer. Ara el Consell Comarcal d'Osona s'ha posat en alerta després de veure que hi ha expedients urbanístics d'ampliació de granges en 3 municipis d'Osona que han rebut la llum verda per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Agència de Residus i el Departament d'Agricultura.
0: I de moment, per tant, què tenim?
14: Doncs almenys 5 sol·licituds d'ampliació de granges de boví i porcí presentades a Gurb, Folgueroles, Malla i les Masies de Voltregà.
0: I quan és un quart de nou del matí, puc saludar en Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos. Què tal? Bon dia.
15: Bon dia.
0: Què dieu des d'Unió de Pagesos davant d'això?
15: Bueno, bé, vull dir, el que el sector està treballant per tot el tema de millorar la gestió, o sigui, és un tema que s'ha de continuar treballant i, evidentment, amb municipis d'alta densitat, ficar-hi més granges sense tindre resolt tot el tema de la gestió amb els nous sistemes de tractament, perquè que tots els projectes que hi ha avui damunt de la taula, pues la veritat és que costa molt d'aconseguir els permisos corresponents per tot el tràmit burocràtic que té, i per tant en aquests moments creiem que cal realment consolidar tots aquests nous projectes de gestió de totes les direccions ramaderes que tenim al territori, i principalment amb aquestes zones de més alta densitat, abans de continuar consolidant o creixent amb més granges, no? Per tant, nosaltres també pensem de que fins que no consolidem tot aquest model de gestió d'aquests nous models de tractament, pues caldria fer pensar abans de donar permisos a noves granges, per tal de dir que aquest és l'esforç que pensem que s'hauria de fer.
0: Per tant, això, que s'allargui una mica més aquesta pròrroga, aquesta moratòria, que s'allargui una mica per això que deies, perquè entenc que qui està demanant ampliar aquestes granges són petits pagesos? No, estem parlant de grans empreses, llavors.
15: Bueno, desconec exactament qui és, però que si el que ens cal, ara estem amb tràmit d'una nova modificació del decret de fertilització que es va aprovar el 2019, que, bueno, més segur que continuo creant noves restriccions, i per tant nosaltres sempre hem sigut partidaris de que abans, o sigui, el període que hi ha tot aquest procés de tramitació també d'aquesta nova regulació, doncs l'important és fer un KitKat i veure com acaba quedant aquesta regulació, i que les noves granges que es puguen fer, doncs, o al fi d'aquesta moratòria, sigui al final a quan se torni a regular aquesta modificació que està a damunt de la taula.
0: Per tant, Catalunya necessita més granges, potser petites, pensant més en petits ramaders.
15: No és qüestió de grans o de petites, és qüestió de que a nivell de Catalunya tenim zones amb més concentració, amb més alta densitat, que a vegades pot dificultar aquesta gestió, però tenim territoris de Catalunya que encara avui no hi ha suficientment fertilitzants o direccions ramaderes per poder fertilitzar els cultius, i per tant encara tenim llocs a Catalunya que es podria plantejar creixements per tindre també a disposició fertilitzants abans de construir-los i importar-los de fora. Per tant, depèn de cada territori i cada zona. O sigui, quan parlem d'Osona, evidentment tenim una situació amb alta densitat, i per tant cal plantejar aquesta situació de frenar i treballar per tots aquests nous models que s'han de consolidar per crear plantes de tractament i que realment hi hagi un producte fertilitzant que es pugui exportar d'aquestes zones. I en canvi altres zones que aquesta situació no es dona, doncs si hi ha possibilitats i de gestió, doncs cal, aquí no s'ha de frenar això. O sigui, no és per tot el territori de Catalunya, només parlem de llocs en concret.
0: Les entitats ambientalistes atribueixen el 44% de fonts contaminades per nitrats al sector porcí. Què s'està fent per reduir aquest impacte ambiental? Com hi responeu vosaltres?
15: Bueno, jo crec que cada vegada més les granges estan buscant les diferents solucions, encara que he dit que costa de tots els tràmits corresponents per poder pot tirar endavant els diferents sistemes de tractament per tot el tema burocràtic, i que realment la gran dificultat no són les granges, sinó la gran dificultat és el sistema de fertilització. O sigui, és important que tota la fertilització que es porti a terme amb els diferents cultius, sobretot a les zones més vulnerables, que realment vagi en concordància amb la norma, o sigui, de ficar la fertilitzant a disposició de la planta al moment més pròxim que la planta ho hagi absorbit. Perquè si això no s'acaba fent així, pues a part d'aquests nutrients se'n poden anar a les aigües subterrànies. Per tant, no és només un tema de les granges, sinó que és un conjunt de la fertilització que s'ha de fer amb les dosis, els moments més adequats per cada cultiu que hi ha al territori.
0: Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a Catalunya.
15: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé. I quan són les 8:20 del matí, puc saludar també a la Dolo Catalán, que és del grup de defensa del Ter. Què tal? Molt bon dia, Dolo.
16: Hola, bon dia.
0: Com ho veieu vosaltres, la fi de la moratòria? Després també et pregunto pel que deia ara mateix des d'Unió de Pagesos.
17: Clar, la fi de la moratòria és una cosa que ens sorprèn molt, perquè aquesta moratòria en el seu principi doncs es va definir per solucionar o per resoldre la contaminació de les aigües subterrànies amb nitrats, i estem igual o pitjor i treuen la moratòria, no? Llavors no s'entén, o sigui, si s'han muntat unes lleis per intentar solucionar un problema i aquest problema segueix existint, no té massa sentit treure aquestes lleis. Ara, el que diu la Generalitat és que no patim, que ells el que han fet és que l'Agència Catalana de l'Aigua ja controlarà unes noves restriccions, unes noves lleis, però, clar, aquestes restriccions, diguéssim, d'aquestes lleis de l'Agència Catalana de l'Aigua, sempre hi ha excepcions, no? Han definit una sèrie d'excepcions. Llavors, clar, nosaltres, la primera reflexió és dir, fa més de 30 anys que tenim aquest problema, fa més de 30 anys que ens van dient doncs, que no patim, que ho controlarem amb les lleis, que la tecnologia ho solucionarà, que reduirà la quantitat de nitrogen per porc, però fa més de 30 anys que veiem que estem exactament igual o pitjor. O sigui, no hem solucionat res. I cada vegada ens van prometent, no? Ens van prometent. Llavors, per exemple, ara, una de les condicions, per exemple, per saltar-te, o sigui, de les excepcions, diguéssim, que diuen, doncs, oi, tranquil, que pots ficar-hi més porcs, si, per exemple, portes els purins a un gestor de residus, com podria ser una planta de biogàs. Sí. Clar, això a nosaltres no ens dona cap tranquil·litat, perquè a part que les plantes de biogàs hauríem de plantejar quin és el seu paper i com funcionen, però, per exemple, nosaltres aquí a Osona tenim dues plantes de desimpacte de purins, no són de biogàs, és de cogeneració, però una d'aquestes dues plantes, per exemple, com que s'han acabat les subvencions, perquè aquestes plantes viuen de subvencions del sector energètic, com que s'han acabat les subvencions, han tancat la planta, però els porcs que van permetre ampliar degut a aquestes granges, aquests porcs segueixin existint. O sigui, es tanca la granja, es tanca la planta aquesta, sí, però els porcs hi segueixen sent. O sigui, ni solucions tecnològiques ni lleis han solucionat res. Clar. Llavors, no sé què ens estan dient i no sé què ens volen fer creure. Això és el que és, preocupa una mica, que dius, aquesta gent saben perfectament on van, està clar, la indústria del porc és l'agroindústria del porc dels grans és una indústria potentíssima, té molt poder i sembla que els nostres governants doncs estiguin a les seves ordres. És tal com ho veiem nosaltres.
18: I creus que part de la solució podria ser precisament reduir la capacitat dels escorxadors, per això que deies?
17: A veure, aquí és tot, no? Una barreja. O sigui, el que s'ha de reduir, o des del nostre punt de vista, el que s'hauria de reduir és la capacitat dels porcs que puguem tenir a Catalunya i també els porcs que escorxem a Catalunya. Però si, per exemple, a Catalunya podem tenir uns 8 milions de porcs, aproximadament, en matem 23 milions. O sigui, ve molt porc de fora que també el matem aquí. Mm-hmm. Llavors, tens raó, l'escorxador també és un tema important. Però, esclar, s'ha d'adaptar el nombre de porcs, com qualsevol altre negoci, a les capacitats del territori.
18: Clar.
17: I així, aquí és on hi ha aquest desequilibri, si no està adaptat, perquè tenim molt més porc del que el territori pot
18: absorbir, no? Demana realment, clar.
17: Sí, perquè...
18: Digues.
17: Només per situar-nos una mica, és dir... Sí, i quan diem el que el territori pot suportar, no ens referim només a on podem posar els nostres purins, sinó també tot el cicle tancat. O sigui, estem important molt cereal i molta soja de Brasil i d'altres països, vull dir que és una contribució increïble al canvi climàtic i a la deforestació de l'Amazònia o d'on sigui. O sigui, portem molt menjar de fora, aquí, i també importem porquets petits, aquí els engreixem, ens quedem la merda, alguns es queden els diners, els altres ho subvencionem tot, i n'escorxem molts, i el 60 o 70% l'exportem. Llavors, és un negoci que estem depenent totalment de fora, del preu del gra, per dir alguna cosa, del preu del menjar, i també del preu de com ens compraran la carn, no? Llavors, no sé, quan nosaltres diem que sigui, diguéssim, aterrat al territori, ens referim a això, que no faci falta ni exportar tant, ni faci falta importar menjar. O sigui, tinguem aquí un cicle tancat. És això, quan
18: Sí, sí. De fet, també volia preguntar-te perquè, clar, fa temps que perseguiu i denuncieu també la contaminació d'aquestes fonts naturals de la comarca contra els escorxadors, ara ho dèiem, que contaminen il·legalment. Quina és la situació? Per una persona que ens estigui escoltant i digui, ostres, no sabia que hi havia aquesta situació tan preocupant, podríem dir, a Osona. Quina situació tenim ara mateix?
17: Vale. Mira, aviam si em sé explicar bé, eh? Sí. O sigui, les aigües, o sigui, sota de la terra, diguéssim, tenim com bosses d'aigua, que és el que en diuen els aqüífers. Aquests aqüífers, actualment, a la comarca d'Osona en tenim un 40% i escaig, un 44% de contaminats amb nitrats, degut a l'abocament de purins. Val. Llavors, això què vol dir? Que aquesta aigua no es pot veure. Per exemple, nosaltres a Osona, els que estem més amunt dels pantans, diguéssim, a Barcelona beuen del pantà, però nosaltres que estem més amunt bevem d'aigua del Ter. Llavors hi ha molts pobles que, què ha passat? Que al tenir els aqüífers contaminats ja no poden agafar l'aigua dels pous i han d'agafar aigua del Ter. Tot això, que s'han hagut de fer canonades noves i tal, ho hem pagat entre tots. No ho ha pagat pas la indústria del porc, que és qui ha creat això aquí. La gran indústria del porc, eh? No... Llavors, jo, per exemple, aquests dies que veiem a la tele el Danubi, que està buit, penso, mare meva, que no ens passi mai el Ter. Perquè si ens passa això el Ter, clar, som molta gent que estem bevent del Ter. I no podem beure de l'aigua que tenim a sota terra. O sigui, no és només el fet d'estar contaminada una font, sinó que és que l'aigua, les reserves d'aigua que tenim als nostres pous estan contaminats i no els podem fer servir. Clar. Però a part, la indústria consumeix moltíssima aigua. I aquí entraríem el tema, o sigui, no només les granges, sinó que els escorxadors també consumeixen molta aigua.
18: Sí.
17: És el tema és aquest. Però a part, no és només com ens volen fer creure un problema de purins, perquè tot s'està centrant en el tema dels purins. No és només això, sinó que és un tema de que l'elevat consum d'aigua, també la greu contaminació de l'aire. O sigui, tenim amoníac, metà, diòxid de carboni. Aquí a la plana de Vic està molt contaminada, no només del que ens ve de Barcelona, sinó que nosaltres som capaços de crear-ne de nostra, de pròpia, degut a tot això. També hi ha un tema que a Osona estem centrats en un sol sector. O sigui, el dia que desaparegui això, no sé què farem, perquè hi ha molta gent amb sous baixos, baixa qualificació laboral... O sigui, estem creant un perfil de treballadors que quan això plegui ho tindrem complicat, tot plegat.
18: Déu-n'hi-do. Dolo Catalán, moltíssimes gràcies. Ha quedat tot claríssim del grup de defensa del TEA. Que vagi molt bé, que tinguis molt bon dia.
17: Vinga.
18: Uns anuncis nosaltres i de seguida parlem d'incendis.
19: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
20: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Ser Catalunya, Barcelona.
21: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
22: ¡Qué calor!
21: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
23: La bona comunicació té ales. Per això, quan una idea veu la llum i comença a volar sola, és capaç de canviar la forma d'escoltar, d'explicar històries o d'entretenir. Si la teva ja està volant molt amunt, entra a premiosondas.com i inscriu la teva candidatura als premis més importants de la comunicació a Espanya. Un reconeixement que celebra el talent en ràdio, música, televisió i que en aquesta edició suma noves categories com podcast i innovació en publicitat. Premis Ondas. La bona comunicació té ales.
24: Sei l'huracano più bello.
25: Iris Tio. Premi Toreschi de Ràdio Barcelona al fenomen esportiu de l'any.
26: O sigui, jo vaig començar a fer sincro com qualsevol nen comença a fer un esport així per passar-s'ho bé, per fer un estat escolar també, perquè tenia moltíssima energia i a poc a poc vaig anar pujant, no? I als 8 anys, quan vaig quedar campiona d'Espanya, 9, i veia que tenia una mica de potencial, ja vaig començar a somiar en ser la millor del món.
25: La millor del món, i aquest estiu també la millor del continent amb 6 medalles als europeus de París.
24: Io Cristo piange diamante.
25: Felicitats, Iris, una nedadora d'or i diamants. Viu els èxits dels nostres esportistes amb Ser Catalunya.
2: és estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
18: Ara són les 8:45 del matí i si bé preocupen els incendis de cara a dimecres amb motiu d'aquest eclipsi, ja preocupen els que estan actius ara mateix. Ja ho sabeu, aquest és un estiu marcat pels incendis tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. Ara mateix hi ha 3 incendis actius. Un és a Huelva, que ja ha cremat 8.000 hectàrees i que encara no està controlat, i els altres dos són a Segòvia, on milers de persones han hagut de ser desallotjades de casa seva.
10: Els habitants de Los Ángeles de San Rafael i Vegas de Matute, a Segòvia, han estat desallotjats de forma preventiva davant del risc que el vent empitjori la situació. Tot i això, finalment, sembla que les ventades estan anant a millor i que el foc no ha revifat, almenys de moment, i l'incendi evoluciona favorablement. Per altra banda, també a Segòvia hi ha actiu també un incendi a Revenga, que en aquest cas el vent sí que està complicant totes les tasques d'extinció dels bombers. A Huelva també hi ha prop de 500 evacuats per l'incendi que va declarar-se dijous a Niebla i encara hi ha 2 fronts actius.
18: Això a Segòvia i a Huelva, però és que a Ceuta milers de persones han sortit als carrers per reclamar solucions després de l'arribada massiva de migrants a la ciutat. Lemes com el que ara escoltàvem, Ceuta unida, jamás será vencida, o prou, Ceuta no reuneix, han estat el motor d'una mobilització que ha reunit entre 5.000 i 10.000 persones.
10: Sí, 5.000 persones segons la policia i 10.000 segons els organitzadors s'han concentrat a la plaça de la Constitució per denunciar el que consideren que és una violació de la seva integritat territorial. També s'han escoltat crits demanant la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. La protesta l'han convocat 4 comunitats religioses de la ciutat, cristians, musulmans, jueus i hinduistes.
18: El govern espanyol està preocupat davant d'una possible nova entrada de migrants a finals d'aquesta setmana. Per això, ha anul·lat tots els permisos dels soldats de Ceuta i està controlant tots els missatges que circulen per les xarxes socials al Marroc.
10: El Ministeri de Defensa ha notificat a totes les unitats de l'exèrcit de terra que no se'n poden anar de vacances i que han d'estar disponibles de cara al 15 d'agost.
18: I dijous, el govern espanyol ha convocat les comunitats autònomes en una reunió per a abordar el repartiment de menors no acompanyats que hi ha ara a Ceuta. Doncs 3 autonomies on el PP govern amb el suport de Vox ja han anunciat que no hi aniran. Està el cas de l'Aragó, d'Extremadura i Castella i Lleó.
10: Vox pressiona perquè plantin la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, mentre que les comunitats on el PP governa en solitari debaten què cal fer. Tot això mentre la delegació del govern espanyol confirma que està investigant com a mínim 5 violacions a nenes marroquines.
18: A més, continuen els controls a l'aeroport del Prat dels vols procedents d'Itàlia. Durant el cap de setmana, la Policia Nacional ha aturat alguns viatgers d'aquest país per demanar-los la documentació en resposta a les sancions que ha aplicat el govern de Giorgia Meloni a Espanya. El govern, precisament de la italiana, ha esclatat contra aquests controls que està imposant a Espanya, tot i que, recordem-ho, Itàlia va ser qui va començar imposant aquestes mateixes restriccions als viatgers procedents d'Espanya per protestar per la gestió de Ceuta. Doncs el xoc diplomàtic lluny de resoldre's no fa més que créixer. El ministre italià d'Exteriors li sembla inacceptable que Espanya hagi fet el mateix que han fet ells. Des de Roma, informa Joan Solés. Bon dia.
3: Bon dia.
4: Alarma a Ceuta, i 007 italiani rischio infiltrazioni terroristiche.
3: Alarma a Ceuta. Els serveis secrets italians adverteixen del risc d'infiltració terrorista. El ministre Tajani qualifica d'inacceptable el xantatge d'Espanya.
4: Tajani, controlli a frontiere fino al 15 agosto, inaccettabile ritorsione Spagna.
3: Aquests són els titulars d'un dels últims informatius de la primera cadena de la RAI, la que l'oposició ha batejat com Tele Meloni, amb el cognom de la primera ministra. Titulars explosius que responen més a la propaganda que a la informació, afegeixen des de l'oposició. Serveixen per justificar davant l'opinió pública italiana la confrontació del govern de Roma amb el d'Espanya. Els dos vicepresidents, Tajani i Salvini, carreguen ara les tintes en absència d'una Meloni de vacances en un lloc desconegut. A l'estampa, Tajani, líder del Partit Popular Europeu a Itàlia, diu que tem que Ceuta es converteixi en un centre de radicalització i reclutament jihadista, i afegeix que la decisió d'Espanya de controlar els passatgers que arriben d'Itàlia és incomprensible i inacceptable. Salvini, de la dretana Lliga, va més enllà. Espera que Abascal, líder de Vox, governi ben aviat Espanya, ha declarat a Il Corriere. i assegura que Sánchez frega el ridícul. La posició dels últims pontífecs sobre la immigració és força clara, però això no impedeix que Salvini manipuli les paraules del papa Joan Pau II. El papa polonès va dir que Europa havia de retrobar-se amb ella mateixa, Salvini hi posa cullerada davant el perill de la invasió islàmica, ha afegit.
0: Gràcies, Joan. I cap de setmana amb una nova mobilització a Sóller, a Mallorca, en contra de la massificació turística.
5: Digueu-me on han de viure, digueu-me on han de viure.
0: Sota el lema Sóller al límit, centenars de persones s'han manifestat dissabte contra la saturació turística en un dels pobles que més s'omple per temporada d'estiu. La manifestació arriba dues setmanes després de la protesta a Palma i que va acabar amb càrregues policials. Informa des d'allà en Peter Txernokojev.
6: Més d'un miler de persones, segons la Guàrdia Civil, i unes 2.500, segons els organitzadors, varen recórrer dissabte els carrers de Sóller per denunciar la saturació turística que pateixen el municipi i el conjunt de Mallorca. Sota el lema Sóller al límit, la marxa va partir de la plaça dels Estiradors i va pensar pels carrers de Santa Teresa i de Sa Lluna fins a una plaça de la Constitució plena de gom a gom. La mobilització, que va transcórrer sense incidents, va comptar amb el suport d'una vuitantena d'entitats. Els convocants varen denunciar les dificultats per accedir a un habitatge, el col·lapse de les carreteres, la desaparició del comerç local i la pèrdua d'espais públics. També varen alertar de la pressió sobre els recursos hídrics, el sector primari i els ecosistemes marins. En el manifest final varen reclamar una reducció del volum de turistes, la diversificació de l'economia i mesures concretes de les administracions davant a una situació que consideren límit.
0: El 2025 a Catalunya es van denegar més de la meitat de peticions per adoptar un infant nascut a un altre país perquè les sol·licitants no complien els requisits. Èlia Pijoan, bon dia.
7: Bon dia, Laura.
0: Les adopcions de nens i nenes d'altres països fa anys que van a la baixa.
7: L'any passat a Catalunya es van presentar 192 sol·licituds per adoptar un nen o nena d'un altre país i només 84 van rebre el certificat d'idoneïtat, un document que prova si la persona és apta per adoptar. Segons dades del govern, les adopcions internacionals han caigut un 97% en els últims 20 anys. Helena Lladós és directora de l'Institut Català d'Acolliment i Adopcions.
8: Els països d'origen privilegien sempre que sigui possible que l'infant creixi en un entorn familiar i cultural més proper. Per tant, l'adopció internacional es considera una mesura subsidiària i excepcional, només quan no hi ha alternatives locals.
7: L'any passat a Catalunya es van registrar només 40 adopcions de nens i nenes nascuts a l'estranger.
0: I les exigències per adoptar són cada cop més estrictes i els parelles homosexuals denuncien que ells ho tenen particularment difícil perquè tant l'administració com els països d'origen els posen més traves. Més coses us expliquem a Ser Catalunya. L'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional rep cada dia 71 peticions de persones que tenen més de 2 anys d'experiència en algun sector professional, però que no tenen cap títol oficial que acrediti els seus coneixements. El gruix de les peticions venen del sector d'atenció a les persones, d'administració i també gestió i electricitat. Soledad Domínguez.
9: Al llarg de 2025, l'agència va rebre 25.800 sol·licituds i va tramitar 6 de cada 10. A les 10.000 que van quedar pendents, s'han sumat en els 5 primers mesos d'aquest any altres 9.500 peticions. El president executiu de l'agència DFP, Josep Lluís Duran, explica que de mitjana, des que una persona fa la sol·licitud fins que es comença a tramitar el seu expedient, passen 7 mesos, un termini que volen reduir.
11: No, i aquest és el repte, treballant des del govern en diferents conselleries per veure com són capaços d'optimitzar de manera que si allarguem més mesos prestant el servei, doncs anirem reduint el temps d'espera.
9: Ara mateix, segons les dades facilitades per l'agència Ser Catalunya, s'estan tramitant una mica més de 8.000 expedients i hi ha altres 9.900 que estan en espera.
0: 8:39, obrim una finestra al món. I parlem d'Israel, que rebutja el pla de 15 punts presentat per Donald Trump per posar fi a la guerra a Gaza.
22: El govern de Netanyahu ha rebutjat el pla per Gaza que Hamas havia acceptat i que implicava el desarmament d'aquest grup que governa la franja des del 2006. Netanyahu ha formalitzat aquesta posició i, per tant, ajorna la retirada parcial de l'exèrcit israelià en una part de la franja.
0: L'Iran trasllada als Estats Units i la llista de condicions per reobrir Hormuz.
22: L'Iran manté el pols amb els Estats Units i ha plantejat les seves condicions que no disten gens del que reclama Teheran des de fa setmanes, que dissipa les esperances que a curt termini es reobri la navegació per aquest pas estratègic.
0: Per cert, sobre els Estats Units, alerta amb aquesta conseqüència de la política antiimmigració de Donald Trump. Falten treballadors essencials en àmbits com el sanitari, amb gran presència de persones haitianes, després de l'expulsió massiva impulsada pel president nord-americà.
22: És que clar, penseu que

0: ha obligat a evacuar 1,6 milions de persones per pluges rècord i el cicló va tocar terra diumenge amb vents de fins a 151 km per hora. Tot i que s'ha anat debilitant, ha provocat precipitacions extremes.
1: I el Regne Unit es prepara per la cinquena onada de calor de l'any amb màximes de fins a 36 graus.
0: Segons la Met Office, les temperatures aniran pujant al llarg de la setmana després d'un breu descens dilluns i dimecres podrien arribar als 34 graus. El país s'acumula ja 33 dies per sobre dels 30 graus a només un rècord registrat el 1995.
1: Són les 8:41, tornem cap aquí. Miquel Ones Llavissada ha obligat a tancar l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici durant el cap de setmana.
2: El temporal que va caure dissabte va fer baixar una allau de roques i terra que ha afectat el pàrquing del Prat del Pierró. És el pàrquing més gran del Parc Nacional amb capacitat per uns 150 vehicles. Avui està previst que es pugui recuperar una part de l'aparcament si la meteorologia ho permet, però el parc recomana no anar-hi en vehicle privat.
1: Més enllà d'aquest incident, els bombers han hagut de fer gairebé 150 serveis pel temporal d'aquest cap de setmana. A Barcelona, els Mossos investiguen un nou tiroteig a Nou Barris després d'una baralla entre dos grups.
2: Els fets van tenir lloc a la matinada de diumenge, quan un dels participants a la baralla va disparar diverses vegades sense provocar ferits. L'incident va ser al mateix carrer on divendres passat un home va ser assassinat per arma blanca. Els participants van fugir corrent, però van deixar dos cotxes a la zona de la baralla. Els Mossos els han analitzat per intentar trobar alguna pista que els ajudi a identificar els implicats.
1: Dues persones han mort ofegades aquest cap de setmana, una dona de 97 anys en una piscina particular a Plans de Sió, a la Segarra, i un home de 61 en una platja a l'Estartit.
2: La dona de 97 anys va morir divendres al vespre. Es tracta de la desena una víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany. Pel que fa a l'home, es trobava en una embarcació i dissabte a la tarda es va llançar al mar per nedar, però no va poder tornar a la barca. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones que han mort a les platges catalanes des que va començar la campanya.
1: A les carreteres, aquest diumenge ha mort un home de 81 anys en un accident de trànsit a Fonollosa, al Bages.
2: Amb aquesta víctima són 81 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
1: I també l'home que el 2021 va matar un fals policia que volia robar-li la marihuana ha evitat la presó. El van condemnar 5 anys, però en haver complert gairebé 2 anys de pena, el tribunal ha acabat suspenent el seu reingrés a un centre.
2: Així ho ha informat l'emissora local Ràdio Rubí. Els fets van passar el 2021 en aquesta localitat del Vallès Oriental. Mentre un noi vigilava una plantació de marihuana, va entrar un grup de joves fent-se passar per policies que el van reduir i colpejar. En entendre que no eren policies, el noi va aconseguir fugir i va clavar un ganivet a un dels atacants que se li tirava a sobre provocant la seva mort. Va entrar en presó preventiva i s'hi va estar gairebé 2 anys. Finalment, el veredicte diu que el va matar en defensa pròpia i, per tot plegat, no haurà d'anar a la presó perquè ja ha fet aquests 2 anys allà dins.
1: Mentrestant, l'Ajuntament de Girona ha posat més de 41.000 sancions en només un any amb els nous radars de velocitat.
2: És el primer any de funcionament dels radars que estan situats als principals accessos de la ciutat i un aparell davant de l'escola dels Maristes acumula ell sol la meitat de totes les multes. És l'únic punt en el que no han disminuït les infraccions.
1: L'Ajuntament de Montblanc demana a Google Maps que deixi desviar els cotxes cap al seu municipi quan hi ha cues.
2: Perquè això és el que fa l'aplicació quan hi ha retencions a la Nacional 240 i la AP2. El navegador recomana llavors als conductors passar per dins del nucli urbà de Montblanc i el centre es col·lapsa.
1: I els robatoris de coure a les instal·lacions de DIF a Catalunya baten el rècord dels últims 8 anys en el primer semestre de l'any.
2: Des de gener al juny d'aquest any s'han denunciat 152 robatoris, pràcticament un al dia. És una xifra que duplica les de l'any 2025 en el mateix període de temps i en mig any gairebé iguala als robatoris de tot l'any 2025, que en van ser 184.
1: Tenim temps per uns apunts més. Catalunya prohibirà els gots als festivals i sabons d'un sol ús als hotels. Ho dictamina l'avantprojecte de llei de residus que el govern finalment ha enllestit.
2: L'estaven redactant des del 2018 i, segons ha pogut saber el Nació, implicarà que els ajuntaments hagin d'aplicar sistemes com el dels gots als festivals, tenir mètodes eficients de recollida o augmentar la quota d'àrids reciclats a les obres. Tot això serà a partir del 2030.
1: Una escola de Figueres no podrà començar el curs per un esfondrament.
2: Són els alumnes del centre Salvador Dalí que quedaran repartits per altres centres de la ciutat. L'Ajuntament i Educació han de fer estudis tècnics a les instal·lacions després que a finals de juliol caigués part de la coberta del gimnàs. Per garantir la seguretat dels alumnes i el personal, calculen que les tasques s'allargaran unes setmanes i serviran per veure si calen més obres de reforç.
1: I la temperatura de la superfície del mar ha batut un nou màxim històric aquest mes de juliol. Per primera vegada des que s'entenen registres, ha sobrepassat els 20,96 graus en aquest mes de l'any.
2: És la conclusió del Servei del Canvi Climàtic Copèrnicus. Ho associen a l'augment d'onades de calor marines i tenca així l'últim rècord que es va batre el 2023. Amb l'arribada del fenomen El Niño, des del servei creuen que s'intensificaran encara més els valors dels mesos que venen. Copèrnicus també ha posat sobre la taula que els mesos de juny i juliol han estat els més calorosos de la història a l'Europa occidental.
1: 8:45, esports. En el seu debut al Tour de França femení, la catalana Paula Blasi ha aconseguit acabar en la cinquena posició. Oriol Llopart, bon dia.
3: Bon dia. La ciclista...
1: Espera, que no et sentim, ara sí. Crec que tampoc.

0: Canvia de micro, posa't en aquest d'aquí, sisplau.
1: Ara sí. Bon dia. La ciclista d'Esplugues de Llobregat va tancar la seva participació amb una segona posició a l'etapa final, que la va fer pujar fins al top 5 a la classificació final.
2: Llevo muchos aprendizajes y creo que para el año que viene voy a tener un puntito más.
0: Pel que fa al futbol, comença l'operació Ferran Torres.
1: Els blaugranes esperen avui la primera oferta de l'equip parisenc, que d'entrada no estaria disposat a abonar els 50 milions d'euros que reclama el Barça com a xifra mínima pel valencianista.
0: Julián Álvarez s'incorpora avui a la pretemporada amb l'Atlético de Madrid.
1: El davanter argentí, tot iniciar-se avui amb l'equip colchonero, no pensa plantar-se i intensificarà la seva pressió per sortir de l'Atlético i així fer realitat el somni de jugar al Barça.
0: Aquí també citen per començar la pretemporada és a Rodri.
1: El tècnic del Manchester City ha citat el madrileny per aquest dimecres mentre que el Barça accelera el tancament del seu fitxatge.
0: Leo Messi es va acomiadar ahir del seu pare en una cerimònia privada al cementiri El Prado de Rosario.
1: L'astre argentí es va retrobar amb la seva família per donar l'últim adeu al seu pare. La cerimònia va ser estrictament privada i no hi van assistir ni institucions ni figures rellevants de la carrera de Leo Messi. Tot i això, el món de futbol es va bolcar a les xarxes socials per donar condol al jugador i a la seva família.
0: Qui també està de dol és l'NBA per Don Nelson.
1: El legendari exjugador i extècnic va morir ahir als 86 anys. Com a leader dels Boston Celtics, va guanyar 5 anells entre els 65 i el 1976 i com a entrenador va estar 31 temporades a les banquetes amb un total de 1.335 victòries, només superada per Greg Popovich.
0: A banda del futbol, MotoGP, un cap de setmana amb sorpreses al Mundial de Silverstone.
1: Raúl Fernández va sorprendre amb la seva primera victòria en MotoGP. Va superar Martín a la sortida i a partir d'aquí va ser impossible d'atrapar per les aprilies oficials. D'altra banda, Marc Márquez va tenir un cap de setmana fluix amb només 10 punts entre dissabte i diumenge.
0: I en tenis, Joder i Mérida volen cap a quarts.
1: Els dos tenistes madrilenys continuen ferms amb el Masters 1000 de Montreal. Rada Jodar va vèncer el txec Jiří Lehka i intentarà arribar a les semifinals contra Fils, mentre que Mérida va apallissar el neerlandès Greg Spoor, Bochy Desref.
0: I en cultura... El Brunch Electrònic tanca l'edició amb més de 70.000 assistents durant els 3 dies de festival.
3: El Parc del Fòrum de Barcelona s'ha convertit durant aquest cap de setmana en el gran escenari per la música electrònica i pels seus escenaris hi han passat artistes com The Blaze o Max Dean, però també d'altres estils com Lil Dami, Flashy Ice Cream o Ameme. El dispositiu dels Mossos desplegat per l'afluència del festival ha acabat amb 13 persones detingudes, la majoria per robar o per intentar robar telèfons, i els Mossos n'han pogut tornar 74. També n'hi ha hagut un d'arrestat per agressió sexual.
0: I acabem amb Anna Torroja, perquè avui tanca el Festival de Cambrils.
3: La cantant madrilenya conclou l'edició d'enguany amb la seva gira S'ha acabat el show i serà a partir de les 10 de la nit.
4: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
5: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
0: 10 minutets mal comptats i arribarem a les 9 del matí. Lluís Pellicer, cap de Nacional del País, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Començo preguntant-te per Ceuta, perquè tres comunitats autònomes, l'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, han anunciat que no assistiran a la reunió de dijous de la Comissió Sectorial d'Infància i Adolescència, convocada per abordar aquest repartiment de menors que han arribat a Ceuta durant l'entrada massiva de persones. Tres comunitats, on governa el PP amb el suport de Vox. No sé com estàs veient tu aquests dies el discurs dels populars, que se l'han anat perfilant i canviant.
7: A veure, aquí hi ha diverses coses interessants. Primera, crec que les tres comunitats que ho han anunciat, que són Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, com deies, clar, són tres comunitats en què les competències en infància ja són en mans de Vox. Mm-hmm. Per tant, hi ha tres consellers de Vox que haurien d'anar a la conferència i que probablement decidiran no anar-hi. Però després, d'altra banda, el president de Ceuta és el PP, Juan Jesús Vives. I hi ha dues comunitats més, Melilla i Canàries, on el PP també hi és, el govern, i que han superat ja els llindars que obliguen a repartir menors migrants a altres comunitats. El PP nacional, amb tota la volada que ha donat el president de Ceuta, lògicament, no ho té gens fàcil. Jo crec que... Com que al final és una llei i s'haurà d'aplicar la llei, les comunitats del PP protestaran, segurament plantaran algunes a la conferència sectorial, les altres veurem què fan, El que sí que crec que no és tant veure un PP que va cap a Vox, sinó veure que també, sinó veure el preu que ha hagut de pagar el PP pels pactes i els problemes interns que això ja li comencen a generar, perquè no és només un debat ideològic, sinó que també és la gestió del dia a dia, no? És la gestió del dia a dia a comunitats governades pel PP.
0: Mm-hmm. El govern, a tot això, ha sol·licitat la compareixença al Congrés dels ministres Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles, José Manuel Álvarez i Félix Bolaños per informar sobre aquesta gestió de la crisi migratòria de Ceuta. Tu què n'esperes de les respostes del govern i no sé si han sabut, creus, resoldre aquesta crisi o respondre, si més no.
7: A veure, la crisi no està resolta, perquè sí. Ha estat una crisi en molts angles, sobretot humanitària, una crisi també diplomàtica, de seguretat, política, de relacions entre els socis europeus, i ara queda una crisi d'imatge també enorme, no només a Madrid, també a Rabat i també a Brussel·les, no? En tot cas, ara hi ha més de 2.000 menors que estan, bueno, com a mínim 2.000 menors que estan a Ceuta esperant per veure si poden quedar-se amb casos de possibles violacions molt greus. És el primer problema que tenen, per tant, la crisi no està resolta. El nombre de morts també ha anat augmentant i pot ser que la xifra pugi. I com a efecte secundari tenim una crisi inèdita en Itàlia amb controls aleatoris a les fronteres a ciutadans, sí. A aeroports, a ciutadans que són europeus. Explicacions, home, el que tots crec que volem saber és què hi ha darrere de l'arribada de 70.000 persones, no? És a dir, es parla dels missatges per xarxes socials, però ens agradaria saber si és un atac per desestabilitzar Europa i Espanya, com va fer, per exemple, Bielorússia amb Polònia fa uns anys, amb el Kremlin darrere, segurament, o si és una cosa de màfies internacionals, que no ho sembla, no? Perquè no està molt clar com podrien treure diners d'aquesta situació. Aquest és el gran punt. També haurem d'explicar què sabia la intel·ligència espanyola i què no sabia, i en els dos casos per què no es va actuar. I després també hauríem d'explicar quan van veure que el Marroc mirava cap a una altra banda, perquè això va ser abans de l'entrada més massiva, sí que va haver-hi un degoteig. En algun moment van veure que el Marroc estava mirant cap a l'altra banda. I sobretot també haurem d'explicar què passarà amb els menors que ara ja a Ceuta, esperant.
0: Sí, sí. I escolta'm una cosa, t'he de preguntar per això. Aquesta és la setmana de l'eclipsi, Lluís. No sé si ja tens pensat on el miraràs, si tens les ulleres, si no el penses mirar, potser.
7: Doncs mira, no estava gens nerviós, no estava gens preocupat, però pateixo bastant de FOMO. Llavors, jo seré malgrat. Ja m'han dit que això està fora de franja de visió total. Amb la qual cosa, però també em fa molta mandra haver-me de moure aquell dia per una altra banda. No tinc les ulleres, me les compraré. No sé si estan esgotades
0: no
7: o no.
0: Però exacte, no triguis gaire, perquè costa trobar-ne ja.
7: Val, doncs probablement des de Malgrat, amb la qual cosa no veuré l'eclipse total.
0: Bueno, no passa res, escolta. Perquè ja veuràs alguna cosa que és important. També és veritat que els científics diuen que sí, que hi ha molta diferència entre el 100% i el 99,8%, ja hi ha molta diferència. No ho sé, jo no he vist mai cap, però no passa res.
7: D'aquí el FOMO.
0: Exacte, d'aquí ve el FOMO. Lluís Pellicer, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
7: A vosaltres.
0: Adéu. Queden 6 minuts per arribar a les 9 del matí. Obrim el Desinformatiu, aquest espai on les notícies i els testimonis agafen formes i dimensions diferents. Estem a dos dies, com ho dèiem, del gran eclipsi i volem saber com ho esteu vivint, si esteu nerviosos, si ja teniu ulleres, si no, què ens expliqueu també, sensacions que teniu. I em diu l'Amparo que ja tenim algú en línia. Bon dia, amb qui parlo?
8: Bon dia, amb en Jan.
0: Com està, Jan?
8: Amb angoixa, nerviosisme, estrès i pena. Vale, i tot per culpa d'ell.
0: De qui, perdona?
8: Doncs de l'eclipsi.
0: Però per què? Escolta, que no t'agraden els eclipsis?
8: Sí, a mi, de fet, m'agradaven molt. Si jo recordo quan era petit i que em vaig veure un allà a l'escola.
0: Ah, sí? I què va passar, llavors?
8: Doncs vosaltres han passat.
0: Com que nosaltres?
8: Perquè és que porteu unes setmanes, no només vosaltres, sinó tots els mitjans parlant d'aquest fet,
0: yeah.
8: Que si les ulleres s'han exhaurit, que si les unitats d'oftalmologia s'estan preparant per possibles lesions oculars...
0: Sí, sí.
8: Home, francament, a mi m'esteu acollonint.
0: Sí, però si vostè té les ulleres, no té per què passar-li res, i si no les té, doncs, escolti, eviti mirar el cel i ja està.
8: Ah, mira, la llista de la classe, però vostè creu que és fàcil evitar el cel?
0: Bueno.
8: Jo no el vull mirar, però és com que et crida, et diu, mira'm... És, diguéssim que és el nostre cant de sirena.
0: El FOMO, que deia també justament ara el Lluís Pellicer. Però simplement no ha d'aixecar la vista, miri al terra, perquè és veritat que la llum també se n'anirà. Es pot quedar dins de casa.
8: No, és que ja hi soc dins de casa.
0: Ah, val.
8: Porto des de la setmana passada dins de l'armària. És que no em vull saber res.
0: Val, home, tranquil.
8: Que no se m'entén.
0: Val, sí.
8: És que he arribat a escoltar A veure si vostè també ho ha escoltat, això. He arribat a escoltar que les televisions explotaran.
0: No, home, no.
8: I que si agafes la retransmissió d'aquell dia i la poses del revés, convoques el diable.
0: Però què diu, home, per favor, home, no.
8: Aviseu-me, no, saps què et dic, Laura? Avisa'm quan acabi tota aquesta pantomima, però que passi ja, perquè jo no puc continuar vivint amb aquesta angoixa.
0: Val, sembla bé que el truquem l'endemà i així ens explica com ha... Bueno, l'endemà, el dijous, així també ens explica com ho haurà viscut i si està més tranquil.
8: Ah, val. Sí, em sembla bé, Doncs parlem dijous.
0: Val, doncs moltes gràcies, Jan. Adéu. Adéu. Continuem amb la següent notícia. Atenció a aquest fet surrealista, perquè han trobat una urna funerària en una taquilla d'un supermercat a Benidorm i tenim amb nosaltres un dels familiars. És el senyor Manelic. Gràcies per venir.
9: No, gràcies a vosaltres. Molt content d'estar a RAC1.
0: No, RAC1, la SER. Estem a la SER.
9: Perdó, m'he despistat. Això no serà. Estic encantadíssim.
0: La notícia és impactant, eh? No acostuma a passar que et deixes una urna funerària en un supermercat.
9: Bueno, Laura, passa més sovint del que et penses.
0: Ah, sí?
9: Home, jo recordo quan es va morir l'Ari Mariano, que va morir ofegat al llit.
0: Es va ennuegar, pobre.
9: No, què va, li va caure l'armari a sobre.
0: Ostres.
9: Sí, una pena, li va caure concretament aquí a la caixa toràcica.
0: Val.
9: I el van esclafant poc a poc, i es va quedar sense gaire, i es va morir.
0: Em sap greu.
9: Oh, però això és igual, no es preocupi. El meu tiet treballa al tanatori Gran Repòs, i ell era l'encarregat d'agafar el mort, l'Ari Mariano, i tot el rotllo, no? Doncs bé, vam fer tota la cerimònia, vam plorar tot el que s'havia de plorar, els passos típics d'un enterro, i ja que no et creuràs el que va passar.
0: Què va passar?
9: Vam arribar a casa i la meva àvia se'n va al llit, ja ens va dir, nois, me'n vaig, i quan va entrar a l'habitació, se'l va trobar allà, tu!
0: Ostres.
9: El meu tiet que treballa al tanatori Gran Repòs, s'havia oblidat de posar-lo dins de la caixa, i clar, la pobra iaieta Enriqueta, de l'ençut, es va morir, també.
0: Mare meva, i què vau fer?
9: Un dos per un, tu, escolta'm. La funerària es va portar molt amb nosaltres i ens va arreglar el preu.
0: Ja.
9: Escolta'm, Alessia, què vol dir amb aquesta història?
0: Això m'agradaria saber a mi, també, sí.
9: Que no és la primera vegada que ens passa.
0: Ja, però aquesta mena d'oblits són crònics.
9: No, mira, Marina.
0: No, Laura, la Marina és la que està de vacances.
9: Però estava morena.
0: Continuï, sisplau.
9: Doncs som una família que tendim a despistar-nos, però som despistes inofensius.
0: Sí, però la notícia dieu que teniu obres a casa i per això ho vau fer.
9: Home, és que ja me'ls conec els paletes, també.
0: Però què vol dir això?
9: Home, aquesta gent tant et tira la runa escombraries com te la posa sota la moqueta, saps el que vull dir o no? O sigui, no volíem que les cendres acabessin barrejades amb borilles de cigarretes i runa.
0: Val, i vam pensar que era més bona idea deixar-ho en un supermercat.
9: No, és que anàvem a casa de la meva tieta, però vam parar al supermercat i amb aquestes calors, a mi em venia de gust un gelat, un calipó d'aquests de llimona, i allà va haver tota aquesta confusió, però finalment ja està tot al seu lloc.
0: Bé, si finalment tot ha quedat en anècdota, doncs escolta, me n'alegro. Em diu l'Amparo que tenim algú que pregunta per vostè, per això. Sí.
10: Hola, sóc la tieta d'en Manolí.
9: Ai, hola, tieta!
10: Escolta'm, xato, que ara t'estava escoltant aquí per la ràdio. Què t'anava a dir? Ha trucat a l'Ajuntament dient que allà em vas posar l'urna al cementiri?
9: Sí.
10: Doncs està sortint un líquid groc amb olor a llimona.
9: Ui. Com ho dius?
10: Perdona? Podria ser, dic jo, podria ser que t'haguessis confós i hagis posat els calipos de llimona al cementiri.
9: Com?
10: I l'ús del congelador.
9: Sí, escolta'm, que allò s'ha de treure ràpid, que si es descongelen ja no val res.
0: Tu i el seu tiet?
9: Oh, ell ja no val per res, és mort.
0: Miri, Manelic, vagi solucionant això de l'urna. Tomàs, penja aquesta
9: no,
0: sisplau. Tieta, sí. Ja està. El pengem i ja està.
9: La meva vida és ben surrealista.
0: Ja, i li fa gràcia.
9: A veure, és una confessió que li pot passar a qualsevol.
0: Però que no ho va notar, que no eren els gelats els que posava el congelador.
9: L'urna sembla que no, però també està molt freda.
0: Bé, moltíssimes gràcies, ja pot marxar, pot anar a solucionar aquest problema que té, que l'Ajuntament deu estar al·lucinant. Nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies, ara uns anuncis i de seguida obrim el racó de pensar amb en Guillem Clua.
6: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona.
11: El ventilador a tope y tú sin dormir.
12: ¡Qué calor!
11: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
13: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
12: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
14: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
15: És realment tan insòlit veure un eclipsi? Doncs, de fet, cada 18 mesos es produeix un eclipsi solar total en algun punt del planeta. El que és realment excepcional és que torni a creuar un mateix lloc. Pot arribar a trigar entre 300 i 400 anys a repetir-se. A Catalunya no podrem tornar a veure un eclipsi solar total fins a l'any 2180. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a Ser Catalunya.
16: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
17: El Teatre Acadèmia, com molts d'altres, ja ha presentat la programació de la nova temporada que s'inaugurarà el 16 de setembre amb l'obra Tendrament, el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals i que ha suposat el debut com a intèrpret de l'escenògrafa. Per inaugurar la segona edició de la programació internacional del Teatre Acadèmia, l'actor Enrico Ianello dirigirà i interpretarà Mama. A l'octubre arribarà Perdona'm cos meu, una història de Caral Riera amb Mireia Aixalà, Anabel Castan i Àfrica Alonso. Un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, Premi Revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Tiana Roig i Albert Baró.
16: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: I a aquesta hora obrim el racó de pensar i ho fem amb en Guillem Clua. Què tal, Guillem? Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, com esteu?
0: Molt bé, mira, aquí fresquets a l'estudi també de Barcelona. A tu on et tenim? Explica-ho, perquè ho vam, ho vam dir, però exacte, refresquem.
1: Sembla que estigui fent el tour per Espanya, que cada setmana estic en un lloc diferent, ara estic a Astúries, a Oviedo. Estem molt fresquets aquí també.
0: Que bé, mira, doncs no he estat mai en aquella emissora, no sé què tal és.
1: Gran, petitona, petiteta. Entranyable,
0: molt
1: bonica.
0: Bé. Que bé.
1: Molt bona gent.
0: Guillem Clua, a veure, què t'ha fet pensar aquests dies?
1: Doncs mira, prometo que això no serà una crítica d'un senyor gran a la joventut, perquè podria semblar això, però no ho és. L'altre dia, que estava jo pel Pirineu, vam anar a unes festes populars, hi havia una orquestra, i el que t'esperes quan vas amb un embalat o en un lloc així és que la gent balli, s'ho passi bé, i passin una bona estona, i em vaig adonar que hi havia molta gent que ho feia, però que hi havia alguns que no ho feien, i curiosament eren els més joves els que no ho feien. I no és que fos alguna cosa que destaqués molt, no era una raresa, però em va fer pensar en alguna cosa que està passant últimament, sobretot amb la generació Z, que quan van a discoteques o van a bars musicals no ballen. És a dir, sona la música i interactuen entre ells, però ballar per passar-s'ho bé mentre sona una música en una discoteca cada vegada es fa menys. No tinc l'informe científic de la Universitat de Wisconsin que ho certifiqui, però
0: la teva experiència, sí.
1: I jo ho he vist, vull dir, sí que és veritat que he vist i que he parlat amb gent, amb les meves nebodes, per exemple, que tenen 20 anys, i em diuen, és que no vull que em gravin. Mm. Llavors, aquí està la clau del problema, sí. Que la generació nativa digital, que ha nascut ja amb les xarxes socials i amb internet formant una part indissociable de les seves vides, són molt conscients que qualsevol persona els pot gravar, que la seva imatge pot estar afectada per alguna foto o algun vídeo que algú pengi en una xarxa social i que després això serà molt difícil d'esborrar i que pot afectar la seva vida real.
0: Clar.
1: I em va sorprendre molt.
0: Que també és veritat que penso, no només pots ser objecte de ser gravat, sinó que tu també pots gravar. És a dir, hi ha un punt que penso, clar, què fan aquestes joves que potser veies tu a la discoteca, que estaven amb el mòbil?
1: Clar, tothom està amb el mòbil.
0: Clar.
1: És indissociable ara mateix viure la teva vida sense tenir un aparell a la mà, sense tenir una càmera a la mà.
0: Clar, però també penso, és curiós, no?, que també de tu et surt de dir, vaig a gravar a la discoteca. És veritat que normalment sí que es fa de dir, ei, estic aquí, penjo una story Instagram, de dir, deixo el testimoni de que ara mateix m'ho estic passant superbé en aquesta discoteca a no sé quin lloc, no? I treus el moment al mòbil i graves. I és veritat que, clar, en aquests moments a vegades doncs, pot haver-hi persones que estan ballant o que s'estan movent allà i es veuen, no? Surten il·luminades pel flash, per exemple. I qui no sap, i qui sap si això acabarà sent un meme després a Twitter.
1: Exacte. Però clar, ho donem com per descomptat. És a dir, no existeix ja la possibilitat al nostre cap que no hi hagi mòbils, que no hi hagi càmeres i que, per tant, no hi hagi la possibilitat d'enregistrar o ser enregistrat. Això ho veiem sobretot als concerts, que això és un mar de mòbils gravant els concerts, ho veiem a tot arreu. Ja no entenem la realitat sense que es pugui conservar amb una imatge o un vídeo.
0: Yeah.
1: I això trastoca la nostra experiència de la pròpia realitat, perquè
0: clar,
1: si no tenim un mòbil a la butxaca, de vegades, és que no ens ho, com que no ho podem gravar, potser és que allò ja no haurà passat als ulls de ningú, ni tan sols de tu mateix.
0: Clar. Que quan estem parlant de ballar, per això, Guillem, clar, és moure'ns en qualsevol moviment, perquè ballar, ara fent la broma, vull dir, no sé si tots en sabem
1: bueno,
0: molt de
1: sí.
0: Ballar.
1: És que la
0: s'ha anat perdint també això de ballar.
1: Bé. La gràcia de ballar és fer el ridícul. A veure, a mi m'encanta ballar, vull dir, jo no entenc estar en un concert o estar en una discoteca i no moure'm, per mi és indissociable, i ser autoconscient que estàs fent el ridícul espatlla l'experiència de ballar.
0: Totalment d'acord.
1: Perquè ballar, el dit aquell en anglès de dance like nobody's watching, és a dir, balla sense que ningú, com si ningú t'estigués veient, jo crec que és l'única manera de ballar. És com quan vas a un karaoke. El karaoke no és perquè tu facis un recital i siguis la Maria Carey. I siguis
0: el guanyador del karaoke.
1: Exacte, no cal. El karaoke, la gràcia del karaoke és fer-ho malament. I passar-t'ho bé fent-ho malament i rient-te de tu mateix i desafinant.
0: Totalment.
1: En una discoteca és el mateix. No ets Tony Manero a Fiebre del Sábado Noche, ni ho has de ser. Has de deixar-te anar, has de pues això, ser tu mateix ballant, movent-te, i ja està.
0: Clar, perquè ens estem autoboicotejant l'oci.
1: Exacte. T'estàs autoboicotejant la diversió, l'espontaneïtat i ser tu mateix. Perquè poques coses hi han que et defineixin tant com la teva manera de ballar.
0: Què t'anava a dir? I per això creus que hi ha discoteques, ara penso, que és veritat que, per exemple, et fan allò que t'enganxen un adhesiu a la càmera, per exemple, al mòbil, o que te'l fan deixar directament fora en una guixeta. Que potser anem cap aquí, també.
1: Sí, el del mòbil, jo no... Vull dir, si ho fas, ho fas bé. És a dir, si ho fas, deixes el mòbil a la taquilla. I crec que és meravellós. I crec que et sents despullat. O sigui, jo mateix, quan he deixat el mòbil a casa per anar al súper, de cop i volta dic, estaré 10 minuts sense el mòbil, no sé si ho podré suportar. Si a sobre et diuen, no, és que estaràs 5 hores en una discoteca i no tens mòbil. Jo entenc que és una droga i que és una addicció i que forma part del nostre propi cos i que és molt complicat deixar-ho. Però jo crec que és la manera de reaprendre a gaudir. És que ho sento, però és veritat que m'estic sentint i semblo un senyor de 60 anys dient la joventut no disfruta de les coses i és terrible. Però jo també, a mi també em passa, vull dir, jo també soc molt addicte al mòbil i seria incapaç de vegades en certes situacions de deixar-lo, però crec que és la manera de reconnectar amb nosaltres mateixos.
0: També és veritat que crec que és simptomàtic, segur que molts oients també s'hi han trobat, quan tu estàs passant molt bé en una festa o en algun lloc, no hi penses en el mòbil. És a dir, si tu estàs realment immers en l'ambient o que t'estàs passant bomba, el mòbil dius, ostres, no he fet cap foto, ostres, se m'ha oblidat fer un vídeo, ostres, no hi ha cap... Ningú ha pensat en, jo què sé, en immortalitzar el moment. Bueno, però és que és senyal de que t'ho estaves passant bé i que no hi has ni pensat en el telèfon.
1: Sí, també és el cliché aquest de, mira, com que m'ho he passat tan bé, no he penjat fotos. És simptomàtic, però tampoc ho podem posar com a mesura de la diversió, perquè llavors fins i tot de vegades et sap greu, de vegades no sé, en una ocasió realment especial que no en conservis cap imatge
0: ja, és veritat,
1: massa, ai. No? Tampoc ara destruirem tots els mòbils i així ens ho passarem tots bé, no, s'ha de fer un ús pues, raonable.
0: El que ja
1: no veig tan bé són certes tecnologies que ja van més enllà del mòbil, no? Que et posen càmeres a tot arreu, que posen càmeres a les ulleres, com està fent Meta ara amb les seves ulleres noves i que estan creant una... estan sent molt controversials.
0: Clar, a més això, crec que et lliga amb l'altre aspecte que també comentaves, com també aquesta mirada d'altres, sigui potser a través del telèfon, sigui a través de potser unes ulleres Meta, que no saps quan t'estan gravant i quan no, també t'exposa, hi ha un punt que, per exemple, en el topless, que això sí que ja tenim estudis que s'han fet recents, que diuen, ostres, està caient l'ús del topless en les persones en les generacions més joves. Pot tenir també a veure amb aquesta mirada d'altres, que et dius, no sé amb quina intenció l'estan fent servir aquesta mirada, no?
1: Clar, la mirada dels altres ha estat sempre. La nostra personalitat es defineix en gran mesura amb la imatge que donem als altres. Des de que som petits ens moldegem a partir d'això, primer dels nostres pares, després de l'educació, dels amics i de l'entorn social, etc. Però ara és més present que mai i és veritat que el coneixement constant de que pot ser gravat enfatitza molt més aquesta faceta de la formació de la nostra personalitat i a la vegada ens controla i ens pot controlar d'una manera molt més conservadora. Ja no és el fet de no vull ballar per no fer el ridícul, és ja no ensenyaré els meus pits perquè això pot ser considerat escàndol a internet o a les meves xarxes socials i em pot afectar a la feina a uns nivells molt més seriosos perquè una societat es pot tornar més conservadora i pot considerar que tu ensenyis els pits en un espai públic sigui censurable.
0: Clar.
1: Llavors, això encara va més enllà, és a dir, estem assumint, acceptant voluntàriament que existeix aquest control tecnològic sobre les nostres vides perquè hi pot haver una càmera a qualsevol lloc i això ens domestica. I el límit no sé on és, perquè vale, ara una noia pues, molt legítimament pot dir mira, no em vull posar amb topless, perquè pot haver un tio allà un pervertit amb unes càmeres de Meta d'aquestes que no sé ni que m'està gravant, perquè no veig una càmera, no veig l'acció d'algú traient un mòbil i gravant-me. Llavors, això, la quarta, i és legítim, però clar, on està el límit? Quines altres coses deixarem de fer a la vida o com canviarem la nostra personalitat o el nostre comportament diari per por?
0: Clar.
1: Que aquest és el problema, per por que hi hagi una càmera, ja sigui d'un individu o ja sigui pues, d'una corporació, ja sigui d'una institució, i això és un problema.
0: Sí, sí, sí. De fet, aquestes ulleres concretament crec que han de tenir la llumeta encesa, però clar, si estàs no sé quants metres, tu creus que veus la llumeta de les ulleres de la persona que està a la platja? És que ni ho sabràs. I de fet em fa pensar que això coincideix amb un altre fenomen, que és que cada vegada hi ha més persones que aprofiten la intel·ligència artificial per despullar també digitalment dones sense el seu consentiment. L'Oriol Llopart ha buscat algunes dades d'això.
2: Exacte. Bon dia, Guillem. mira,
1: bon dia.
2: Sobre això que estàvem parlant ara, tot i que la Unió Europea va aprovar al maig la proposta d'Espanya per reforçar la prohibició de les deepfake sexuals, encara hi ha nombrosos canals i xats on es poden trobar fotografies de famosos o persones, inclús anònimes, que han estat despullades digitalment mitjançant la intel·ligència artificial. No? Un dels casos més greus es va produir quan quatre estudiants de 15 anys van aprofitar van aprofitar fotografies de les seves companyes de classe i les van despullar a través de la intel·ligència artificial. No? És molt greu cap en...
0: No, i tant.
2: Com aprofitem aquest... aquests nous gadgets, que en principi poden ser xulos si s'utilitzen bé.
0: Exacte.
2: Com ràpidament, sobretot els nois, els utilitzen cap a la perversió.
0: I tant.
1: Clar, el tema és que en aquest món que vivim, on el capitalisme mana, quan apareix una nova tecnologia, ens la llancen a la societat i allà us apanyeix. Vull dir, és com la llei de la selva durant un temps fins que intervé un govern o una institució i ho regula. Ara estem en el moment selva amb aquest tema. I és terrible perquè és un... És un salva si quien pueda. Alguns moren pel camí, ens adonem del terrible mal que pot fer, fins que les coses no li fots les regnes en aquesta tecnologia, poden passar coses terribles com aquesta.
0: Sí, sí.
1: El que m'alegra és que hi ha un moviment anti... en anglès li diuen pervert glasses, no? les ulleres dels pervertits, que hi ha un moviment a Estats Units que quan la gent detecta que algú porta aquestes ulleres no saben si n'està fent un ús legítim o no, però ja assumeixen que és un pervertit i van a per ell. I els hi arrenquen les ulleres de la cara i els hi trenquen i doncs he de dir jo, sense que això impliqui que estigui cridant a una revolució contra la gent amb ulleres, pobres, però que ho trobo bé, és a dir, no pot ser que tinguin aquest poder sobre tu sense que tu sàpigues.
2: De fet, he trobat avui al matí un article al The Guardian que una influencer, Dana Lang, que va ser una de les primeres persones en obtenir aquestes ulleres, es va donar compte d'això que deies tu, Guillem, que ella va anar a un curs de cuina, les portava posades, sí. I la gent la va començar a mirar molt malament, li van començar inclús a parlar malament, en plan, què estàs fent amb aquestes ulleres, què ens estàs gravant, per què ens graves, i només estava un curset de cuina. Vull dir que si ho portem això del topless a la platja...
0: Clar, clar.
2: Vull dir, la inseguretat va en augment.
1: De fet, Meta se n'ha adonat d'això i és molt conscient que els homes normalment són els primers d'acceptar una nova tecnologia i provar-la. Evidentment aquesta és mil sobrejuelas, els homes estan desitjant que aquesta tecnologia es normalitzi i han començat a fer unes campanyes molt agressives, publicitàries, orientades a les dones, perquè per treure-li aquest aura de perversió o de perill que poden tenir, i han pagat una milionada a una Kardashian i a altres cantants famoses d'Estats Units, perquè facin campanyes dirigides a les dones com dient això no és tan dolent, ens pot ajudar molt a la nostra vida diària, no? com perquè no s'espantin. I per això molts experts creuen que aquesta tecnologia costarà molt de normalitzar-se, perquè si tens el 50% de la població en contra, és molt probable que no acabi tenint èxit.
0: Clar. I estava pensant també, Guillem, que hi ha una altra variable en tot això, que, o sigui, més enllà de les càmeres que ens puguin estar observant quan nosaltres no en som conscients, després també hi ha totes les imatges que sí que som conscients i que veiem. És a dir, crec que mai ara cap generació havia estat tan fotografiada. És a dir, que tu, en realitat, durant tot el dia, si tens el mòbil amb tu, pots aparèixer en infinitat de vídeos i fotografies i veure-les tu també, que tu també te'n pots fer. Que sigui d'esquenes, que sigui d'estirada, que sigui dreta, que sigui el mirall amb el reflex, que sigui tal qual. És a dir, mai fins ara ens hem mirat tant. Clar, tantes hores que t'estàs mirant, arriba un punt que també la vista... es fa aquell efecte, no sé si té un nom això, aquell efecte que comences a veure't els defectes, la asimetria de la cara, el cos, comences a potser percebre, dius, ai, és que tinc moltes imperfeccions. És a dir, que també genera, jo crec, una pressió estètica que també, en el cas del topless, ostres, penso, no sé fins a quin punt també hi té a veure això, de dir que m'agrada menys el meu cos, em fa vergonya ensenyar el meu cos.
1: Totalment. Jo crec que aquestes tecnologies estan fent que abans, que teníem una mirada més de dins cap a fora, és a dir, nosaltres miràvem al nostre voltant i el 90% de la nostra percepció no era un mirall, era l'única manera que et podies veure, era de dins cap a fora. Ara és molt de dins cap a dins, és una potenciació no només d'això que dius tu, que és totalment cert, sinó també de la pròpia individualitat. Ets tan conscient de tu mateix i de la teva imatge i ja no se somratlla el fet de que formes part d'una comunitat o d'un grup o de que estàs més pendent dels altres que no pas de tu mateix, sinó que ho mires tot cap a dins, et mires molt més al melic.
0: Sí, sí.
1: I això també repercuteix en la manera que et relaciones amb els amics, amb la família i amb la societat.
0: No, tal qual, és que vull dir que són molts inputs i que en el fons la imatge, és que tot acaba sent aquí, la imatge, tant la que projectem com la que creiem que perceben de nosaltres, que per mi això és la cosa que sempre penso, uf,
1: que està totalment distorsionada.
0: Totalment,
1: a mi em fa gràcia, és com quan veus fotos de fa 5 anys o de fa 10 anys, que penses, hòstia, jo em veia lletjíssim allà, gordo, tal, no sé què, terrible, no m'agradava gens, i ara veus les fotos i dius, mare meva, que jove, que guapo, que
0: meravellós. És fort, sí. La percepció com canvia, i també és veritat que, clar, l'edat també ho té, forma part, suposo, dels processos naturals de tothom, que l'adolescència va lligada a aquest punt més d'inseguretat o més de... ser molt crític amb tu mateix, amb el teu cos, perquè està canviant, és normal, canvia, i bueno, et compares amb la resta, suposo, i veus el que no t'agrada i el que t'agradaria tenir. Però escolta, forma part, i l'important és que després doncs, hi hagi una bona educació al darrere i que ens estimem, que en el fons acabem estimant el nostre cos, que és l'únic que tenim i ens ha de durar molts anys, tu.
1: Al final és això, és que és com una manera d'acabar converses sempre. Mira, l'important és que t'estimis tu, que t'estimis a la gent del teu voltant, que ens cuidem entre nosaltres, que fem comunitat i que tota la resta llavors la podem controlar molt millor si tenim això, que és una base sòlida per tenir relacions sanes.
0: Guillem Clua, què més faràs aquests dies? Què ens pots avançar?
1: Doncs mira, a veure l'eclipsi. No sé si hi ha un eclipsi. Hi ha un eclipsi?
0: Què dius ara? No ho sabia que hi havia un eclipsi.
1: Sí. Això m'han dit.
0: Quan és?
1: Jo estic a Astúries, que és la comunitat amb més núvols de l'estat. No sé què farem, però bueno.
0: Bueno, s'enfosquirà igual el cel. Farà fresqueta, abrigueu-vos bé, perquè allà crec que... Clar, amb la temperatura, o sigui, sempre passa amb l'eclipsi, baixa la temperatura. Imagina si estàs a Astúries, encara una mica més, tu.
1: Sí, em posaré el forro polar.
0: Que vagi molt bé, Guillem Clua, una setmana més. Cuida't molt, una abraçada.
1: Igualment, adéu.
0: Adéu.

I ara són les 9:20 del matí. Ja ho sabeu, si són aquesta sintonia, és que obrim línies 93-344-1411. 93-344-1411. Si truqueu, us podeu emportar una entrada doble per anar a PortAventura, vosaltres i la persona que trieu vosaltres, doncs, per acompanyar-vos-hi. 93-344-1411. Des d'ara, trucades que vulgueu fer, aquí al programa, us atendrà l'Amparo, us demanarà les dades, no pengeu fins que no us les recullin, i així sabreu com recuperar-les. I ara, quan són, com dèiem, les 9:21 minuts, ja pràcticament ens hem de situar a Mallorca.

0: Perquè Sóller ha tornat a sortir al carrer contra la massificació turística. Aquest dissabte, centenars de persones han recorregut el municipi sota el lema Sóller al límit, una manifestació que ha estat convocada pel moviment Jove de Sóller i també la plataforma Menys Turisme, Més Vida, amb el suport d'unes 80 entitats. El missatge dels manifestants no és fora turistes, sinó que consideren que el model turístic actual ha arribat massa lluny i està fent que viure a Sóller sigui cada vegada més difícil. Ens en fa la crònica des de Ràdio Mallorca amb Peter Txernokojev.
1: Hola, bon dia, Laura. La manifestació va reunir més d'un miler de persones, segons la Guàrdia Civil, i unes 2.500, segons els organitzadors, sota el lema Sóller al límit. Els participants varen partir de la plaça dels Estiradors i varen recórrer els carrers de Santa Teresa i de Sa Lluna fins a arribar a una plaça de la Constitució, plena de gom a gom. La marxa va transcórrer sense incidents i va comptar amb el suport d'una vuitantena d'organitzacions ciutadanes. Els convocants varen denunciar que Sóller i el conjunt de Mallorca ja no poden suportar més pressió turística. Parlen de carreteres col·lapsades, dificultats per accedir a un habitatge, desaparició del comerç local i pèrdua d'espais que molts veïns ja no senten com a propis. També varen reclamar una reducció del nombre de visitants i una major diversificació de l'economia de les illes.
0: Peter, per posar context, quina és la situació de Mallorca en relació amb el turisme?
1: Ara mateix, Mallorca es troba en plena temporada alta i la pressió turística es deixa notar especialment a les carreteres, a les platges i als municipis més visitats. En el cas de Sóller, els residents denuncien problemes de mobilitat, saturació dels espais públics i una forta pressió sobre els recursos com l'aigua. També alerten de l'impacte que té l'elevat nombre d'embarcacions sobre la costa i els ecosistemes marins. Però una de les principals preocupacions continua sent l'habitatge, perquè cada vegada resulta més difícil per als residents trobar una casa a preu assequible.
2: La vivienda està molt mal per a la gent jove. Aquí és impossible alquilar perquè els preus estan per les nubes. Això és veritat, se tiene que solucionar. Però esta manifestació lo que pretende, supongo, és no a la massificació, no al turisme, no, perquè necessitamos el turisme per a vivir. Tot el món vive del turisme en este pueblo, en Mallorca en general. Però, claro, la vivienda és un problema perquè la gent jove no puede acceder a una vivienda perquè 1.500 euros mínimo un piso, una habitación 600. Yo tengo casa propia, pero de hace muchos años. Mi hijo tiene 38 años, vive de alquiler.
3: Aquí no se puede pagar una casa uno que trabaje aquí. En cambio, vienen los alemanes que ganan mucho más dinero haciendo lo mismo y por eso pueden pagar eso.
4: Mallorca ja està venuda pels turismes.
5: No hi ha habitatge assequible tant per turisme com per segones residències i això fa que sigui inviable poder seguir una vida de poble normal.
1: La protesta de Sóller és la segona una gran mobilització d'aquest estiu contra la turistificació i demostra que el debat sobre els límits del model turístic continua molt present a Mallorca. Els convocants no demanen acabar amb el turisme, sinó reduir-ne el seu volum, gestionar millor els recursos i apostar per una economia menys dependent d'aquesta activitat.
0: Peter, gràcies.
1: Adéu, Laura, gràcies.
0: 9 i 24, Lluís Mundet i Cerdán, professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona i coordinador del Màster en Turisme Cultural. Què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Ara ho deia en Peter, aquest model turístic del cas de Mallorca, en el cas de les illes. A què s'està referint, Lluís? Fem una fotografia general de quin model de turisme explica ara mateix la situació que tenen allà i amb quines ciutats potser es podria comparar d'aquí a Catalunya.
6: Clar, és una mica complicat. Jo penso que bàsicament el problema que travessa Mallorca i les illes és un problema, no ho han dit aquí algun dels que han entrevistat ara fa uns segons, no? És un problema de capacitat de càrrega, però sobretot d'habitabilitat. O sigui, les illes tenen un límit físic, això no podem discutir, territori, aigua, carreteres, i clar, han posat un creixement que no s'atura. O sigui, pensem que l'any 2025 han tingut 19 milions de turistes per poc més de 1,2 milions de residents. O sigui, fixeu-vos que si fem la divisió, ens surt que per cada resident a Mallorca hi ha quasi 16 turistes, no?
0: Clar.
6: I que el problema és que ha fet esclatar això no és la cua a la platja, és que un balear destina de mitjana un 65% del sou al lloguer, que és el que han comentat algú d'aquí, no? Pisos a 1.500 euros, no? Clar, quan la gent jove veu que no podrà viure allà on ha nascut, el turisme deixa de ser una molèstia i passa a ser una amenaça. No? I clar, el cas de Sóller és exemplar, no? O sigui, 75 places turístiques per cada 100 residents, això ja no és un poble que rep visitants, és un poble en què els visitants són gairebé tants com els que viuen.
7: no?
0: Sí, clar, sí.
6: El tema és, com s'arriba aquí?
0: Com s'arriba aquí, no? Sí.
6: El tema és, primer, l'èxit. O sigui, les Balears, i també ho diuen ells, alguns dels entrevistats ho reconeixen, és una economia monocultiu. O sigui, aquí ho han dit, diu, tothom viu del turisme. Quan tota la teva economia depèn d'un sol sector, no tens incentius per frenar-lo.
0: Clar.
6: Encara que sàpigues el que està passant. També un segon element és el canvi de la naturalesa de l'allotjament. O sigui, fa 20 anys el turisme estava en hotels, en zones turístiques delimitades. Podríem dir que, per exemple, a Mallorca, fa 20 anys, els turistes estaven en camps de concentració de turistes. O sigui, Can Pastilles, Caranal, estaven tots concentrats allà, en llocs ben delimitats. Clar, amb el lloguer turístic, per exemple, Airbnb, perquè ens entenguem tots, el turisme fa un canvi, es difon pel territori, entre el centre històric, el bloc de pisos, el poble... O sigui, ja no hi ha una frontera entre zona turística i zona de vida.
0: Yeah.
6: Ja no hi ha una frontera. Aquella frontera que existia abans, ara ja no hi és. I tres, que el turisme ha deixat de ser només un negoci de serveis per convertir-se també en un negoci immobiliari. O sigui, comprar per llogar a turistes o comprar com a segona residència per l'estranger. I, per exemple, algunes xifres que he trobat, no? Doncs a Balears, segons el Banc d'Espanya, l'11% dels habitatges són d'ús turístics o de no residents. Clar, és aquí on es trenca la cosa.
0: Clar, clar, clar.
6: I clar, també hi ha un altre tema. Aquí hi ha una qüestió de governança. I els beneficis que tot això genera es privatitzen ràpid.
0: Clar, no van al veí que viu allà.
6: Exacte, no va allà. En canvi, els costos triguen anys a aparèixer, però els acaba pagant tothom. Ningú no ha estat mai responsable del conjunt. Clar, tu em comentaves ara si altres ciutats catalanes van en la mateixa direcció. Jo penso que sí, però amb intensitats molt diferents, perquè potser, quan pensem en el cas de Catalunya, jo distingiria tres models. Tres. Un és Barcelona, l'altre són nosaltres, la Costa Brava, i un tercer seria Salou i la Costa Daurada.
0: Ah, mira. Val?
6: Sí, seria un tercer. Barcelona, què ens trobem a Barcelona? Hi ha turisme urbà tot l'any, està difós per la ciutat, però també va molt lligat a l'habitatge. Ja veurem això d'aquí un moment, no? Clar, la Costa Brava és un turisme més estacional. Aquí sí que tenim una estacionalitat molt marcada, tot i que s'ha millorat, també cal comentar-ho. Però està concentrat en pobles més petits, però clar, l'impacte és brutal, si vols, no? Perquè l'escala del poble també és minúscula. I Salou i la Costa Daurada ens trobem un model de sol i platja planificat. En el cas de Salou i la Costa Daurada és un model planificat en zones ja dissenyades pel turisme. Per tant, clar, són problemes diferents i, per tant, tampoc admeten la mateixa solució.
0: Yeah.
6: I aquí és una, sovint el debat públic s'equivoca, perquè parlem de massificació com si fos una sola cosa, no? Massificació també es fa servir la paraula en anglès overtourism, o inclús el mateix comissionat pel turisme sustentable, José Antonio Donaire, ell va acuñar una paraula que es diu turismofòbia.
0: Sí.
6: Val? Clar, per exemple, quan veiem Barcelona, vale? Barcelona actualment jo penso que és un cas d'estudi i s'ha convertit en un laboratori a l'aire obert a nivell no només europeu, sinó potser mundial, de com es pot gestionar aquests problemes amb massificació del turisme en una gran ciutat. Val? Per què? Perquè va ser potser dels primers llocs on la ciutadania va posar el turisme al centre de l'agenda política. Yeah. Va ser els habitants de Barcelona que l'any 2017, que l'Ajuntament de Barcelona cada any fa un baròmetre municipal, no? Fa una sèrie d'enquestes entre els habitants de Barcelona, i l'any 2017 el turisme és el primer problema de la ciutat. O sigui, segons els barcelonins, ja l'any... O sigui, fixeu-vos, quasi 10 anys enrere, pels barcelonins el turisme era el primer problema.
0: Fixa, ja és sintomàtic.
6: Parlant de tota la resta.
0: Sí, sí.
6: Exacte. Però avui, quan l'Ajuntament fa el mateix baròmetre, el problema ja no és... El primer problema ja no és el turisme. És l'habitatge.
0: Mm-hmm. Però bueno, també va lligat.
6: Sí, exacte, perquè aquí és el tema, no? O sigui, no, és l'habitatge no perquè el turisme s'hagi resolt, sinó perquè la gent ha après a anomenar el problema pel seu nom. O sigui, el turisme és el símptoma. L'habitatge és la malaltia. I clar, a Barcelona ara ha fet una cosa... que no ha fet quasi ningú mai. O sigui, ha decidit que el 2028 s'acaben els pisos turístics. O sigui, 10.000 habitatges d'ús turístics amb llicència passaran a habitatges residencials.
0: Sí, sí.
6: Això és una mesura molt valenta, no? I clar, per exemple, en el mateix baròmetre, quan preguntaven als barcelonins si estaven d'acord, doncs el 75% dels barcelonins donen suport a aquesta mesura, no? Clar, és una decisió molt valenta, no? Però marca un abans i un després.
0: Totalment.
6: I és la primera vegada que una ciutat gran diu aquest ús del sol ja no el vull. Ja no el vull, no?
0: I creus, per tant, que potser Costa Brava i Salou, o sigui, Costa Daurada, també podrien anar cap aquí? Potser, no sé si prohibint l'ús radicals tot l'any, o potser són altres mesures.
6: Aquí hi ha d'haver-hi potser un petit matís, no? Perquè, per exemple, en el cas de la Costa Brava, el problema no és el nombre absolut, és la desproporció. O sigui, Cadaqués té, per exemple, unes 53 arribades de turistes per resident l'any, no? Clar, cap estructura municipal no aguanta això. Ni aigua, ni aparcament, ni serveis, no? Clar, però el resultat social és el de sempre. O sigui, tanquen comerços tota la vida, el jovent no es pot quedar i el poble es buida durant la resta de l'any, no? I també hi ha una tensió interessant, perquè els pobles de la Costa Brava potser s'han començat a moure en direcció contrària a Barcelona, alguns pobles. Perquè han començat a moure's per blindar l'habitatge d'ús turístic. Per què? Perquè consideren que aquest model forma part del seu model econòmic. Per què? Perquè en el cas dels molts pobles de la Costa Brava, els propietaris són locals. O sigui, no és el mateix conflicte que a Barcelona, perquè allà els propietaris de pisos d'ús turístics no són propietaris locals. Moltes vegades són fons d'inversió, o fons voltors, que es diu, no? En canvi, aquí a la Costa Brava, sovint és del veí. A Salou, l'altre cas, és tot el contrari. I potser per això és útil també fer-lo servir, no? Perquè és un model planificat en què el turisme es va fer en un espai pensat per al turisme i genera menys conflicte veïnal per metro quadrat. Però també té els seus propis problemes. Si Salou té un problema d'estacionalitat, precarietat laboral, dependència d'un sol producte... I Salou, de fet, ha dit que no aplicarà el recàrrec municipal de la taxa turística el 2026. Per què? Perquè té por de la competència d'altres municipis. Que això també ens il·lustra un altre problema de fons. És regular municipi a municipi genera fuites. Si Salou no cobra aquest recàrrec i canvi el sí, què fa el turista?
0: No,
6: es queda a Salou.
0: Clar, se'n va.
6: Exacte, o no li cobra. Exacte. Clar, el tema és, aquests models han demostrat no ser sostenibles, no? Per què? Doncs també aquí hi ha un tema que és, quan pensem la paraula sostenibilitat, hem de pensar, o sigui, depèn de què entenguem per sostenible, no? I potser aquí cal ser precís, no? Perquè quan parlem de sostenibilitat sempre es pensa només en el medi ambient, però també s'ha de pensar socialment i econòmicament. Aquests models, des del punt de vista econòmic, són sostenibles.
0: Són sostenibles, clar, sí, funcionen. Perquè...
6: Sí, funcionen.
0: Mentre tingui gent que pugui seguir-se dedicant als serveis, o sigui, als hotels, i pugui, no?, anar mantenint aquest engranatge i no et marxa ningú, doncs perfecte, tires.
6: Clar, és que, per exemple, clar, Balears, les coses com siguin, va tancar el 2025 amb un rècord de despesa turística. O sigui, l'any 25 a Balears van rebre 23.000 milions d'euros.
0: Clar, imagina't.
6: Qui digui que el turisme no dona diners, menteix. I els que entrevistàveu els vostres companys de les illes ho deien.
0: Sí, sí.
6: Ho deien. És que vivim d'això, no? O sigui, no estem contra el turisme. No, volem que el reguli, no? I, clar, el que no és sostenible és aquest model des del punt de vista social i ambientalment, no? Per què? Perquè funciona consumint recursos que després és difícil o no reposen. Per exemple, el sol i la convivència. Un cop tu has convertit un habitatge en producte turístic, recuperar-lo és caríssim. Un cop tu has expulsat una comunitat, no la fas tornar amb una subvenció. I aquí hi ha una paradoxa que nosaltres, a la universitat, a la Facultat de Turisme, expliquem molt bé, no? O sigui, els turismòlegs, sempre ho diguem, no?
0: Els turismòlegs. L'èxit d'un... No sabia que existia aquest concepte, digues.
6: Sí. Els turismòlegs ho diem, no? O sigui, l'èxit d'un destí destrueix les condicions que el van fer exitós. I, de fet, sona com una mica com una maledicció bíblica, no? I, de
0: una fet, mica, ja, és veritat.
6: Sí, l'any 74, fixa't, l'any 74, fa més de 50 anys, un psicòleg americà, Stanley Plok, diu, tots els destins turístics porten en el seu interior la llavor de la seva pròpia destrucció. 74, fa 50 anys. Sembla que estigui escrit ahir pensant en Soler.
0: Sí,
6: no, no,
0: sí.
6: Això ja ho han escrit l'any 74. I a la facultat, els turismòlegs sempre diem que el turisme és com Dr. Jekyll i Mr. Hyde. O sigui, és veritat, té dos costats. I de fet, a la facultat, el que estem ensenyant als nostres estudiants, i amb l'estudi cultural, és saber-lo i gestionar. Per què? Perquè el turisme és com el foc. Et pot cuinar el menjar, el dinar, però si no vigiles, et crema la casa.
0: Clar. Per tant, tu creus que és viable que hi hagi equilibri entre residents i turistes?
6: Clar,
0: vull dir, això és cap on hem d'anar.
6: Sí. O sigui, la gent va a Sóller, per què? Per què els turistes van a Sóller? Perquè és un poble viu, amb tarongers i gent que hi viu. Clar, si tu converteixes Sóller i qui diu Sóller, Pensem en qualsevol altre destí turístic amb èxit. Barcelona també, per exemple. Clar. Si tu converteixes Sóller en un decorat, has liquidat el teu propi actiu. L'has liquidat. L'has liquidat. Clar, el tema és viable l'equilibri residents versus turistes? Sí, però això no es fa espontàniament. I, de fet, cap destí no s'ha autorregulat mai. Sempre ha calgut una decisió política o decisions polítiques, no? I, de fet, l'equilibri no s'aconsegueix en campanyes de conscienciació ni demanar al turista que es porti bé. Jo penso que s'aconsegueix tocant tres palanques, no? O sigui, plates. Quantes n'hi ha? I on? Quin és el sostre real? Uh-huh. No podem dir consens o creixement. No, hem de veure quantes places hi ha, on estan, i fer un límit de capacitat de càrrega. Habitatge? Aquí s'ha de treure l'habitatge del mercat turístic, com fa Barcelona. I Barcelona ho estan fent molt bé.
0: Clar. Sí, sí, sí.
6: I accessos. Però clar, Barcelona té un problema. Que Barcelona, fixa't que des de el que pot fer l'Ajuntament de Barcelona i el comissionat d'on aire, perquè ens entenguem, ho estan fent molt bé. Però clar, no controlen, per exemple, els accessos. Qui controla el número de turistes que arriben per l'aeroport? Qui controla el número de creueristes que han batut un nou rècord a Barcelona? No és l'Ajuntament.
0: No, no.
6: O sigui, qui controla la porta, controla el flux.
0: No, és interessant, és interessant. Digues, digues, acaba.
6: I que, de fet, també l'equilibri no vol dir menys turisme necessàriament. Vol dir un altre turisme. O sigui, un visitant que ve 3 dies, dorm en un hotel i gasta poc, no impacta igual que un que ve una setmana, es relaciona amb el territori i consumeix producte local. I per això, per exemple, en el meu cas, m'interessa molt el tema del turisme cultural. Uh-huh. O turisme gastronòmic, no? Perquè durant un temps nosaltres menjàvem per viure i ara vivim per menjar. O també es diu que el turista normalment viatja sobre el seu estómac, no? I el tema del turisme cultural no és perquè sigui més noble, sinó perquè és el que permet desconcentrar en el temps i en l'espai i treu pressió de l'estiu i de la costa i la reparteix aquesta pressió cap a l'interior i també cap a la temporada baixa, no?
0: Clar.
6: A més, el que passa amb el turisme del ciclisme aquí a Girona, no?
0: Sí, sí,
6: no és una solució màgica, però jo penso que aquest tipus de turisme és una de les poques palanques que juga a favor del resident.
0: Molt, molt, molt clar tot el que has explicat, Lluís Mundet i Cerdan. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i per il·lustrar-ho tan bé. Professor de la Facultat de Turisme de la UDG i també coordinador del Màster en Turisme Cultural. Gràcies, que tinguis molt bon estiu. Ja parlarem en una següent ocasió, segur.
6: Gràcies,
0: igualment. Adéu, que vagi bé.
6: Segur. Vagi
0: adéu,
6: bé.
0: Adéu.
6: Adéu, adéu.
7: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
10: El Teatre Acadèmia, com molts d'altres, ja ha presentat la programació de la nova temporada que s'inaugurarà el 16 de setembre amb l'obra Tendrament, el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals i que ha suposat el debut com a intèrpret de l'escenògrafa. Per inaugurar la segona edició de la programació internacional del Teatre Acadèmia, l'actor Enrico Ianello dirigirà i interpretarà Mama. A l'octubre arribarà Perdona'm cos meu, una història de Caral Riera amb Mireia Eixalà, Anabel Castan i Àfrica Alonso. Un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, Premi Revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Tiana Roig i Albert Baró.

0: És el foc. Ens trobem que el canvi climàtic fa que cada cop actuï diferent i que amb la falta de pluges i les sequeres cada cop costin més de controlar. Tot això acaba posant en perill els boscos i també la fauna, però també les persones. Per això avui el que volem és parlar de com actuar, de què fer i de com hem d'intentar sobreviure si ens trobem amb un incendi.
1: L'Empordà, 22 de juliol de 2012.
2: Un incendi a la Jonquera supera la capacitat d'extinció dels bombers per moments, alimentat per les fortes ratxes de vent i la baixa humitat. Tot apunta que va començar per una burilla mal apagada i moren dues persones. El primer en patir una aturada cardíaca quan va quedar atrapat per les flames al jardí de casa seva, a Llers. El segon arran d'una explosió d'uns dipòsits de benzina a Agullana. A més, hi va haver 8 ferits, 6 dels quals greus. En total, l'incendi va afectar gairebé 14.000 hectàrees.
3: Mentre aquest primer incendi talla les principals carreteres, paral·lelament a uns quilòmetres, a Portbou se'n declara un altre.
4: A la muntanya, la gent. No sé por qué salen ahora tantas barcas.
3: Els vehicles desviats a la Nacional 2 i l'AP7 circulen per la Nacional 260 i es veuen sorpresos per aquest nou foc, queden envoltats per les flames i algunes persones baixen del vehicle intentant fugir cap al mar pels barrancs i penya-segats. Les barques de la zona s'acosten a recollir les persones que fugen, però dues d'elles cauen i moren. 12 persones més van resultar ferides, dues d'elles greus.
1: Torrefeta i Florejacs, la Segarra, 1 de juliol de 2025.
2: Un incendi en una zona agrícola creix ràpidament amb ventades que fan que la velocitat de propagació superi els 30 km per hora i marquin una de les xifres més altes registrades a Europa. En poques hores cremen més de 5.500 hectàrees. És la primera vegada que es parla d'un incendi de sisena generació a Catalunya.
5: Això és esgarrifós. No pot apagar la tormenta, nostre senyor. Desbocat tot.
2: El propietari d'una finca agrícola intenta rescatar un treballador afectat pel fum i s'hi acosta amb el cotxe. En la fugida queden atrapats i moren tots dos. Els troben a pocs metres del cotxe i el vehicle sense cremar.
1: Los Gallardos, Almeria, 9 de juliol de 2026.
3: Comença un incendi que semblava provocat per la caiguda d'un cable d'electricitat. L'entorn està molt sec, les temperatures s'apropen als 40 graus i es propaga ràpidament. En total es cremen més de 5.000 hectàrees. El foc obliga a desallotjar 1.400 persones, entre elles la localitat de Béder. Durant l'evacuació, diverses persones intenten fugir de les flames amb el cotxe i a peu per carreteres secundàries fora de les rutes establertes. Queden rodejades.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. La noche deja así una noticia tremenda, terrible. Al menos 12 personas han muerto en un incendio en Los Gallardos, provincia de
3: Almería. L'incendi deixa 14 morts, 7 ferits i es converteix en l'incendi més mortífer d'Andalusia i el tercer d'Espanya.
0: Sempre es diu que la teoria és molt fàcil, però a l'hora de la veritat mai sabrem com reaccionaríem davant d'una emergència o una situació extrema, com pot ser trobar-se, per exemple, amb un incendi a pocs metres. Avui volem intentar-ho posar més fàcil. Obrim el manual de supervivència. Ja sabeu que els dilluns a aquesta hora, en vocació de servei públic, el que volem és orientar sobre com sobreviure davant de situacions adverses, fenòmens extrems, contraris a nosaltres. En ple estiu, marcat per una campanya d'incendis molt complicada, avui volem posar-hi el focus per saber com actuar davant d'un foc. I per això ens acompanya a l'estudi l'inspector dels bombers de la Generalitat, l'Oriol Corbella. Què tal, Oriol? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Clar, Oriol, d'entrada, després de les imatges que hem estat veient aquest estiu al nostre territori, però també a Madrid, Andalusia, com hem d'actuar? Què recomanaries als oients si estem al bosc d'excursió, per exemple, i de cop veiem allò lluny una fumarada negra, un foc, que pot estar, potser cada cop el tenim més a prop de nosaltres. Què hem de fer?
7: Vale, per entendre una mica, jo volia explicar una mica un inici al que són els incendis forestals i com es comporten, perquè el que hem de fer inicialment és, si ens trobem en una situació així, on qualsevol situació en què ens veiem involucrats amb un incendi forestal, és bàsicament, doncs, primer entendre què està fent aquest foc. Primer de tot, mantenir la tranquil·litat. Hem de mantenir la tranquil·litat, veure què està fent aquest foc, perquè si no, la reacció, les conseqüències, fugir, doncs podrien ser més perjudicials que no pas no fer res. Llavors, per entendre els focs, que nosaltres també parlem, doncs, cada dia estem parlant, no fem les rodes de premsa, que els flancs, el cap i així, doncs, és entendre una mica quines són les parts d'aquest incendi. Hem d'entendre que un incendi forestal és, al final, és vegetació que està disponible, que crema. Quan diem que el combustible està disponible, vol dir que la vegetació està seca i que pot cremar. Llavors, el que succeeix és, bàsicament, això ens ho hem d'imaginar com en un full, no? Un foli cremant, per exemple. Si posem foc en un foli, en

0: que aquest foli, si està pla, realment crema de forma circular, però si li donem pendent o bufem, o hi ha vent, llavors el que succeeix és que realment es genera que en un cantó hi ha flames més altes, a l'altre hi ha flames més baixes. Llavors, el que nosaltres anomenem cap de l'incendi són aquestes flames més altes i aquesta direcció cap on va el foc. A la part contrària és la cua i a les dues bandes els flancs. D'aquesta manera podem identificar, doncs, dues coses. És a dir, ja tenim la situació de l'incendi i sabem que el comportament en el cap és un comportament molt més elevat, i el comportament a la cua, que és una zona més segura, és, doncs, molt més segur. I també tenim una altra informació, que és la que ens permetrà entendre, doncs, aquest incendi quan el veiem a la muntanya, doncs, en quina direcció està anant, perquè el fum sempre va en la direcció de l'incendi, perquè el vent és el component principal que porta la direcció d'aquest incendi i que porta la direcció de les carreres que van de cap. Uh-huh. Llavors, entenent això, quan tenim un incendi, sempre el que anomenem flanc dret i flanc esquerre és mirant des de cua cap a cap, el flanc dret ens queda a la dreta, el flanc esquerre ens queda a l'esquerra, i la direcció del cap és la direcció del fum que estem observant. Llavors, el que hem de fer, si ens trobem a la pregunta, què hem de fer si estem veient un incendi, és entendre cap a on s'està dirigint aquell incendi. Ens estem posant directes en el lloc on impactarà el cap? Què vol dir? Ens estem posant dintre de la columna de fum? Uh-huh. Perquè realment és el mateix. Llavors, realment estem, potser, vegem, si estem en una pista forestal, veiem un incendi a mà dreta, però que la columna de fum també se'n va cap a la dreta, vol dir que la cua ve cap a nosaltres, el cap se'n va allunyat. Llavors estem en realment una zona que és més segura. Estem en una pista i veiem que ve cap a nosaltres la columna de fum que se'ns tira a sobre, sabem que el cap de l'incendi, per la pendent o pel vent, ens està venint cap a nosaltres. Llavors aquella és una zona que no és segura.
1: Per tant, fugim d'allà.
0: Llavors, havent entès la situació de l'incendi, la nostra situació, hem d'evitar, sí, totes les zones que siguin per davant del cap de l'incendi.
1: Val.
0: És a dir, si per exemple anem per una carretera i veiem que la columna de fum creua, està creuant la carretera, sabem que el cap impactarà cap allà. Llavors, el que no farem mai és entrar dintre de la columna de fum perquè sabem que les carreres, doncs, poden estar impactant. Mm. Llavors, en el cas de trobar-nos una situació en què el fum ve cap a nosaltres, que el cap de l'incendi s'està dirigint cap a nosaltres, si estem a la muntanya, després en parlarem, però si tenim una estructura, sobretot d'obra, ens hem de confinar, però si voleu en parlem després. Però si estem a la muntanya, no tenim lloc on confinar-nos ni on estar, el que hem de fer és sortir d'aquestes carreres, és marxar perpendicularment al foc, perquè, com hem vist amb l'exemple del full, no? Doncs el cap va a molta, molta velocitat, però els flancs ja obren molt més lentament i la cua, doncs, encara va més lenta. De manera que, si ens situem en el costat de l'incendi o a la part del darrere, uh-huh, amb que hi hagi una carretera o una pista, nosaltres estem en una zona segura.
1: Perdó, ara que dius carretera, en cas que tinguem un cotxe, un vehicle, uh-huh, i també hem fet aquesta lectura i hem vist, és bona idea agafar el cotxe o d'entrada, si el tens suficientment a prop, és potser millor anar a peu? No ho sé, perquè penso, dic, potser ara tu has fet aquesta lectura, és dir, mira, crec que el cap està aquí, crec que si vaig cap a aquesta direcció aniré bé, però no sé si potser canviarà el vent. Si jo estic amb el cotxe, em puc trobar en algun moment atrapada i pot ser pitjor, llavors?
0: Si nosaltres tenim un cotxe disponible per marxar del lloc, hauríem de seguir, doncs, el que estem dient, en el sentit de nosaltres mai posar-nos en situació en què aquest incendi ens pugui fer un atrapament. I llavors, clar, és el mateix, en el mateix sentit, de dir, nosaltres, doncs, hauríem de marxar, doncs, en una direcció oposada a la propagació d'aquestes carreres. Però, en qualsevol cas, això és només, insisteixo, en el cas que ens trobem, o que estem ja a la muntanya, que ve un incendi, que veiem aparèixer un incendi, perquè davant de... Normalment el que veurem és un incendi llunyà, un incendi, sí, llunyà, que realment es va apropar.
1: És veritat que van ràpid, eh? Perquè bueno, les imatges que s'han fet ara de tots els focs que veiem també, que hi havia aquestes càmeres estàtiques, per exemple, en llars, i vèiem la velocitat del foc, i és veritat que en 8 minuts, un foc que potser et deies, oh, que lluny que està, de cop i volta tenies a casa.
0: Ens pot sobtar completament i realment hem d'entendre una cosa, perquè no és el mateix, perquè hem posat un exemple molt senzill de com propaga un incendi per identificar-ne les parts, però això no és el comportament d'un incendi forestal. És a dir, un incendi forestal no ens l'hem d'imaginar com una... Sobretot els grans incendis, no estic parlant ja d'incendis de sisena generació que té alts comportaments, sinó incendis que tenim de 100 o 50 o de 500 hectàrees. El que és el cap de l'incendi no propaga de forma lineal. Propaga amb tota una àrea d'ignició que té per davant. És a dir, el que succeeix és que amb la columna de fum hi ha petites fulles, branquillons, pinyes, salten a molta distància, clar, molta, vol dir a 100, 200, 500 metres, i provoquen una ignició. Llavors, el que és el front de l'incendi, el cap de l'incendi, on no hem d'estar, realment és com s'està començant a encendre tot allò, és tota una àrea d'ignició que si estiguéssim allà, que no hi hem d'estar, el que veuríem és que hi ha com tot de punts de foc que comencen per tot arreu. No veiem un front de foc.
1: No és una línia de foc que va avançant, exacte.
0: Exacte. Per tant, el perill és això, és si estem en la zona aquesta en què impactarà el cap, no podem anticipar de dir, vale, doncs quan vegi el foc que estigui la línia de foc en aquí, marxo. Ja marxo.
1: Clar, no.
0: No, perquè el que veurà és que, ui, tinc un petit foquet aquí, com ha aparegut això aquí? I això... Hi ha molts focs, tots aquests interactuen i s'encén tota l'àrea d'ignició.
1: I en aquests casos és bona idea, si tinc aigua, dir, vaig a remullar-ho, vaig a apagar aquest petit foc que se m'està encenent aquí?
0: No ho és. És a dir, quan hi ha un incendi forestal, el que no hem de fer, perquè tenim moltes circumstàncies de que la gent al final acaba prenent mal, intentant fer coses que no se'n sortiria tampoc i intentant fugir també i posant-se en un lloc on és pitjor que el lloc on estava. Llavors, normalment, gairebé la totalitat d'accidents que succeeixen són d'aquestes tipologies. Llavors, en el cas de que veiem un incendi que s'inicia, ha de ser tan obvi com haver-lo d'aixafar amb el peu com per apagar-ho. Mm. En el cas contrari, pas enrere, mirar, aviam, què fa, trucar al 112, i ja venim, que estem per això, i ja vindrem, ja farem l'anàlisi, ja protegirem, i ja l'apagarem, perquè no és fàcil d'apagar un incendi forestal. I si et refereixes en el cap de l'incendi, no té cap mena de sentit apagar els petits focus, perquè allò té una inèrcia pròpia, té molta força,
1: clar.
0: I realment és impossible, fins i tot nosaltres, amb tots els mitjans aeris, tots els camions que tenim, amb mànegues que són amb moltíssima pressió i molt gruixudes, no podem apagar els caps dels incendis. Llavors, no hem d'entendre que si nosaltres no ho podem fer posant tota l'energia, tots els esforços, apagar aquest cap, per això paguem primer la cuia als flancs, doncs sobretot que ningú es pensi que allò, que arribaran unes flames i que serà capaç amb una mànega del jardí,
1: exacte,
0: o amb una branca d'apagar allò, prendrà mal. I llavors el no ho ha de fer.
1: Posem-nos el cas ara, per exemple, això, som en un municipi, tenim foc al nostre voltant, llunyà, però ens han demanat que ens confinem a casa nostra, no? Mm-hmm. Què recomanem a la població que s'hagi de confinar a casa? Tinc que tancar finestres, pot ser una opció. Mm-hmm. Què més es recomana?
0: Inicialment, el que és important entendre és que la prevenció ve abans de l'ordre de confinament. És a dir, i la prevenció la tenim molt clara com ha de ser. Al final està també normativitzada i hi ha unes franges de protecció que si volem estar segurs, si vivim en zones rurals i volem estar segurs en la situació d'incendis forestals, doncs les franges de protecció han d'estar tractades i també hem de fer, doncs, jo que sé, que les tanques de la casa no siguin de material que sigui inflamable, que no sigui bruc, que no siguin realment elements que de fet ens acaben propagant, però això és a nivell de prevenció. Inicialment, si hi ha risc d'incendi, podem fer mesures de prevenció també, doncs sàpiguer que no hi hagi fulles a les canalitzacions, no apilar la llenya al costat de la façana, coses que òbviament ja podem veure que si allò, tot allò crema, doncs com ens podria impactar la casa. Dit això, llavors, en la situació en què ens trobem, que ens tenim una ordre de confinament perquè es dirigeix un incendi cap a la nostra casa, o també és important entendre això, no tenim un ordre de confinament, però veiem que hi ha un incendi forestal proper, el que hem de fer és, si tenim temps, vol dir que encara realment no està impactant, doncs recollir tendals, treure, allunyar de la façana, doncs taules de fusta, coses combustibles, tot element, que puguem veure que el cremar pot tenir una afectació. I en el moment, si no ho tenim clar, temps així, sobretot tancar portes, finestres i quedar-nos en l'interior. I això, tant si tenim l'hora de confinament com si no la tenim i veiem l'incendi forestal i hem de saber que el lloc més segur, tant de forma preventiva com de forma reactiva, és estar dintre de les edificacions, evidentment, edificacions d'obra, i havem fet aquestes mesures. I llavors, sobretot, totes les finestres, totes les portes tancades, que no corri l'aire, perquè al final el que entra i crema i pot cremar a l'interior ens pot afectar, és l'aire molt calent de l'incendi que corre. Si bloquegem portes, finestres i no entra l'aire, al final doncs estaríem a dintre, en una situació segura, el temps necessari com perquè passi l'incendi.
2: Parlaves d'aquests llocs segurs. Un lloc segur també seria a dins del cotxe. És a dir, quin risc correm si ens quedem a dintre d'un cotxe quan ens veiem rodejats o acorralats per un incendi forestal, en aquest cas?
0: Dintre d'un cotxe no estem segurs. És a dir, no és el mateix que una, que un habitatge, que un habitatge d'obra, en què tenim a més les mesures de protecció, que és un fet afegit de que ens permetrà estar confinats amb seguretat. El dintre del cotxe és un lloc, nosaltres, doncs, a tots els incendis que anem, hi ha cotxes que estan aparcats a les pistes i es queden calcinats i queden cremats. És un mal menor en la situació en què nosaltres ens trobem, que estem a la muntanya, i que no tenim un edifici i ens trobem rodejats pel foc. En aquesta i exclusiva circumstància és millor estar dintre que fora. Perquè sí que hi ha circumstàncies, depenent de com impactin les flames o de quina situació sigui el vehicle respecte a les flames que arriben de cap, doncs que li afectin o no li afectin. Hi ha situacions en què, si depèn de com queda aparcat el cotxe, doncs realment no té afectació. I hi ha accidents, hi ha en què les persones espantades han sortit del vehicle, realment han perdut la vida i el vehicle no ha cremat i fins i tot no s'han trencat els vidres. Llavors, és important entendre que la mesura d'actuar és no haver d'estar en aquesta situació. Primer, perquè ens hem confinat, no hem fet autoevacuació, no hem fugit. Després, perquè hem fet una anàlisi de dir, vale, no em fico dintre de les carreres evitant aquesta columna, però si això no succeeix, estic amb el cotxe i realment estan arribant les flames en allà, doncs al final és aguantat tot el que sigui possible dintre del cotxe.
1: Ens queden poc més de 2 minutets d'entrevista, malauradament, però tornem a convidar-te perquè és veritat que és un tema que dona molt per parlar. Només una més, la roba, el que portem posat també ens pot ajudar o ens pot perjudicar en alguna cosa? Si ens veiem, per exemple, això amb un foc, estem al mig de la naturalesa, recomanes alguna peça treure'ns-la o al revés, o dir, això no ho perdeu?
0: Sí, al final nosaltres hem de mirar com anem vestits nosaltres. Fa molta calor i nosaltres portem molta roba perquè justament evitar la radiació i evitar doncs, aquesta calor és el que et fa doncs, portar aquesta roba. En qualsevol cas, en una situació així, l'important és no pensar que la roba protegirà, sinó mantenir-se confinats. No hi ha cap roba que tinguem a casa amb la que puguem prendre la decisió de dir, va, doncs fugim d'aquest incendi, perquè és probable que simplement sortim de casa, ens arriba en flanc i ens fiquem en el cap de l'incendi i sigui pitjor el remei que l'enfermetat.
1: Oriol Corbella, inspector dels Bombers de la Generalitat, moltíssimes gràcies. Molt útil tot, vull dir que crec que la intenció que tenim amb aquesta secció és aquesta, no? De que tothom que ens pugui estar escoltant i es pugui trobar, que esperem que no, però en cas de passar, la prevenció sempre és la nostra millor arma. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Nosaltres ara us deixem amb el racó de pensar amb l'Aiman Raissal i en Carles Franzino, conversant sobre caselles, les etiquetes, també de física quàntica, i rematarem amb un expedient Tiscar. Nosaltres ho deixem. Tornem demà a les 8 del matí a l'Aquí Catalunya. Que vagi bé.
3: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Aquest dimecres 12 serà un dia històric per a la ciència i per a milers de ciutadans. Per primer cop des del 1905, Catalunya veurà un eclipsi solar total que durarà aproximadament 1 minut i mig segons la zona d'observació. Es preveu una gran mobilització poblacional i per aquest motiu es recomana desplaçar-se els dies previs i intentar marxar de forma esglaonada. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a Ser Catalunya.

0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: El racó de pensada cada dilluns amb el Carles Francino i l'Aiman Raisali. Què tal? Bon dia a tots dos.
2: Hola, bon dia. Com esteu?
3: Hola, bon dia. Què tal?
1: Carles, començo per tu. Què t'ha fet pensar tu aquests últims dies?
2: Jo ja he estat a Baena aquesta setmana anterior amb una altra cosa relacionada amb la Setmana Santa i allà sí que estan aixecant les restriccions que fins ara hi havia per a les dones. O sigui, imagina't, que encara hi ha esperança. Hi ha algun lloc on encara pensen una miqueta, en fi, en termes d'igualtat. No, m'ha fet pensar, mira, just amb aquest viatge a Baena vam tenir l'oportunitat de parlar amb un professor d'universitat i amb tres alumnes de l'únic lloc d'Espanya on s'imparteix un grau on se barregen la filosofia i les matemàtiques, que és la Universitat de Còrdoba. És una assignatura que es diu, a més, pensament crític, pensamiento crítico, no? I això em va fer pensar amb les separacions, amb les tanques que a vegades volem col·locar entre la ciència i la filosofia, com a icona del que és pensar, del que és tenir una capacitat intel·lectual, i l'interessant que resulta. A més, parlant amb aquests tres alumnes, que tenien 18 i 19 anys, sí. dos nois i una noia, hòstia, escoltar-los, reflexionar, respondre, feien una miqueta escenificació del que fan a classe, no? Que tots els dies comencen amb una pregunta concreta que planteja el profe, i em va plantejar alguna en aquell moment. Què és la creativitat, per exemple, no? Quins elements afavoreixen la creativitat? I sentir les seves respostes i les seves reflexions a mi em va reconfortar moltíssim.
1: Clar, que és curiós a vegades barrejar aquestes dues disciplines que semblen molt allunyades però que potser sí. no, a vegades, clar, dèiem, no, les lletres o les ciències, no, és que una cosa va de la mà de l'altra, també filosofia i matemàtiques.
2: Però mira, només hi ha un lloc a tot Espanya, a la universitat, on fan aquest grau compartit, o sigui que mira, és una cosa per prendre nota.
1: Iman, a tu què t'ha fet pensar aquests últims dies?
3: Doncs no, jo m'estic quedant amb aquest grau, perquè és veritat que mai l'havia escoltat.
2: És boníssim.
3: I em sembla també... És boníssim, perquè, bueno, el que diu la Marina, no? Sempre se'ns ha categoritzat, no? Tu ets de ciències o de lletres,
2: sí,
3: però,
2: sí.
3: Ostres, les persones que potser ens interessen elements de les dues branques, a vegades et sents una mica, però, bueno, jo una mica de tot, no? I et quedes una mica por ahí. Doncs mira, si jo haig de parlar del que he estat pensant aquest cap de setmana... Doncs una mica el tema etiquetes i precisament aquesta...
1: Mira, just, lliga, doncs... etiquetes, tots de lletres, tots de ciències, no?
3: 100%, no? Jo crec que sí, no? Quan una persona, per exemple, té una etiqueta molt visible, sembla que aquella etiqueta acabi definint tota la seva vida i tot el que representa aquesta persona. En el meu cas, ja ho sabeu tots, sóc una dona immigrant, no? I moltes vegades això fa que se'm col·loqui automàticament en un lloc molt concret, no? Sembla que només pugui parlar de racisme, de discriminació, d'antiracisme, d'immigració, de l'islam, fins i tot, o del Bel, que a vegades em truquen d'alguna mitjana de comunicació, oye, volem que parlis, i jo, espera, que lo adivino, és sobre això, no? Pues ja ho sé, no? Ja ho veus de venir. I sempre al voltant una miqueta de les mateixes temàtiques. Forma part també de la meva experiència, i són temes que crec que també són importants i ho entenc perfectament, però també és veritat que en el meu dia a dia faig com un esforç molt conscient per no quedar reduïda en això. Per mi és molt important poder ser vista també com una persona, jo que sé, com una persona que estudia, que llegeix, que reflexiona, clar, que intenta desenvolupar un criteri propi sobre molts altres temes, no només sobre això, i parlant també amb amics i amigues, m'he adonat que això ens passa a molts. Amics, per exemple, o amigues trans, que m'expliquen que sovint només se'ls pregunta pel fet de ser trans. Mm-hmm. O persones negres, no? Aquí constantment se'ls demana, sí, que parlin sobre racisme. Els gitanos, que acaben representant sempre, entre cometes, lo gitano, no? O catalans, no? Que aquí inevitablement se'ls acaba preguntant sobre el conflicte polític i pel posicionament que tenen, no? I no és que no s'hagi de parlar, repeteixo, al contrari, a mi m'agrada quan la gent pregunta i existeix aquesta curiositat i ganes d'entendre. El problema és quan quedem reduïts només en aquella dimensió, que a vegades també són una mica pesats. Per què no dir-ho?
1: Carles.
2: Totalment d'acord. És una manera de fer més petit, ara que escoltàvem fa un ratet el Jordi Martí, de fer més petit el terreny de joc, d'identificar... El món és molt complexa. i la vida té molts elements que a vegades ens costa d'entendre. Aleshores, reduir-ho a etiquetes, a tribus, a bombolles, fa més comprensible per la gent que no té ganes de pensar el que és aquest món i aquesta vida, no? I em sembla que és ridícul, és a dir, efectivament, ets el negre, ets l'homosexual, ets el català, ets, o ets el Barça, o ets el Madrid, mira, això encara ho podem acceptar, no? Però a mi em sembla que és un exercici reduccionista de la vida... amb el que no hi estic en absolut d'acord.
1: Reduccionista de la vida, però és veritat que nosaltres a vegades els mitjans de comunicació ho alimentem d'alguna manera perquè necessitem també tenir representants de cadascun d'aquests sectors, no? Que no vol dir que després...
3: Clar, és inevitable.
1: No, clar, vull dir que al final estem atrapats també en això i no deixa de ser necessari també el fet de poder comptar amb aquestes veus com a representants d'aquests col·lectius.
2: Hi ha una categoria avui, perdona, hi ha una categoria avui amb aquest exercici de reduir-ho tot a grups, que és el funcionament habitual dels partits polítics com a estructures. És a dir, els partits polítics, sobretot els grans, però bueno, pràcticament tots, han eliminat, per molt que en parlin, han eliminat el debat intern, la discrepància, tots els discursos són unidireccionals, no hi ha fissures, i quan algú aixeca una miqueta la veu, ràpidament el callen. És un exemple claríssim de com això de posar etiquetes i de classificar la gent en categories té un efecte pervers indubtable. En aquest cas, en la política.
1: Iman, tu ens volies compartir una anècdota, a més, relacionada amb això.
3: Sí, jo era per trencar una miqueta també això, que és com molt crític. Us volia explicar una anècdota que em va passar fa uns anys i que sempre recordo amb molt de carinyo, perquè jo crec que, a més de divertida, també diu bastant sobre com tractem a vegades certs temes, no? Mira, em van convidar a una mena de taula rodona sobre, adivineu quin tema, diversitat i inclusió a l'entorn digital, no? Era un acte bastant institucional, perquè també hi assistia en la que en aquell moment era la ministra d'Igualtat, Irene Montero, i a la taula hi eren persones molt diferents, una periodista esportiva que formava part del col·lectiu LGTBIQ+, un empresari amb discapacitat, un creador de contingut també amb discapacitat, que també era del col·lectiu, una noia trans que també creava contingut, i jo. Per què jo? Doncs pues no ho sé, però em van convidar. ens vam conèixer una estona abans de començar i la veritat és que vam fer molt bones migues durant la ponència. Tot va ser com molt correcte, molt formal, molt seriós. Tothom vam dir el que havíem de dir, el discurs molt après també, no? Vam parlar amb molta serietat de les nostres experiències, que és molt important, tot això. I bueno, amb el to que requeria aquell acte institucional. Però el moment realment memorable va venir després, ¿vale? Perquè quan vam acabar... vam anar cap a l'hotel i vam acabar tots a l'habitació de la Vicky, que és la noia trans, i bueno, allà, sense càmera, sense protocol i sense el to aquest tan solemne de la taula rodona, vam començar a riure'ns de nosaltres mateixos amb un humor negre absolutament desacomplexat. Vale? Bromejàvem dient que tots estàvem malalts. Vale? Un era coix, un altre era lesbiana, un altre era trans, jo era la immigrant, vale? I així anàvem fent broma amb les nostres pròpies particularitats. La Vicky, per exemple, va agafar un moment i va dir, oye, jo escuchava la Raïssa dient que sóc un trabolo, i jo flipant, què dius tu ara, saps? Evidentment, jo no havia dit això en cap moment. L'Enrique, que té paràlisi cerebral i coixeja el pobre, deia, sí, jo he sentit a l'Aitor dient-me que sóc un cojo, no sé què. I era un humor de dir, però què està passant ara mateix aquí, no? Era un humor molt negre, però molt divertit també, que només pot existir quan hi ha molta confiança i quan tots els que hi són, diguem, compartint aquest humor, entenem perfectament el context. I clar, és una mica de... ens riem de nosaltres mateixos. El més curiós és que veríem justament això, no?, de donar una xerrada molt seriosa sobre aquestes mateixes realitats. I crec que allà també hi ha una petita lliçó d'alguna forma, no? I és, bueno, perquè una cosa és saber parlar amb respecte i amb serietat de temes importants, que és molt necessari, i una altra també és poder riure's d'un mateix, treure una mica del pes, de les etiquetes, i normalitzar-les dins d'aquest humor, no?
2: No te n'enrefiguis a les persones que no són capaces de riure's a si mateixes.
3: Totalment, de veritat, Carles, va ser com superguapo aquest moment de dir, bueno, ja està, ja ens hem tret aquest pes de la institució, bueno, una mica tot el to institucional amb la ministra.
2: Sí, jo detesto la solemnitat, sincerament.
3: Clar, i de sobte tornar a ser nosaltres, hi havia un carinyo, una confiança, i a dia d'avui seguim amb el grup de WhatsApp, que ens pixem tots de tots.
1: És una mica com un acudit, no? El trans, el cojo, la immigrante i...
3: Sí, com acaba el cuento? Pues mira, mira, amb una amistat molt xula i que fins i tot a dia d'avui, que ja han passat uns quants anys, ens recordem amb molt de carinyo, no? I per tant també una mica de quan toca, toca parlar seriosament, però a la vida tinguem una miqueta també d'humor, una miqueta de ganes també de treure-li pes a algunes etiquetes que,
1: ai,
3: si
1: sí,
3: no,
1: que no costa
3: et
1: res.
3: Categoritzen d'una... Uh-huh. Sí, sí, es fa molt pesat, que va, que va, déjame, o sea, és molt més divertit, no?, prendre's les coses també amb certa gràcia, podem dir.
1: Aquesta setmana us proposo jo també un tema que ens ha fet pensar, que ens ha estat fent pensar des que vam conèixer el titular, que és que el govern invertirà 10 milions d'euros en tecnologia quàntica, en un anell quàntic, això el govern de Catalunya, per reforçar la seguretat del futur, per protegir les comunicacions. I és veritat que és una notícia que vam explicar, que són d'aquestes que passen sense pena ni glòria, que potser la dius així amb paraules grandiloquents i dius, jo em vaig quedar
2: no en
1: dient,
2: ni idea.
1: No entenc res del que acabem d'explicar. No ho entenc. Per això avui hem volgut convidar un físic quàntic divulgador que recentment ha publicat el llibre Univers Rebel, un llibre amb què vol apropar la física quàntica a tots els públics. Hem considerat que era la persona ideal per poder ser avui amb nosaltres. Dani Jiménez, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia, Marina. Un plaer saludar-vos.
1: Necessitem saber què és la física quàntica, quina és la definició oficial de física quàntica, de què parlem quan parlem de quàntica?
4: Perquè, clar... Mira, abans de respondre, deixem que agafi el fil del que parlàveu ara, perquè també hi ha aquest viatge entre les ciències i les lletres, exacte, entre el que s'entén i el que no s'entén, i la tesi o el que jo defenso en el llibre és que la ciència és una part de la cultura que tothom en pot gaudir i que, com la cultura, ens fa persones, ens fa humans, no cal que tingui una utilitat o que l'entenguem, no? Jo quan vaig a veure un quadre de Miró o quan escolto una sinfonia, no m'estic plantejant si l'entenc tota l'estona, l'entenc o servirà per alguna cosa. L'hem de gaudir. I la quàntica, que és una branca de la ciència revolucionària que ara t'explicaré, és un exemple de tot plegat. No cal que l'entenguem sencera, no cal que tingui un munt d'aplicacions que les té, sinó el que és important és que la puguem gaudir com una aventura humana fabulosa.
1: Clar, però com la gaudim si no sabem de què estem parlant? És a dir, un quadre jo el puc tenir davant, el veig, puc dir m'agrada o no m'agrada, la quàntica... Tinc la sensació que se m'escapa, no?
4: Clar, però aquest viatge de desconeixement ens passa tot, no? Si a tu et demanen fer una truita de patata i no saps ni batre un ou, et costarà i et semblarà un impossible, però si tu t'apropes horitzontalment a la disciplina, la podràs entendre, la podràs gaudir.
1: Això volem fer ara mateix amb tu.
4: Vinga, va. Mira, la quàntica és la disciplina de la física que explica com funciona el món de les coses més petites, però molt petites, eh? No estic parlant de la punta d'un cabell, sinó molt més petit, dels electrons, dels protons, dels neutrons, dels fotons, dels quantons, i el més sorprenent de la quàntica és que funciona amb unes lleis diferents, que no funcionen amb les lleis clàssiques dels planetes, de les estrelles, sinó funcionen amb unes lleis que ens semblen màgiques en el món clàssic, que ens semblen antiintuitives, que ens fan trencar la lògica.
1: Per tant, què
2: bueno,
1: vol dir?
2: Tu col·labores amb un mag, de fet, en algunes coses, no?
4: Sí, exacte, fem un espectacle de quàntica amb el mag Ramó, que fem una mirada amb alguns fenòmens, l'efecte túnel, no? L'efecte túnel és que algunes partícules poden passar, imagina't que tu volguessis passar a través d'una paret, seria impossible, l'hauries de saltar, no? Doncs la quàntica diu que algunes partícules, com els electrons, poden travessar aquestes parets. I aleshores el mag ho fa amb una carta, travessa una paret amb una carta. En el món clàssic seria impossible, en el món màgic quàntic sí que és possible.
1: I Patrick Swayze també ho feia, això.
4: Exacte.
2: A mi això em sembla, dintre del que explicava el Dani, de que igual que a l'art, igual que com mirem un quadre o quan escoltem una música, no tenim per què aspirar a entendre exactament tots els codis de funcionament, i això de que les partícules puguin estar en estats diferents i en llocs diferents al mateix temps, no ho entenc, però em sembla l'hòstia. O sigui,
4: mira, la gran revolució de la quàntica, en gran mesura, és una revolució epistemològica, filosòfica, és a dir, els científics clàssics, Galileu, Newton o Curie, volien entendre la realitat. I, de fet, nosaltres pensem que la ciència ha d'entendre la realitat. I els quàntics et diuen, la ciència el que fa és interpretar-la. Mm-hmm. Nosaltres detectem, veiem, mesurem, però el que hi ha darrere, de veritat, no ho sabem. I en aquest sentit la quàntica et recol·loca, no? Perquè el científic pensa que desvetllarà la veritat absoluta, però no, la quàntica et diu la veritat absoluta se t'escapa, tu l'únic que pots fer és amb els teus instruments de mesura, que són limitats, perquè el món microscòpic és molt petit i és esmunyidís, tu detectes un seguit de coses i apliques un seguit de coses. No podem menys tenir que la quàntica ens permet tenir mòbils, ordinadors o memòries magnètiques que estan guardant fotos absurdes en el nostre mòbil. Però la realitat és que la quàntica es basa en una interpretació de la realitat, no és la resposta a la realitat, només ho interpreta.
2: I en probabilitats, no, Dani?
4: Correcte. O sigui, la realitat et diu que tu, per exemple, no, tu podries pensar que un planeta està al voltant del Sol i sabem exactament on està en cada instant Mart. Però si això ho transportem al món de l'electró que dona voltes al voltant del nucli, aquesta imatge també planetària, et diré, no sabem exactament on està l'electró en cada instant. Nosaltres el podem mesurar. I si el mesurem, pot sortir que estigui aquí o pot sortir que no estigui aquí, però mentre no mirem, hi ha una ona de probabilitat que la podríem imaginar com una mena de petita esfera que gira, però no és correcta la imatge que l'electró està girant. Hi ha probabilitats, i quan tu mesures, això col·lapsa i saps si passa o no passa.
2: Perquè aquests elements tan petits que estudieu tenen comportaments estranys.
4: Tenen comportaments estranys i una altra de les diferències més importants és que quan els observes, els estàs modificant. Tornem a l'exemple clàssic. Si tu, Carles, o Marina, o jo, mirem el Sol o la Lluna, per tothom està a la mateixa posició. En el món quàntic, si jo miro una partícula, aquesta partícula col·lapsa i només la puc mirar jo. Només puc tenir informació jo. Per tant, l'observador, el mesurador, fa que el món quàntic canviï, que això no passa amb el món clàssic, per exemple.
1: I escolta'm una cosa, llavors...
4: Mira, deixa'm que et posi una analogia, un instant, eh? Si en el centre del sistema solar, en lloc d'haver-hi un sol que produeix milers de milions de fotons, hi hagués un únic àtom que produeix un fotó, una partícula de llum, aquesta partícula de llum no seria, com podem pensar, un làser que et va al teu ull, no. Aquesta partícula de llum és una esfera, com el so, no? En el cas del so, en el cas d'una ona sísmica, en el cas d'una ona d'aigua, del mar, tothom podria rebre aquesta ona. Però en el món quàntic, en el món de la llum, si un de nosaltres veu aquesta partícula de llum col·lapsa amb la seva retina, i ningú més del cosmos pot observar aquesta partícula de llum. L'observador modifica per sempre com és la mesura o com és el fenomen quàntic.
1: T'anava a dir que llavors, amb això que deia, el primer titular que et deia, que el govern invertirà en fer un anell quàntic...
4: Què vol dir? Era tan interessant la conversa que teníeu que he volgut enllaçar, perquè és que ens passa el mateix, no?
1: És que m'agrada perquè
4: aquesta lluita que tenim els científics per dir, no, és que la ciència forma part de la cultura, disfruta-la, allibera't, no va de que hagis estudiat ciències o lletres, o no va
1: de que... Però saps què passa? Que jo crec que també hi ha una part de complexa de tots els que hem fet lletres a la vida, de sentir-nos una mica més ignorants dels que feu ciències. No sé si això us passa, Francino i Marc.
2: Home, sí.
3: Sí, és veritat, eh? Sí, de tu que has estudiat, no? I aquesta pregunta va amb intenció de poder-te categoritzar de si ets...
1: L'etiqueta.
3: Si ets suficientment guai o no, no? Ah, no.
2: A mi m'està fent vergonya preguntar-li...
4: En el moment que tu col·loques la ciència dins de la cultura... Ningú es pregunta si la música aquí que tenim a la reixa, si ningú es pregunta si la música serveix per alguna cosa, o si t'agrada la música, o si t'agrada l'art, o t'agrada la literatura, o t'agrada la gastronomia. Tu t'hi apropes, et dona millor o pitjor, li destines més o menys temps. Amb la ciència, que torno a repetir, forma part de la cultura, que és el germà de l'art, o sigui, el coneixement, o sigui, la creativitat té dos fills, no? La creativitat serveix per crear nou coneixement, i aquest nou coneixement té dues potes. Una pota ens pot provocar emoció, i és l'art, amb totes les seves vessants, i una altra pota que provoca i crea coneixement és la ciència, amb totes les seves vessants. Però fixa't que totes dues són germans de la creativitat, i per tant són gairebé bessons, s'associen, es donen la mà, no són dos universos irreconciliables.
2: A mi em feia vergonya preguntar...
1: Exacte, m'està fent vergonya.
2: Sí, em feia vergonya preguntar una cosa, però la vaig a preguntar directament. És que estic... No, és que lligant amb tot això de la física quàntica, estic llegint un llibre que es diu Abril o Nunca, del Juan Gómez Bárcena, que un dels personatges... Bueno, és un personatge que ha tingut una tragèdia familiar horrorosa, el pitjor que ens podem imaginar. I en la manera de gestionar el dol i de buscar algun tipus de lloc en el que agafar-se, entra en un xat on hi ha un tio que viu a Ohio que diu que ha aconseguit viatjar en el temps. I tant ho ha aconseguit que un dia deixa de posar post i desapareix. És possible viatjar en el temps, Dani?
4: Aquesta pregunta és molt potent, eh? Però mira, et diria que si nosaltres volem viatjar en el temps, hem d'anar a velocitats properes a les de la llum. Si tu poguessis anar sobre d'un fotó, sobre d'una partícula de llum, per tu el temps s'aturaria. Vale? La quàntica no parla molt de temps, parla de la relativitat. I el temps sembla que passa de manera diferent, depèn de la teva velocitat. Si la pregunta és si nosaltres podem tirar enrere en el temps, és allò, la famosa paràbola de les pel·lícules, DeLorean, exacte, gràcies, jo et diria que la ciència diu que no.
2: Vale.
1: Et quedes més tranquil, Francisco.
4: Ja correcte. El que sí que pot passar és que el temps per tu i per mi passi de manera diferent i aleshores per tu passi una setmana i per mi passin 10 anys o 10 minuts. Això sí que està observat i contemplat en partícules. Però no tirar enrere el temps, no? La causalitat sembla, o l'entropia, l'augment de l'entropia, sembla que ens dona una direcció del temps que sempre anem cap al desordre. Sempre anem cap a l'augment d'entropia.
1: El doctor Slump tenia un aparell que això ho feia, que ell parava el temps, per ell passava i per la resta s'aturava.
4: Però la idea del DeLorean encara no... La ciència no la recolza, diguéssim.
1: Escolta'm, va, que necessito que em responguis la pregunta original que jo et feia, que és que jo vaig explicar una notícia, que era això de l'anell quàntic. No vaig entendre res, vaig dir, necessito parlar amb algú que m'ho expliqui, què vol dir que aquí a Catalunya tindrem un anell quàntic.
4: Mira, t'explico. La quàntica, la primera revolució va ser... la quàntica neix a principis del segle XX, Einstein, Planck and Company, i tot aquest coneixement s'aplica cap als 60-70 amb la revolució del xip. És a dir, els semiconductors que ara estan a tot arreu apliquen el coneixement quàntic de la primera meitat. Però el coneixement quàntic va seguir evolucionant, no? I aleshores, com deia en Carles, teletransportació, criptografia quàntica... Tot això és una nova revolució que estem vivint, que de fet aquí s'està treballant amb l'ordinador quàntic, i una de les coses és la seguretat quàntica, no? L'ordinador quàntic, la seguretat quàntica, posaria en escac els sistemes clàssics amb criptografia, encriptació. I aleshores, aquests sistemes clàssics demanen de noves maneres per encriptar. Aleshores, tot això parla fonamentalment de maneres noves d'encriptar la informació. Sembla que amb la quàntica podrem trobar maneres inviolables de guardar la informació. I sembla que en el moment que algú ho pugui descobrir, doncs aleshores ho sabrem i canviarem la manera, no? En el moment que algú observa, sabem que s'ha observat i, per tant, deixarà de ser una cosa, diguéssim, secreta i en buscarem una altra. Per tant, la resposta fonamentalment és que amb la quàntica podem trobar maneres d'encriptar molt més eficients i d'això va aquest anell.
1: Interessantíssim.
2: S'està utilitzant la física quàntica a la guerra?
4: En certa manera, o sigui, si tu l'analitzes com a una cosa que està tot arreu, sí. És a dir, l'ordinador sense la quàntica no existiria. Ja. Si ara pensem en aquestes noves aplicacions d'encriptografia quàntica, ordinadors quàntics, encara no. Encara els ordinadors quàntics, per exemple, no estan donant prestacions superiors a les dels ordinadors clàssics.
1: Doncs, Dani Jiménez, moltíssimes gràcies.
2: L'hem acribillat a preguntes,
1: Sí, home, i ens en queden unes quantes. El que passa que ens quedem sense temps. Això, la quàntica, clar, per nosaltres ha passat com si fossin segons i ens hi podríem haver estat hores. Això també t'ho dic. Dani Jiménez, gràcies, moltíssimes gràcies.
4: De debò,
1: tornarem a trucar-te, segur que tornarem a necessitar-te. I Carles Francino i Man Raisali, moltíssimes gràcies a tots dos també.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Us espero la setmana que ve.
2: La setmana que ve, no sé,
1: Ah, no?
2: La setmana que ve, jo...
1: Setmana Santa,
2: La setmana que ve jo diria que no.
1: Vinga, va, doncs et deixem lluir. Apa, que vagi bé.
2: Una abraçada. Adéu.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Diuen els experts que viure un eclipsi total és un espectacle excepcional. Es fa de nit de cop. Apareixen els estels. Baixen les temperatures i els animals i les persones experimenten una exaltació inexplicable. Per veure aquest regal de la natura, calen ulleres i dispositius homologats. Utilitzar radiografies, ulleres de sol o altres invents casolans pot provocar danys irreparables a la vista. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a SER Catalunya.
5: Així es dona treva la Màriam Maturana, ànima de la Pija i la Quinquí.
6: Yo realmente me doy tregua siguiendo para adelante, aunque parezca contradictorio, pero sí, me he dado cuenta que es un poco así, de sigue para adelante, porque como no es tan importante, creo que no hay mayor tregua que darte cuenta de que todo es relativo y que no queda otra que para adelante como la talicante.
7: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
1: Thank you. Nova setmana, nou expedient Tiscar, amb la Clara. La Clara Tiscar, com estàs? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Tornem amb un capítol doble, això vol dir que ens tindràs una setmana mossegant-nos les ungles. El cas que ens expliques avui i que continuarem la setmana que ve, les televisions s'hi van abraonar com voltors.
8: Sí, com ha passat tantes vegades també a casa nostra. Avui retrocedim a l'any 2005 i ens hem de situar a Aruba, una illa del Carib molt a prop de Venezuela. És tradició que els estudiants nord-americans acabats de graduar triïn aquesta destinació pel viatge de final d'estudis.
1: Obrim l'expedient Iscar.
9: La mare de la Natalie Holloway està conduint i veu una trucada al seu mòbil. És una de les professores que acompanyen la seva filla i la resta d'estudiants en el viatge a Aruba. Li comunica que la Natalie, de 18 anys, no ha aparegut al hall de l'hotel quan tots s'han reunit per anar a l'aeroport de tornada a casa. Des de la nit no ha tornat a la seva habitació, on va deixar la maleta a mig fer. La mare, de nom Beth, ho sap des del primer segon. Alguna cosa greu li ha d'haver passat a la seva filla perquè perdi l'avió de tornada.
1: Quin horror, la trucada que mai voldries rebre com a mare, que ella, a més, despenja el telèfon mentre és al volant conduint.
8: Sí, aprofitant que la filla és fora, se n'ha anat un parell de dies amb unes amigues a un spa. Ara mateix és a unes 7 hores amb cotxe d'on viuen, i l'emergència l'ha de gestionar a milers de quilòmetres i mentre condueix per l'autopista. La primera trucada la fa el telèfon d'emergències i ja avisa a la teleoperadora de que condueix a més de 170 km per hora perquè han segrestat la seva filla i que no vol que ningú l'aturi per l'autopista.
1: Són un grup de joves i l'única que no torna és ella.
8: Els protagonistes són una família de Mountain Brook, un suburbi de Birmingham, a Alabama. A Amèrica, un suburbi, solen ser barris residencials on viuen famílies de classe mitjana o alta. L'Institut de Mountain Brook és tradició que un cop graduats els alumnes se'n vagin 4 dies al Carib. Estem parlant d'un viatge de 24 joves acabats de graduar i 7 monitors que ja no tenen l'obligació de vigilar-los les 24 hores del dia. Es deixen caure un cop al dia per comprovar que tot va bé i poc més.
1: I tot va bé fins l'última nit abans de tornar.
8: Si estan allotjats en un tot inclòs, amb beguda també, i passen els dies de platja a la piscina i les nits de festa. El dia 30, quan es reuneixen tots al vestíbul de l'hotel a la 1 al migdia per anar cap a l'aeroport i volar de tornada a Alabama, la Natalie no apareix. A Aruba viuen 100.000 persones, sense comptar turistes. És una colònia holandesa que el 1986 va aconseguir la independència de les Antilles holandeses i l'autonomia d'Holanda.
1: I la mare què fa?
8: Doncs va directe a l'aeroport de Birmingham, on els seus amics han llogat un jet privat perquè els porti immediatament a Aruba. El jet té 6 places. Ella està divorciada i va amb el George Tweed, que és el seu marit, el padrastre, a qui coneixen amb el nom de Jack, i els acompanyen 3 bons amics. La 6a plaça la deixen lliure per quan tornin de tornar amb la Natalie. Això és el que desitgen. En Jack té 3 fills grans que han fet aquest viatge abans i el seu nebot té la mateixa edat que la Natalie i també hi ha anat en aquest viatge.
1: I poden reconstruir les últimes hores abans de la desaparició?
8: Doncs van començar la nit al casino del seu hotel, el Holiday Inn, que està situat al nord de l'illa, i l'última vegada que veuen la Natalie és quan un Honda Civic platejat va passar pel costat d'un grup d'estudiants de camí a l'hotel. Ella anava al seient de darrere, traient el cap per la finestra i cridant «Aruba!». Troben el seu mòbil a l'habitació, perquè realment no el va arribar a treure mai, perquè a l'illa no funcionava.
1: Per tant, una pista menys.
8: I no hi ha cap manera de localitzar-la sense mòbil. A la comissaria, quan van a posar la denúncia per desaparició, els diuen que ha d'estar desapareguda com a mínim 48 hores, però que no es preocupin, que estarà bevent, que és habitual, que molts decideixen allargar l'estada a darrera hora. La Beth i en Jack pregunten al personal del casino si coneixen un noi holandès que se'n va amb la seva filla. Tenen una mica de descripció física gràcies al que han explicat als altres adolescents i saben que és un adolescent holandès resident a l'illa que juga a pòquer i que sempre flirteja amb turistes.
1: I qui és exactament?
8: Doncs els empleats del casino li donen el nom. Es diu Joran van der Sloot. Del casino, un grup de 60 estudiants es va desplaçar al Carlos en Charlis d'Orenstadt, que és la capital, i durant el dia serveix menjar i a la nit es converteix en un bar musical. Potser us en recordeu perquè us en vaig parlar fa unes setmanes en un altre expedient, que és el bar on volien portar l'Amy Bradley, que avui en dia encara està desapareguda, quan el seu barco va estallar-ho. La nit va acabar el Carlos en Charlies, tancat amb els estudiants de Mountain Brook cantant Oh Sweet Home Alabama a la 1 de la matinada. A la Natalie se li perd la pista, allà, al Carlos en Charlies.
1: I aquest Joran van der Slot, el van a buscar, el troben...
8: Convencen a la policia perquè acompanyi el grup a casa en Joran, que no triguen a arribar. És un noi alt, de 17 anys, cabells foscos i curts, la cara rodona i la pell plena d'acné de granets. Arriba amb el seu amic, Deepak Kalpoe, i que és originari de Surinam i té 21 anys. El Joran diu que no coneix la Natalie, que no ha sentit mai el seu nom, i quan veu la foto diu que tampoc l'ha vist. Un dels amics del padrastre de la Natalie es posa nerviós i crida el noi que els digui on és d'una vegada. I aleshores intercedeix el pare del Joran, dient que no el poden tractar així perquè no estan a Amèrica. Un home de negocis d'Aruba s'ha afegit a la comunitat. Un home de negocis d'Aruba que s'ha afegit a la comitiva pregunta a la policia si els sembla bé que les preguntes els faci ell. La policia accepta i aleshores el Joran diu que sí.
1: Que sí, que sí que coneix a la Natalie?
8: Que la va conèixer la nit abans al casino. I després el seu pare el va recollir i van arribar a casa a les 11. Explica que la Natalie la va trobar al bar, que us he mencionat abans, que li fa una abraçada i que balla provocativament, com una puta, diu, i que quan va tancar el local van portar la Natalie a l'hotel i no la va tornar a veure més.
1: I la van tornar a veure o no?
8: Explica que abans van fer una volta fins al bar California, que és a l'altre extrem de l'illa, uns 15 minuts amb cotxe. Diu que la noia estava boja i molt borratxa i només va dir que la seva mare era família de Hitler, que ella era verge i lesbiana.
1: Carai.
8: Suplica als nois que la portin a la platja perquè vol veure taurons. En Joran diu, segons aquesta versió, que és un mite, que no hi ha taurons a Aruba, i aleshores ella proposa anar a la platja per tenir sexe. Van fins allà, ella li practica sexe oral al seient de darrere del cotxe i poc després de les 2 del matí deixen la Natalie davant l'hotel. De fet, detallen que la Natalie, com anava molt borratxa, quan surt del cotxe cau a terra i un dels vigilants de l'hotel, que anava amb el seu uniforme negre, l'ajuda a aixecar-se i la fa entrar.
1: Per tant, també és important aquest vigilant, també l'hauran de trobar.
8: El buscaran. Mentrestant, la Beth coneix dues dones periodistes que l'ajuden a organitzar la cerca per l'illa. Són l'editora en cap de l'Aruba Today i una altra reportera, filla d'americans. Els mitjans d'Aruba ja parlen de la desaparició de la Natalie. També arribarà el pare biològic de la noia i més amics del padrastre que es fan dir els 7 fabulosos.
1: I la notícia m'imagino que tard o d'hora acaba saltant als Estats Units.
8: El dijous 2 de juny de 2005 la notícia arriba als Estats Units. La família de la Natalie ha caigut en un parany perquè els demanen diners a canvi de dir-los on està la seva filla. Es tracta d'una casa on venen droga. Van cap allà, però no troben la Natalie. Una de les teories de la policia és que la noia ha entrat en una espiral de beguda i droga. Per tant, l'estan buscant per cases de la droga. El divendres 3 de juny arriba el primer equip d'enregistrament d'una tele per cable americana i a partir d'aquell moment la Beth està tot el dia disponible pels mitjans americans. Transmeten la cerca en directe per la tele i competeixen els canals de televisió per cable, la Fox, la NBC, la CNN...
1: I les presentadores se'n van fins allà, fins a Aruba.
8: Sí, potser el cas més clar és el de la Greta Van Susteren, de la Fox, que va fer el programa tot l'estiu des d'allà i va augmentar un 60% el nombre d'espectadors.
1: Com si la Sonsoles Ònega o l'Anna Rosa Quintana se n'anessin cap allà per fer el símil, eh?
8: Sí, la revista Vanity Fair diu que la història té tots els ingredients necessaris per triomfar. Una víctima innocent, morta o desapareguda, una família que vol venjança i un home blanc com a sospitós. A més, aquesta història se situa en una illa paradisíaca, cosa que encara la fa més atractiva. Hi ha una recompensa per trobar la noia de $20,000 i quan la notícia arriba als Estats Units... La recompensa augmenta fins als $50,000 gràcies a aportacions d'amics, ciutadans i empreses.
1: Hem mencionat abans un vigilant que recull la noia quan entra a l'hotel o que l'hauria recollit. En sabem res.
8: El diumenge 5 de juny de 2005, la policia arresta un vigilant i un dels seus amics. Respon a les característiques perquè molta gent... amb la que va parlar la policia diuen haver vist un vigilant de seguretat d'un hotel vestit de negre amb un walkie-talkie. El vigilant respon a aquestes característiques i declara que efectivament va estar amb una noia rossa americana. Però una dona anomenada Joan, de Boston, a qui havia conegut a l'illa 2 anys enrere i que havia tornat per tenir-hi una cita. L'amic, també detingut, diu que aquell vespre no va baixar a la platja ni va sortir a lliga.
1: I del Joran n'extreuen més informació?
8: Li punxen tots els telèfons, va a casa seva la policia el dijous 9 de juny del 2005 i se l'emporten a comissaria per declarar. Han fet el mateix amb els dos germans Calpoe, els amics, i han comprovat el telèfon i els moviments del dia 30, que és la nit després que desaparegués. Saben que van a l'institut, que després van entrenar al club de futbol i a la nit al casino. Va parlar 3 cops per telèfon amb els germans Calpoe aquella nit, que van parlar per posar-se d'acord, per veure quina història explicaven o per acabar de desfer-se les proves que els poguessin incriminar.
1: O sigui que tenen bastant clar que han estat ells.
8: En Deepak, un dels germans Calpoe, manté que la van deixar a l'hotel i que un client del cibercafé on treballava el va veure i pot confirmar la seva història. El Joran afegeix que la Natalie va fer comentaris racistes, que a vegada va canviant de versió. Diu que quan va entrar al cotxe i va veure els dos nois negres, li va preguntar si eren els seus esclaus. Aleshores es separen, el Joran és transferit en una altra comissaria perquè no comparteixi calabós amb els seus amics.
1: Aquí el que busquen és que les versions que donen es contradiguin.
8: Sí, el Joran és interrogat de nou, li diuen que els germans no li seran fidels, que s'enfronta a tota una vida sencera a la presó i que ja l'han incriminat. Però el Joran diu que això no és veritat i que, de fet, ell no hi era quan van deixar la Natalie a l'hotel. L'endemà, que el Deepak li demana que menteixi i explica tota aquesta història de la caiguda i el vigilant, però perquè li va dir en Deepak que ho expliqués. Diu a la policia que en Deepak guarda el cotxe on va segrestar la Natalie en un magatzem de l'aeroport i que segur que està allà. Troben el cotxe, però no hi ha res. El que sí observen és que està molt i molt net.
1: Aquesta és la versió del Joran i amb el Deepak fan el mateix?
8: Doncs el tornen a interrogar i li diuen que el Joran els ha incriminat amb ells.
9: Aleshores explica que no van anar al far, va conduir mentre el Joran i la Natalie s'enrotllaven al seient del darrere. Quan van arribar al bulevard, li va demanar que els deixés allà, que anirien fins a l'hotel caminant per la platja i que ell ja es buscaria la vida per tornar a casa. Després el Joran l'hauria trucat dient-li que se n'havien anat a banyar a la platja, la noia s'havia quedat adormida, que ell la deixava allà i se n'anava caminant a casa descalç perquè s'havia deixat les sabatilles. El Satish, que al final decideix declarar, és l'altre amic, l'altre germà Calpoe, explica el mateix que el Deepak, excepte en un detall. El Deepak diu que van parar per fer pipí, però l'altre germà no ho recorda.
1: Sigui com sigui, el Joran ha mentit en les seves primeres declaracions.
8: Sí, la policia comprova que el que va explicar en Deepak és cert perquè hi ha els registres de les trucades. En Joran truca a les 2:26 del dematí i el Deepak li posa un missatge demanant que l'avisi quan arribi a casa i el Joran envia aquest missatge a les 3:31 de la matinada. I quan el confronten no sap com explicar-ho. D'altra banda, deixen anar el guarda de seguretat i el seu amic perquè han confirmat les coartades. Han parlat amb la noia de Boston i tot està confirmat. El primer ministre d'Aruba en aquest moment es reuneix amb els pares de la Natalie, assegura que s'estan esforçant al màxim i diu que no volen traspassar el cas als federals americans.
1: I la cerca segueix?
8: Aruba segueix la cerca per tota l'illa i el 17 de juliol del 2005 un guarda forestal troba en una platja de la costa del nord una cinta adhesiva amb cabells rossos enganxats. S'envien als laboratoris de l'FBI perquè ho analitzin i no són de la Natalie. Aquella mateixa setmana veuen un barril mig enfonsat al mar que treuen de l'aigua però només té formigó a dins, sense cadàver. El 26 de juliol buiden un estany perquè un jardiner diu que va veure el Joran i els germans cavant la nit de la desaparició de la Natalie. I l'únic que hi troben són animals en descomposició.
1: Vaja, que no donen amb el cos.
8: Per aquestes dates, la Beth inicia una excavació a un altre punt de l'illa, a prop de l'aeroport, i tampoc hi troben res. El cel sobre l'illa fa dies que està envaït per helicòpters, avions F-16 militars que han enviat des del govern d'Holanda. I la Beth continua amb les seves entrevistes, intenta parlar amb tothom mentre reparteix flyers amb fotos de la filla i els telèfons de la família. I un dia en deixa un al mur de casa de la família Van der Sloot, va amb la premsa i crida el pare, el Paulus, perquè el veu al jardí i li demana que surti. La dona, Anita, la convida a passar. La premsa es queda fora mentre dins parlen durant 90 minuts.
1: Clar, m'imagino la cobertura de la tele aquí.
8: Doncs segons la Beth, li diuen que tenen problemes amb el Joran, que és un mentider compulsiu, que fa temps que no el poden controlar i que fins i tot va al psiquiatre. La mare de la Natalie es lliura unes pulseres que ha fet perquè no s'oblidi de la seva filla i explica que el Paulus tremola exageradament quan li agafa les pulseres de les mans. I hi ha una altra escena de pel·lícula.
1: Quina?
8: Doncs la Beth es deixa perseguir per les càmeres a tot arreu i el 8 d'agost va al cibercafé a confrontar amb un dels germans, que el Poe el mira fixament durant 15 minuts. I després li fa preguntes acusatòries, el fa triar entre els diners de la recompensa o la presó de per vida, i que el Poe diu que no parla per consell del seu advocat. Acabarà denunciant la visita de la Beth a la policia. I a mitjans d'agost, els policies deixen de comunicar-se amb els pares. El cap de la policia diu que estava fart d'aguantar crits.
1: Ens estem quedant sense temps. On vols que ho deixem avui, abans de seguir amb el desenllaç d'aquesta història la setmana que ve?
8: Doncs mira, us explico que tornen a arrestar els germans Calpoe perquè les escoltes telefòniques provaran que havien parlat de la Natalie entre ells, que el Joran ha declarat que la noia es va desmaiar diverses vegades mentre ell la tocava sexualment, és una nova versió, i el que es traduiria, a més, en sexe sense consentiment. I us dic també que el Deepak el sembla fort, però el Satish, que és l'altre germà, no, i esperen que s'ensorri i ho expliqui tot. Però no ho fa i els deixen anar. I el 31 d'agost el jutge ordena que s'alliberi en Joran, per tant els tenim a tots en llibertat, interroguen aquestes tres persones, experts holandesos en comportament, però ningú no obté una confessió. Aquesta notícia, malgrat que al cas de la Natalie Holloway se li van donar més hores de televisió que la guerra de l'Iraq, passa pràcticament desapercebuda a la premsa americana. La

0: eclipsi solar total en algun punt del planeta. El que és realment excepcional és que torni a creuar un mateix lloc. Pot arribar a trigar entre 300 i 400 anys a repetir-se. A Catalunya no podrem tornar a veure un eclipsi solar total fins a l'any 2180. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a SER Catalunya.
1: Així es dona treva Nerea Sanfe, reportera i comunicadora valenciana.
2: Normalment em dona treva en la mar, en l'aigua. M'encanta anar a la platja, soc molt mediterrània, visc a prop de la platja en cotxe, perquè per sort visc a ma casa, a Godella, i per a mi tant un banyet a una piscina o a una platja que no siga la Malvarrosa, perfa, que és la platja de València, i dona un poc d'agonia, és perfecte.
3: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
4: Nova setmana, nou expedient Tiscar. Clara Tiscar, què tal, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Avui toca segona part de l'expedient que vam arrencar la setmana passada, la desaparició de la Natalie Holloway.
5: Sí, seguim a l'illa d'Aruba, al Carib. Recordem que el principal sospitós de la desaparició d'aquesta noia és un noi de 18 anys, Joran van der Sloot, però els mesos passen i els investigadors no aconsegueixen cap confessió.
4: Podeu recuperar la primera part a l'app de la SER. Ara, per això, en fem un petit resum per reprendre el fil. Obrim l'expedient Tiscar.
6: El grup d'estudiants espera a la recepció de l'hotel per volar de tornada a casa després d'un viatge de fi d'estudis de 4 dies de festa ininterrompuda. La Natalie no apareix. La nit abans la van veure amb un noi holandès que viu a l'illa. L'interroguen i primer nega haver coincidit amb ella, però quan graten una mica més admet que la coneix. Després donarà diverses versions. Segons la policia són 3. La primera la van deixar a la porta de l'hotel, la segona es va quedar sola a la platja i ell se'n va anar a casa descalç, i tercera, l'amic del Joran, el Dipak, el va deixar a casa i se'n va endur la noia en el cotxe.
4: Sigui com sigui, en les tres versions ja estan implicats.
5: Està força clar, perquè l'últim cop que algun dels amics de la Natalie la van veure, ella anava amb cotxe amb el Joran i els seus dos amics, els germans Calpou. La Beth, la mare de la Natalie, té claríssim que el Joran és qui ha fet desaparèixer la seva filla, però aviat descobreixen que a Aruba, sense cos, no hi ha delicte.
4: I com hem vist en altres casos, històricament aquí a Espanya, les televisions en van fer hores i hores de directe, això ajuda o no als familiars?
5: Doncs mira, cap d'un any, la cobertura la capitalitza el programa del Dr. Phil, que és un programa de recerca, i es desplacen fins a Aruba per investigar i van amb càmeres ocultes. El Dr. Phil presenta un vídeo en el que Dipak, captat amb una d'aquestes càmeres, anomena meuca a la Natalie per com vesteix, pel que va fer i per anar-se'n amb tres nois, i diu que tant ell com el Joran van tenir sexe amb ella i que va ser molt fàcil aconseguir-ho. No saben si menteix o si diu la veritat.
4: Vaja, que en realitat pel que va servir només és per omplir més hores de tele.
5: Des d'aquest programa donen volada a un testimoni que diu que va ser a Aruba aquella nit i que va veure dos homes que semblaven d'un sèquit reial saudita ficar una noia rossa en un cotxe. La nit que desapareix sembla que hi havia un xeic àrab a l'illa. Un altre testimoni assegura que 9 dies abans de la desaparició de la Natalie, un home va intentar atacar-la a prop de les cabanes de pescadors. És un home que està detingut a Aruba perquè no té permís de residència. I el doctor Phil troba un altre testimoni que diu haver-la vist en un bordell, però aquest cop a Bogotà, Colòmbia.
4: I això obre la porta a la possibilitat que hagi estat segrestada i obligada després a prostituir-se.
5: Hi ha un americà que té un negoci de turisme sexual a Aruba, porta turistes i els organitza trobades amb prostitutes perquè la prostitució a Aruba és legal. Hi ha xivatassos que diuen que va tenir-hi alguna cosa a veure i que és sospitós perquè poc després de la desaparició de la Natalie va tornar als Estats Units. Creuen que es dedica a gravar vídeos pornogràfics de noies i els puja a una web anomenada Reality Kings. Registren les seves trucades, però no troben res que sigui incriminatori.
4: I hi ha més fils d'on estirar, perquè aquest programa del Dr. Phil sembla una mina.
5: Al març s'emet una entrevista de Joran van der Sloot amb Greta Van Susteren a la Fox, on el Joran explica que la va deixar a la platja, ell va perdre les sabates, però que no sap què va passar amb ella. Gairebé un any més tard, al novembre del 2007, ell i els dos germans Calpoe són una altra vegada arrestats. Sembla que tenen noves

0: proves contra ells.
1: Quines proves?
2: A l'institut on els nois van estudiar corre el rumor que el Joran, drogant la Natalie per poder-la violar, se li va anar a la mà amb la droga i ella va morir d'una sobredosi. A més, tenen xats que tenien els tres amics anomenant-se els uns als altres Pimp, que en anglès és xulo, proxeneta, i que tenen un grup anomenat Pimpology Crew. La traducció no és literal, però vindria a ser com el ramat, la manada d'Aruba. Hi ha referències sobre les drogues i la Natalie en aquests xats. La policia creu que probablement van drogar-la i la van portar a la caseta de la piscina on vivia.
1: El ramat d'Aruba, que recorda i molt a la manada de Pamplona.
0: Sí, i quan els confisquen els ordinadors, descobreixen que la nit que desapareix la Natalie, el Joran va descarregar vídeos de Reality Kings, que és aquesta web que acabo de mencionar. Tots els vídeos tenen la mateixa temàtica: sexe al seient del darrere d'un cotxe o d'un bus. Però els deixen anar perquè els jutges consideren que la prova no és prou incriminatòria.
1: Ergo, tornem a la casella de sortida.
0: Al gener de 2008 conviden el Joran van der Sloot a un altre plató, aquest d'un programa holandès, i després del programa, fora d'antena, el Joran llança una copa de vi a la cara d'un dels periodistes. A finals de gener, aquest reporter holandès, de nom Peter de Vries, diu que sap què va passar amb la Natalie i que ha entregat les seves conclusions i documentació a la policia.
1: Clar, i aquesta reacció del Joran és sospitosa, potser vol dir que sí que van ben encaminats.
0: Al cap d'una setmana s'emeten els enregistraments realitzats amb la càmera oculta de l'equip de Debris, amb un reporter infiltrat que es fa passar per traficant de drogues i que aconsegueix una confessió d'en Joran amb càmera oculta. Estan fumant marihuana amb qui creu erròniament que és el seu amic.
1: I allà què confessa?
0: Doncs explica que la Natalie va tenir un atac i va morir mentre practicaven sexe a la platja. Diu que va intentar reanimar-la però que no ho va aconseguir. I que aleshores va trucar el seu amic Dori, que tenia una barca, i es van desfer del cadàver tirant-lo per la borda. Se sent afortunat pel fet que no l'hagin trobada, perquè ja sabem quin és el resultat, i el programa el veuen 7 milions de persones, que és la meitat de la població holandesa, i es converteix en el programa no esportiu més vist de la televisió holandesa.
1: S'ha ficat de peus a la galleda.
0: Quan va saber que l'havien gravat, va dir que havia mentit per impressionar la persona infiltrada, que ell creia que era un traficant. Ell i el seu entorn clamen que és un muntatge de Debris. I al cap d'uns mesos demana $25,000 a canvi d'explicar la seva veritat.
1: I quina és la seva veritat? I algú paga aquests $25,000?
0: Doncs un periodista americà en paga una part, un avenç. El Joran diu que la va vendre com a esclava sexual i que ha decidit confessar perquè podria continuar viva. Un home li hauria ofert $10,000 per una dona rossa. Tres mesos després va conèixer la Natalie, va veure l'oportunitat i va trucar aquest home. El Joran assegura que té la transferència de $10,000 com a prova i tot això ho explica des de Tailàndia, on s'ha establert. Quan l'equip de periodistes se n'ha anat i el Joran ha cobrat, els diu que tot el que ha explicat és una mentida.
1: O sigui que s'ho ha inventat per diners.
0: I com a venjança per la persecució de la premsa. El Peter de Vries té un informant que assegura que si Joran és a Tailàndia és perquè allà pot fer negocis amb esclaves sexuals. El 2010 el Joran tornarà a demanar diners a canvi d'informació, $250,000 aquesta vegada, a canvi de mostrar-los on és el cos i donar-ne més detalls.
1: Però clar, qui se'n refia ara d'ell?
0: Doncs l'advocat de la mare de la Natalie ho accepta, ho comenta amb l'FBI, l'FBI organitza una operació per atrapar-lo i el Joran torna a sortir-se amb la seva. Els diu una altra mentida i fa servir els diners que ha cobrat per anar-se'n aquest cop al Perú a jugar un torneig de pòquer. El 30 de maig de 2010 es compleixen 5 anys de la desaparició de la Natalie i el dia 31 de maig de 2010 a Lima, Perú, una família troba a faltar la seva filla, que no ha tornat a casa per dormir.
1: Sembla increïble.
0: Sí, la Stephanie Flores té 21 anys i és filla d'una família amb diners i bons contactes. Sempre a un casino que està gestionat per un amic de la seva família. I els vídeos de les càmeres de seguretat la mostren la nit que desapareix parlant amb un home a una taula de pòquer i a 4:45 de la matinada la càmera del pàrquing els capta anant cap al cotxe. El tiquet del pàrquing està a nom de Joran van der Sloot. I al servei d'habitacions d'un hotel a Lima troba la Stephanie en un toll de sang i una raqueta de tenis sobre ella. i com no és l'habitació de Joran van der Sloot. Tenia el cartell de no molestar des de feia un parell de dies i se sentia la televisió a tot hora.
1: I aquí sí que troben el cadàver.
0: I una horda de cerca i captura ja. L'endemà el cacen. És arrestat en un taxi a prop de Viña del Mar, a Xile, perquè la persona que estava cobrant el peatge va veure-li una actitud estranya i quan se'l va mirar bé s'adona que és l'home que buscaven els mitjans, amb els cabells rapats i tenyits d'un color vermellós, però avisa la policia que el deté i l'entrega a la policia peruana.
1: És molt de pel·lícula això que estàs explicant, eh? Sí. I aquest cop, quan l'interroguen, també mareja la perdiu?
0: Primer nega els fets. Més tard admet que va atacar Flores, però intenta fer un tracte. Diu que explica el que sap de la Natalie si l'extraditen a Aruba. Li deneguen i finalment explica que es van conèixer al casino, van decidir anar a l'hotel per jugar a pòquer online i que quan ell va encendre l'ordinador va rebre un correu amb una amenaça. Joran li va explicar a la Stephanie que era per la Natalie Holloway. La Stephanie va fer una cerca a Google, es va posar molt nerviosa i li va donar un cop de colze. I ell, quan va rebre el primer cop, va desfermar la seva ràbia i la va pagar. I després la va escanyar amb la samarreta, el tancant a la presó de manera preventiva.
1: Clar, aquí la pregunta és com és que el van deixant anar saltant de país a país.
0: S'haurien estalviat la mort de la Stephanie. El 27 de juny de 2010 l'acusen d'extorsió i frau per aquests 250.000 euros que havia sol·licitat i per haver cobrat un 10% mentint i donant falses esperances a la família de la Natalie.

0: I a tot això, quants anys han passat des que desapareix la Natalie? 5?
1: Sí, 5 anys. El divendres 12 de novembre de 2010, una parella de turistes troba una mandíbula a una platja d'Aruba. La mandíbula té una dent i per la mida i la forma creuen que és de dona.
0: I pot ser ella, pot ser la Natalie?
1: La dent és una dent de llet i a la Natalie ja no n'hi quedava cap de dent de llet, per la qual cosa ràpidament descarten que la mandíbula sigui d'ella. També miren si pot ser de l'Amy Bradley, aquella altra dona desapareguda en un creuer, de la que us vaig parlar, però també ho descarten. I si s'ha arribat a identificar qui era aquesta mandíbula, no està publicat o jo no ho he vist. El 2011, el pare de la Natalie, el Dave, demanà que se la consideri morta.
0: Clar, és que m'imagino que ho necessiten ni que sigui per salut mental.
1: La Beth, la mare, es nega al principi perquè creu que hi ha molt poques possibilitats que sigui viva, però que si la declara morta és com negar-les les poques que hi ha. Li costa acceptar la proposta, però finalment entén que és el millor perquè així poden fer servir els fons de diners de la Universitat de la Natalie pel seu germà Matt, que tenia 16 anys quan ella va desaparèixer, i mentre no la declarin morta, aquests diners segueixen a nom de la Natalie i no es poden tocar.
0: Per tant, l'acaben declarant morta.
1: El 12 de gener de 2012. Un dia abans, el Joran van der Sloot es declara culpable de la mort de Stephanie Flores. La seva defensa buscava una condemna baixa i al·lega que la mata perquè té poca estabilitat mental per tot l'assetjament periodístic al que el van sotmetre i els periodistes i la família de la Natalie Holloway, i l'acusació diu que ho va fer per robar-li els guanys del casino. El Joran és condemnat a 28 anys de presó i a pagar $74,000 d'indemnització a la família Flores, que són els pares de la víctima, i és enviat a una presó d'alta seguretat.
0: O sigui, tanquem la carpeta d'un crim, però seguim igual amb l'altre, amb el de la Natalie. Hem d'esperar aquí un gir de guió?
1: No hi ha novetats destacables en el cas de la Natalie fins al 2017, al febrer. Un detectiu contractat pel Dave, el pare de la noia, rep una trucada d'un home anomenat Gabriel, que explica que comparteix casa amb un noi que va ser amic del Joran a Aruba. El Joran una nit li va explicar el que va passar amb la Natalie. Tenim una altra versió diferent. Expliquen que la va portar a la platja i, com feia habitualment, li va donar de beure alguna cosa que portava GHD, que és una droga que anul·la la voluntat i pot arribar a deixar inconscient, i diu que la Natalie es va quedar inconscient i es va ofegar amb el seu propi vòmit. Espantat, va trucar al seu pare, que va baixar fins a la platja, va aconseguir un sac, la van doblegar per ficar-la dins, la va ficar al maleter d'un cotxe i el va ajudar a enterrar. Ja. Aquest amic, el Joran, li paga $1,500 perquè una nit s'emporti el cadàver i se'n desfaci per sempre. L'amic, que es diu John, sosté que van incinerar el cos en un fòrum crematori per mascotes d'algú que ell coneixia, i durant mesos intenten que el John parli. El porten de viatge a New Orleans, Louisiana, perquè és un estat on es pot incriminar algú quan confessa una cosa que has gravat sense el seu consentiment, se'n diu One Party State, i a l'hotel on estan el detectiu fa que el John ho expliqui tot de nou, i l'important passa a ser trobar el forn crematori per esbrinar si queden restes d'ADN.
0: I el troben?
1: Tenen la confessió, però no troben el forn. I el John torna a canviar de versió, explica que no van cremar la Natalie perquè no va aconseguir el forn, diu que la va pulveritzar fent servir un martell. Uf. I al final porta el detectiu a un racó del jardí de la casa d'una tieta seva a Aruba, on ell diu que la va enterrar, i després de buscar entre plantes troben una bossa amb fragments d'os, fan analitzar l'ADN, sembla que hi ha restes d'ADN humà, però no hi ha coincidència amb la Natalie, i la hipòtesi és que si hi ha ADN humà és perquè ell els havia tocat amb les mans quan els va enterrar.
0: Per tant, queda sense resoldre aquest cas?
1: L'amic de Joran, que suposadament va moure el cadàver, va morir a Florida el 2018 quan intentava treure per la força una noia d'un cotxe que havia estat la seva companya a pis i amb qui volia alguna cosa més, però ella no ho va voler. I el Joran segueix a la presó durant una bona temporada. Va estar en una àrea de màxima seguretat amb 10 cel·les i només dues ocupades, i no té contacte amb els reclusos de l'àrea general. A la presó va conèixer Lady Figueroa, una noia que anava a visitar un familiar pres. Es van casar el 2014 i tenen una filla junts. Ella l'excusa del crim perquè diu que va matar la Stephanie perquè havia estat sotmès a una gran pressió els darrers anys. tant el pare com la mare de la Natalie, el Dave i la Beth, han escrit llibres sobre aquest tema i del llibre de la Beth se'n van fer dues pel·lícules. A més, la Beth va tenir el seu propi programa de televisió sobre noies desaparegudes en què analitzaven un cas i entrevistava les famílies. Als Estats Units, on molts tipus de crims no prescriuen, esperen que acabi la seva condemna, és a dir, que passi molts anys a la presó, per demanar l'extradició i jutjar-lo i condemnar-lo per extorsió, per com va jugar amb la família de la Natalie. Per això pot tenir una condemna de fins a 50 anys més de presó. Però ningú pagarà per la mort de la Natalie.
0: Déu-n'hi-do, Clara. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fins aquí aquesta història que ha donat tantes voltes. Tots els dilluns, ja ho sabeu, l'Expedient Iscara aquí a Catalunya en directe, i si no, el podeu recuperar sempre que vulgueu a la vostra plataforma de podcast preferida.

0: Aquest dimecres 12 serà un dia històric per a la ciència i per a milers de ciutadans. Per primer cop des del 1905, Catalunya veurà un eclipsi solar total que durarà aproximadament un minut i mig segons la zona d'observació. Es preveu una gran mobilització poblacional i per aquest motiu es recomana desplaçar-se els dies previs i intentar marxar de forma esglaonada. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a Ser Catalunya.
1: Així es dona treva a l'actor i còmic Juan Dávila.
2: Pues mira, me meto en mi casa, bajo las persianas y no conozco a nadie. Con eso me vale.
1: Sí, silencio,
2: sí.
1: ¿Eh?
2: Sí, eso es, silencio. Yo estoy muy bien solo y en silencio.
3: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.

0: Els que vindran.
1: Rebobinem el llapis de memòria amb Jordi Manau.
2: Bona tarda, Paco.
3: Molt bona tarda, Jordi.
2: Perdona la meva ignorància, però és el mateix un investigador privat que un detectiu privat?
3: Sí, és exactament el mateix. O sigui, la llei de seguretat privada parla de detectiu i d'investigador privat. El que passa és que els detectius tenen la tendència a allunyar-se del concepte detectiu, no? Perquè són antics, són a maltractat. Però jo acabo de publicar un manual de seguretat privada, un manual d'investigació privada, i parlo tota l'estona de detectiu privat. Jo em sento detectiu privat. I
2: quan a tu et pregunten, tu dius, jo soc detectiu privat. I què se sent quan et converteixes en el primer detectiu privat que aconsegueix que per primera vegada s'imputi a un àrbitre a Espanya?
3: És que jo no sento res, en realitat. O sigui, jo em sento orgullós de la meva feina, orgullós de que un client, com és el Nàstic, confia en mi, i orgullós de que el Nàstic pugui valer el que tothom va veure en una pantalla de televisió o al camp, i que ningú havia aconseguit posar-ho en un paper, no? que ja havia passat alguna cosa. Després va haver un gran advocat, que és el Fermín Morales, que és catedràtic de dret penal, que va posar la querella, i la querella està posada als jutges de Tarragona, i ja està.
2: Avui connectem les cançons de Llapis de memòria del detectiu privat Paco Marco.
1: A SER Catalunya i la cadena SER. Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria del detectiu Paco Marco amb Every Breath You Take, dels Police, una cançó publicada l'any 1983, quan tu, Paco, tenies...
1: 11 anys.
0: 11 anyets. Uh-huh. Et recorda, et transporta aquella època, aquesta cançó?
1: Sí, em transporta, i a més és una cançó que, primer, que aguanta molt bé el temps. Hi ha altres cançons que escoltarem que no els aguanten tan bé, però aquesta cançó l'aguanta perfectament. I al final sempre diu, no?, t'estaré mirando. I al final és una...
0: És un himne dels sí. investigadors privats o detectius.
1: No et creguis que és un himne dels investigadors. És un himne... Jo sóc una persona molt curosa amb els meus. O sigui, sóc molt protector amb el meu entorn. I el meu entorn és... no tant la família gran, sinó la família molt curta, o sigui, és a dir, fills, dona, pares, germans i els meus amics. I jo sóc una persona que tots els meus amics saben que si ells em truquen demà des de la Conchinchina i em diuen te necesito, no preguntaré ni per què, ni com, ni estaré allà. I és una cançó que sempre ha estat amb mi, no? Jo em caso dintre de molt poc, per tercer cop.
0: Felicitats.
1: I entro a l'església amb aquesta cançó, amb un cover. Òbviament no puc entrar amb aquesta cançó, però jo entro a l'església amb un cover d'aquesta cançó. O sigui, és una cançó que sempre ha format part de mi.
0: Tu des de ben petit tenies clar que et volies dedicar a això de ser detectiu? És vocacional?
1: Jo quan era molt petit, els meus pares diuen, bueno, la meva mare diu i el meu pare deia, que jo deia sempre que volia ser advocat, com el meu pare.
0: Bueno, de fet ho ets.
1: Ho soc. Escriptor.
0: També
1: ho ets. Pintor, no he pintat mai i no sé pintar. I ja està. Després, quan jo tenia 14 anyets, la meva mare va crear Método 3, la nostra agència de detectius, i ja he viscut sempre a l'entorn de la investigació i ja ho porto a la sang, no?
0: Soc el
1: que soc.
0: He llegit que, això, amb 10 anyets, algun espionatge feies.
1: No, 14 anys...
0: No, amb 9-10,
1: no,
0: relacionat amb una minyona.
1: Ah, hòstia, això ha sortit algun cop?
0: És que aquí potser hem contractat a Método 3 per preparar aquesta entrevista.
1: Però jo sempre he sigut un tio molt curiós, he sigut sempre un tio que m'ha agradat saber el que passa al meu voltant i des de molt petit i jo sempre he buscat, sempre he remenat i sempre he trobat.
0: Això de minyona és bàsicament que espiaves a la minyona mentre es dutxava, perquè no quedi dit. Això sí, si teníeu minyona entenc que les coses anaven bé a casa.
1: Bueno, sí, ja he dit, el meu pare era advocat, el meu avi jutge, jo vinc d'una família
0: ja...
1: més o menys acomodada, soc de jesuïtes de Sarrià, o sigui, sí, vinc d'una família de classe mitja alta de la ciutat de Barcelona, molt clàssica i molt típica, no?, de professionals liberals, i no he canviat l'estatus social, o sigui, és a dir, segueixo sent un professional liberal que es guanya bé la vida, que viu a l'Eixample i que té un entorn molt controlat, no?
0: I la teva mare, la Marita Fernández, funda l'agència Método 3, això, l'any 85, no? 86. Si no tinc mal entès, la teva mare es va criar a Galícia pasturant vaques.
1: Exacte.
0: Després va anar a Argentina. Com acaba fundant una agència com Método 3?
1: Sí, la meva mare, com molt bé has dit, ella es cria a Galícia, en una aldea de 8 persones. Als 9 anys emigra, com tanta gent de Galícia, a Argentina. Es cria allà, als 18-19 ve a Europa a fer la vendímia, i perquè ella diu que es volia comprar un traje de Yves Saint Laurent i bueno, va fer la vendímia per treure els diners per comprar-se'l. I després fa la ruta, la típica ruta que fan els latinoamericans, no?, abans de començar la universitat, d'estar per Europa. I arriba a Barcelona, coneix el meu pare, s'enamoren, i es queda a viure aquí i em té a mi, es casen a l'any o any i pico, em té a mi després, i ella estava vinculada al món de la moda, sempre al món de la moda, i en un moment determinat munta una agència de models, ven l'agència de models i diu, me voy a tomar un año sabático, no? Jo a Jesuïtes era l'únic noi que la seva mare treballava, i quan jo tenia això, 12 anys, va dir, oye, voy a estar con vosotros en casa. I al món de la vela hi havia un detectiu que es diu Hugo Alberto San Martín, i que li va dir, oye Marita, tu que eres buena comercial, ¿por qué no vienes a mi agencia a hacer de comercial, no? I la meva mare diu que va arribar allà i va aprendre el bo i el dolent, el que volia ser i el que no volia ser, i a l'any estava muntant la seva, estava muntant Método 3. Método 3 es munta, a més, com una agència atípica, no? El món del detectiu en aquella època, sobretot, estava molt vinculat a lo que era tot lo personal, no? Banyes, problemes amb els fills, problemes laborals, però tot molt, molt d'investigació privada, molt privat, no? Uh-huh. I la meva mare munta l'empresa per fer fraus a les companyies d'assegurances. Llavors, en aquella època, ningú feia investigació de fraus a companyies d'assegurances i va créixer molt ràpid. Després, als 5, 6 anys, 7 anys, ja la resta dels detectius comencen a fer això i la meva mare decideix sortir d'allò i llavors ja quan entro jo a dirigir ja fem el canvi i ja ens convertim en Espanya hi ha dos tipus de detectius, no? El detectiu més petit, el que veus al carrer fent seguiments, bueno, no el veus, però està al carrer.
0: El paper de diari, no?, amb dos forats, bueno, més assegut en un banc.
1: I després hi ha el corporatiu, que és molt més, hi ha molt poques agències aquí a Espanya i a Europa tampoc hi ha tantes, és molt americà el concepte, que és un grup, com si fos una redacció d'un diari o un bufet d'abogats, i jo sóc això, un corporate, un detectiu privat corporate, que treballa més per empreses que per un altre, i per temes que acaben els jutjats que per una altra cosa.
0: Ara deies que quan es funda Método 3 tu tens 14 anys. Quina és la teva primera feineta a Método 3?
1: Sí, la meva mare té un client que era una empresa, un tèxtil, i que tenia molta gent de baixa, no? I llavors hi havia una senyora que vivia a Olot, que estava cosint dintre de casa, no sortia dintre de casa, no? I a més vivia en una zona aïllada de la ciutat i era molt impossible fer un seguiment. I llavors la meva mare va decidir que, bueno, que m'enviava a mi, clar, ara en aquestes èpoques dir que un nen treballa amb 14 anys seria...
0: Ah, vas anar el niño amb 14 anys?
1: Amb 14 anys, amb un detectiu més gran, no? I llavors jo em vaig ficar dintre de l'entorn, em vaig fer amic d'una persona de l'entorn d'aquesta senyora, dient-li que jo estava fent un treball pel col·le de recerca dels volcans d'Olot, etc, etc, i vaig acabar a casa d'aquesta senyora i la senyora cosint-me, bordant-me un polo que jo portava posant Paco, i jo fent-li fotos, ah, jo quiero tener este recuerdo, i fent-li fotos, i clar, la van fer fora perquè estava treballant a casa dient que no podia treballar.
0: Uau! Ja començaves fort. Quins diries que són les principals aptituds que ha de tenir un bon detectiu?
1: Mira, l'altre dia estàvem en una conferència amb un... a Sevilla. Era jo i un altre... El cartell era jo i un altre detectiu i estàvem parlant d'això i ell deia que l'empatia, no? I deia, no, yo creo que un detective tiene que ser empático porque se tiene que poner la cabeza en los demás. I jo li vaig dir, no, yo creo que ha de tenir intuïció. I li vaig posar un exemple. Jo fa poc estava amb la meva dona, amb el meu sogre i amb la dona del meu sogre en un restaurant i jo, darrere meu, jo no el vaig veure, una persona comença a parlar i jo vaig comentar a la taula, dic, el tio que tenim darrere és un idiota i farà un simpa, o sigui, s'anirà sense pagar. Perquè jo estava escoltant un tio intentant parlar anglès, que no sabia, fent veure que estava tradeant, o sigui, que estava comprant i venent a borsa, amb telèfon, no? A meitat del sopar el tio s'apropa, nosaltres estàvem parlant de que la meva dona tenia una pulsera que els arcs de l'aeroport sempre li pita, no sé què, no sé quantos, i el tio diu, sí, a mi sempre me pitan los relojes y yo eso que no llevo ninguno de menos de 12.000 euros. Clar, jo me'l vaig quedar mirant així, dient, tu lo que eres un idiota. I després vam entrar que va intentar fer un simpa, o sigui, estava estafant, no? Jo crec que amb aquesta percepció, potser és una percepció no tan personal, sinó una percepció que ja la tinc posada de tant treballar, no?
0: De formació professional.
1: Sí, jo veig un mapa, per exemple, jo sóc especialista, no?, en trobar fraus al paper, no? On estan robant? O on estan els diners d'aquesta empresa, no? I jo veig un mapa societari i me n'adono de seguida on pot estar el gap, on pot estar entrant i sortint els diners, no? Bueno, jo crec amb això i crec que com tota la resta de professions del món, treballant, o sigui, amb molt d'esforç i amb molta passió. La resta s'aprèn, no té més, no?
0: Però hi ha un dia, per exemple, que suposo que aquesta feina a vegades has de mirar sense ser vist i et pillen i et toca improvisar. Has de tenir una cintura, també.
1: Sí, has de tenir cintura.
0: Has t'han pillat alguna vegada dient no estàs seguint?
1: No, seguint no, però fa poc jo estava... Jo crec que amb el que jo sóc millor és creant històries, no? Jo he llogat salons sencers amb un hotel, tenia safates amb minifaldilles, amb sabates amb bandejas, amb safates, amb ampolles de xampanya, etc, per crear un espectacle per a una persona i treure-li una informació, no? I fa molt poc estava jo fent això, feia molt de temps que no ho feia perquè tinc un impacte mediàtic important i és molt difícil de fer-ho, però era una persona que només podia anar un tio de les meves característiques. I bueno, vaig al millor restaurant de Barcelona, saló privat, bla, bla, bla, bla, bla, traje, corbata... I de sobte el tio, quan estàvem acabant, em diu: «Però tu qui eres?» I jo li vaig dir: «Mira, abre tu mòbil, pon ahí Google, abre Google, pon Paco Marco Método 3 i sabràs quin soy jo». Llavors, clar, veus que el tio es comença a posar blanc, blanc, blanc, blanc, i vaig fer un canvi de guió i vaig treure la informació que jo volia, no? Bueno, has de ser una mica actor, però a la vida professional... Jo és que sóc molt... Tinc dues personalitats molt clares, a més de ser Géminis, que és la meva vida personal i la meva vida professional, no? La meva vida personal...
0: Separes molt?
1: Molt. Jo la meva vida personal mai accepto una mentira. Mai, però mai és... Mai. La mínima mentira em molesta. O sigui, l'estat de WhatsApp de la meva mare és una media verdad, és una mentira. I, clar, jo m'he criat amb aquella senyora, i amb aquella senyora mentir era el pitjor que podies fer, qualsevol burrada, però mentir no es podia a casa meva. I clar, a la meva vida professional jo mai dic soc detectiu. Per tant, ja estic mentint d'inici, no? Invento personatges o faig el que hagi de fer, no? I clar, al final porto una vida on a la meva vida professional haig de ser una mica actor, cosa que ho diu a la vida personal, no? Jo a la vida personal sóc un tio que s'allunya del conflicte, i la meva vida professional és una vida de conflicte.
0: Sí, són dues vides.
1: Absolutament.
0: Que tu d'on treus les hores? Perquè tu, clar, tu a part de dirigir a... Com es diu ara? Marco & Co?
1: No, Método 3 és una de les marques del grup de Marco & Co, sí.
0: També tens un podcast, ets escriptor, fas conferències... Mm. Sí que et dona el dia, eh?
1: Bueno, és que jo sóc un tio que en 5 minuts... O sigui, jo tinc una capacitat de concentració molt important. Llavors, jo, si ets a escriure, jo arribo a casa i tinc 10 minuts, doncs pues escric, no? L'últim llibre va ser amb la Maica Navarro...
0: La Fugida.
1: La Fugida.
0: Parlant de la...
1: Bueno, aquest any hauré tret La Fugida, després el Manual de Seguretat Privada, que és un manual jurídic que ha sortit ara, i ara, a finals d'any, sortirà un altre escrit a tres mans amb el catedràtic de dret penal Fermín Morales i amb un professor de dret penal que... fem un llibre a sis mans, no a quatre mans, a sis mans, que es diu l'assedio a la privacitat, no? Que és un estudi jurídic i filosòfic de com estan trinxant la nostra intimitat o la nostra privacitat amb la intel·ligència artificial.
0: Però toques diferents pals, perquè La Fugida és un fet concret, que és quan Carles Puigdemont ve aquí, que l'han de detenir i aconsegueix escapar-se... Aquest que ens comentaves ara, que és més acadèmic, també fas novel·les, si fas una mica el que et vengo de gust a cada moment.
1: Mira, jo és que quan em pregunten quin és el teu hobby, jo sempre dic que el meu hobby és escriure. No?
0: Llavors, de tot.
1: Escriure. I perquè és l'única manera que jo tinc de parar el meu cervell i posar-lo a funcionar amb una altra cosa. Si no, estaria tot el dia funcionant amb la meva vida laboral, no? I jo necessito tenir també un descans cerebral, i el descans el trobo escrivint. Llavors no és alguna cosa que a mi em molesti, m'encanta escriure. No?
0: I una de les cançons que el Paco Marco ha utilitzat a les seves novel·les és...

0: Madrid de Pereza sonen el llapis de memòria de l'investigador privat, també o detectiu, com li vulgueu dir, el Paco Marco, un tema que, com ara dèiem, has utilitzat a les teves novel·les. Mm. Com l'has colat, aquest Lady Madrid, en un dels teus llibres?
1: Jo crec que és una novel·la que es diu La preparadora de juicios, que és una dona, és una dona molt especial, no?, que es dedica a preparar a tios que han d'anar al jutjat, no?, perquè estan imputats, sobretot banquers i coses d'aquestes, i llavors els hi diu com han d'estar, no?, com han de vestir, com han d'anar preparats, els prepara, els modifica tot el que ha de modificar perquè semblin innocents i no ho són, no? I...
0: És que és un món molt teatral, eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, és una novel·la meravellosa i Lady Madrid és... pues, són, hi ha tantes ties que he conegut que podrien ser Lady Madrid en Madrid que llavors quan vaig crear, tu pensa que quan crees un personatge, quan fas la fugida és el Carles Puigdemont, punto, però quan crees un personatge de novel·la, no, agafes moltes coses de molta gent que coneixes, no, i fas com un personatge de l'IA, no, com si fos un deepfake nou, i el crees al teu gust, no? I a mi aquestes ties que relata aquesta novel·la em sembla meravellosa.
0: Lady Madrid es va publicar l'any 2009. Tu en aquesta època estaves ficat en el cas de la Madeleine McCain o ja s'havia acabat? Madeleine, per qui no ho sàpigues, aquella nena que el 2007 va desaparèixer en les vacances a l'Algarve, era, crec, no?
1: Uh-huh. Sí, en aquella època més menys estava, sí, perquè va durar un any i pico la investigació, sí. Sí, sí, estava en aquell tema. És el tema més... jo crec que... És l'únic tema que m'ha marcat a la meva vida i és dels pocs temes que no m'agrada, dels pocs temes mediàtics que no m'agrada parlar, perquè al final hi ha una menor que encara està desapareguda, que a mi em contracten per trobar-la i encara no ha aparegut, però jo no... Sense posicionar-me en el que jo crec, jo segueixo pensant que el meu contracte era trobar-la. I ja està.
0: No parlarem d'ella, però sí de tu. Per què dius que va ser un punt d'inflexió tan bèstia a la teva vida? Et vas implicar molt? O...
1: Primer perquè jo em porto al llit les meves investigacions importants. No? Jo sempre dic que jo desencallo les grans investigacions de 5 a 7 del matí. Jo em desvetllo a les 5 del matí i em quedo al llit fins que me'n vaig a la dutxa. I aquelles dues hores on no hi ha soroll, on no hi ha ningú al meu voltant, no hi ha tot l'equip que està ja entrant, sortint, o visites i tal, és el moment on jo puc pensar en una investigació. L'altra part del dia doncs vas fent i vas agafant una part de la investigació que et dona un, una altra de l'altra, les poses juntes, veus, no? Però no tens temps de pensar. I aquestes dues hores del matí són les hores en què jo millor penso i on surten totes les investigacions bones. I durant un any només vaig estar pensant en aquesta nena, no? I va ser mortal. No, no, no. El meu cap no ho sap pair bé. Avui em trucava una clienta, no?, parlant-me d'una altra cosa que afecta un menor. I em diu, però és que la madre no tiene dinero. I dic, no te preocupes. Si hi ha un menor por en medio, jo lo hago, no? Jo sóc molt... A mi m'afecta molt tot el que sigui als menors i als vells, no? Perquè crec que són persones desemparades i, com t'he dit al principi, sóc un tio molt protector i a mi m'afecta.
0: Tot i que ja queda clar que separes molt la vida personal i professional, és impossible endur-te mal de caps, que et comporti mal de caps de la teva vida professional a la teva vida?
1: No, jo me'ls emporto tots. Jo visc amb els maldecaps dels altres. Jo sempre dic que jo quan surto de casa vaig a una guerra, o a defensar o a atacar, però amb una guerra. A casa és quan vull pau, no? I és així la meva forma de viure. Jo no he discutit... Com t'he dit, m'he casat 3 cops. Bueno, ara em casaré el tercer cop, no? I amb la meva parella no he discutit mai, però mai és mai. Potser hagués tingut que discutir, potser sí, però jo... Prefereixo dir-li que sí, cariño, lo que tu digues, i ja està, i aquí s'acaba el problema, no?
0: El teu primer cas gran, si no m'equivoco, és el del Francisco Paesa, no?, que és 2004.
1: El meu cas mediàtic, gran.
0: Gran, sí, mediàtic.
1: Gran mediàtic, sí, sí, és el Paco Paesa, sí. És un... Jo ja érem coneguts, no?, com a Método 3, i ja estaven ficats en moltes coses i al final m'arriba aquest senyor, no, que era un espia, que s'havia anat amb la pasta de l'exdirector de la Guàrdia Civil, de l'exdirector general de la Guàrdia Civil, que havia robat a l'Estat.
0: Que qui vulgui saber més, hi ha una pel·lícula que ho explica perfectament, que és L'Hombre de las Mil Caras.
1: Exacte.
0: És Eduard Fernández fent d'aquest senyor.
1: Que és meravellosa pel·lícula, que està basada en un llibre, crec que el títol del llibre és igual, no, que del Manolo Cerdán, que és un dels millors periodistes d'investigació que ha tingut aquest país, era subdirector del Mundo i després director d'Interview. I bueno, m'entra aquest tema i jo estava buscant un tal Francisco Pando Sánchez, argentí de naixement, i fem tota la investigació, el trobem a Luxemburgo, i de sobte quan m'arriben les fotos dic, este tío no és Pando, Francisco Paesa, no? O sea, FP, Francisco Pando, Francisco Paesa. I era Paesa i... va sortir, va ser la portada del diari El Mundo, Paesa vive, perquè aquest tio havia fet veure que s'havia mort i havia sortit esqueles al País dient cantos gregorianos per a la muerte de Francisco Paesa.
0: Un bon Paesa.
1: I el vam trobar a Luxemburgo i després torna a desaparèixer i el tornem i ens contracta, aquí sí puc dir qui és el meu client, perquè ho ha dit ell públicament, que és la revista Interview, i el trobem visquent a París i a més li tinc molta estima a aquest tema, perquè nosaltres el trobem la zona, trobem l'àrea, tenim les fotos, seguint la pasta del PS, bueno, trobem on estava ell, i dic, Manolo Cerdán, no? El director d'Interview, Manolo, que l'hemos encontrado, este en París, tal, i els pocs dies es va desplaçar el Manolo Cerdán amb un periodista d'Interview i amb un tio que llavors era un jovenet, un periodista jovenet que es diu Dani Montero, que ara és el jefe d'investigació del grup Mediaset, no? De Telecinco, que surt quasi tots els matins a tots els programes de Telecinco, pues era un pipiolín el Dani Montero, que es va anar cap allà amb el seu primer gran tema i va ser un bombazo.
0: Hi ha molta pressió amb aquests temes? Tant per tu com pels teus?
1: És a dir... Hi ha molta pressió. La meva oficina és una olla a pressió, sí. Sí. No és un... Perquè jo tinc el convenciment que no és... O sigui, que és important tant la qualitat com la temporalitat. Quan tu estàs lluitant per defensar un problema del teu client, jo al final sóc un solventador de problemes, no? I quan algú té un problema, tu li has de fer el més ràpid possible amb la millor qualitat, no? Llavors, això genera tensions internes a l'equip perquè no hi ha una investigació, perquè hi ha 25 en marxa, no? I llavors s'ha de prioritzar, s'ha de ser molt organitzat, i jo sí, jo foto molta pressió. Sí, és un dels meus grans defectes, que sóc com una ampolla de xampany, eh? O sigui, pujo i baixo en 3 segons, no? Però sí, jo sóc, pressiono molt el meu equip, sí.
0: O sigui que, com diu aquesta cançó que ara mateix està sonant de fons, que també és de l'Eiva, és un món que pot també ser terriblement cruel, aquest. Pot haver-hi pressió... bueno,
1: sí, però després, té molt... O sigui, és a dir, la meva assistent, la meva persona de màxima confiança, porta amb mi, no sé, 27 anys una barbaritat d'així. O sigui,
0: perquè li va el mambo, també.
1: Que sóc un tio que pressiona molt, però també
0: cuido
1: molt.
0: No, deia tu, veia la professió.
1: No, és que jo... És que, mira, l'altre dia amb un detectiu, no, em deia, no, yo estoy dando un paso al lado, se va a quedar mi hermano, porque quiero vivir mejor, porque tuve un ataque al corazón y entonces me he dado cuenta que la vida no es esto, que el cliente podía esperar 5 minutos a que le envíes el email. Clar, jo penso, jo vaig amb cotxe i si porto algú al costat, saps? Li dic, lem el WhatsApp, lem el mail... Bueno, algú al costat de confiança, sí, òbviament. Lem el tal i vaig contestant, no? Jo tinc la sensació de que tothom té la mateixa premura que jo i em pressiono i pressiono, no? Però, i es veu que els detectius deuen tenir la mateixa vida perquè aquest tio volia fer un pas enrere amb 50 i pocs anys.
0: Trobo que t'agrada força l'Eiva, perquè has inclòs dues cançons seves, l'anterior en Pereza i aquesta en Solitari.
1: Bueno, i a més també hem posat a Joaquín Sabina, que al final no deixa de ser el precursor de
0: és molt agosarat, dir-ho.
1: Bueno, fixa't, el Leiva sempre acompanya el Sabina últimament, no?
0: Bueno, de moment escoltem una mica

0: triat la millor part de la cançó, eh? Que té la lletra millor de totes.
1: És que tu em deies això i jo estava pensant, per què? Perquè a mi, si et fixes, totes les cançons, menys la primera, són en castellà o en català. O sigui, necessito sentir que la cançó, a més d'acords, tingui una lletra i tingui un sentit.
0: Parlant de coses terriblement cruels, tu alguna vegada, per derivades de la teva feina, has patit per la teva vida física?
1: Sí. A República Dominicana, que vaig estar viatjant durant 6 anys cada mes de forma sistemàtica, vaig tenir que denunciar en un moment donat al vicepresident de la Suprema Cort de Justícia d'allà i amb unes persones vinculades al narcotràfic, i vaig tenir que anar amb seguretat i controlat 24 hores amb xalec i bueno, sí.
0: Sé que desprecies tot el que és violència, armes i això.
1: Bueno, tindries aquests meus fills i el dia en els clics de Famòbil jo li estreia les pistoles, no? Bueno, no m'agraden les armes, em semblen que si tu tens una arma és per utilitzar-la, no crec que la defensa...
0: No has anat armat mai?
1: Mai.
0: No
1: mai,
0: tens
1: mai.
0: Llicència?
1: Mai, mai. Mai les odio, o sigui, et dic, els meus fills mai han tingut joguines que portessin armes, i si no li treia la pistola o el que fos, una gilipollet per part meva, però bueno...
0: Bueno, simbologia, tot és simbologia.
1: És molt simbòlic, no? És a dir, els meus fills no han pogut jugar a tirar petardos fins que han tingut l'edat suficient com per pensar el que estaven fent, no? Que tenien dinamita a les mans i que podien fer mal a algú, i a si mateixos. Però és conceptual, no? No odio la violència física, no m'agrada. Si veig una baralla, clar, si ha implicat un nen, doncs em ficaria enmig, però si no, la reuiré, no m'agrada, no... És una cosa que no... Que em sembla... Jo he tingut un germà molt més fort que jo físicament i jo he sigut molt més fort que ell intel·lectualment, no? I jo sempre he jugat a discutir amb ell amb el verb i ell amb la força, no? Llavors, això genera, m'imagino, que quan tens 53 anys pues pensis, vale, però jo segueixo utilitzant la paraula i tu cada dia tens menys força.
0: T'he preguntat per la teva vida física perquè sí que té sentit dir que han volgut acabar amb la teva vida civil.
1: Bueno, això sí. Això entenc,
0: que anem
1: això.
0: Cap a l'operació sí, Catalunya, no?
1: Sí, però aquí no... O sigui, això ho han intentat tants cops que no... Com jo m'he venjat, no? O sigui, no això
0: però
1: sí que
0: aquí
1: no
0: arribes
1: genera...
0: a estar detingut.
1: Sí, vaig estar 3 dies detingut, sí.
0: Després res, es va quedar...
1: Sí, res. Bueno,
0: però allà queden els 3 dies que
1: veure,
0: tu passes allà.
1: És a dir, jo ara ho estic dient amb un somriure... O sigui, hem canviat d'armes a això i m'ha sortit un somriure, sí. No? Com dient, Villarejo es tonto. Bueno, no, la veritat, és a dir, i jo vaig passar una època tan tensionat que, com jo menjo tota la tensió, no parlava a casa de determinades coses, perquè ja, si estava tenint els problemes jo, doncs no feia falta que ningú més els tingués, no? I tota aquesta faixa de la dreta de cabell se'm va caure. O sigui, em vaig quedar...
0: De l'estrès.
1: De l'estrès, clar. I tot amb clapes a la barba, etc. Bueno, vist en perspectiva... em sembla, no bé, òbviament, però ho dono per ben tirat i per ben passat, no? Allà te n'adones lo important que és la família. Jo tinc un fill biològic, però he criat a 3 fills de les dues parelles que he tingut. El meu grup de WhatsApp, que posa niños, niños, que hi ha algun de 30 i altre de 24,
0: ganàpies,
1: però
0: sí.
1: Niños segueixen estant els 4, és el meu entorn, i vaig tenir una època que vaig poder estar més amb ells, volcar-me amb la família, amb els amics que estaven, que ningú va marxar, i jo ho dono per ben tirat, no? En aquella època tenia una estructura monumental que feien 1000 informes l'any. En aquesta època, ara faig 100, però amb la mateixa facturació. O sigui, he canviat la meva forma de...
0: Bueno, la quantitat per la qualitat.
1: He canviat la meva forma d'estructurar la meva vida i encara... I a més de fer els llibres i a més de treballar, tinc temps pels meus.
0: Sí, que et va servir d'alguna manera.
1: Sí, sí, jo crec que en aquella època, que són els 40, jo vivia amb la sisena posada mirant només endavant, no? Amb la pressió, amb tot, no? Un equip monumental amb molts sous que pagar, i llavors només pensàvem demà, sense mirar enrere, no? I ara em prenc les coses de la mateixa forma, però sí tinc temps per disfrutar.
0: Sí, amb que la meva baixes gent. La persiana.
1: Sí, ja està. I és el meu moment, no? El moment de sopar. I ara, abans de tal, li escrivia un amic, dic, oye, tío, al final vienes a cenar. No os voy a joder, id Melissa y vosotros dos. I dic, no, que Melissa además quiere hablar. Ah, entonces sí vengo. Aquí s'apunta tothom. Tots els meus amics sempre s'apunten als meus sopars, sí.
0: Que ara deies, Villarejo es tonto. Clar, perquè l'Operació Catalunya...
1: Bueno, Villarejo és hijo de puta. Ja, abans he dit tonto, ara t'ho aclaré.
0: I aquí hi ha molta gent implicada en això, i hi ha el Pequeño Nicolás.
1: Perquè, bueno, el Pequeño Nicolás és el Pequeño Nicolás.
0: Però el del Villarejo és una cosa personal?
1: Bueno, el Villarejo tenia personalitzat amb la meva mare. Amb la meva mare, als anys 90, va fer una investigació de frau a companyies d'assegurances, on estava implicat el comissari Villarejo. I el comissari Villarejo va aparèixer a la vida de la meva mare dient-li que el traies el seu nom de l'informe, que hi era policia, que estava amb excedència,
0: bueno,
1: que, pressionant la meva mare, i la meva mare, que és la tia més dura, bèstia, sèria, és un déu de dona, de les millors persones que jo he conegut, però de les persones més dures que jo he conegut. El va enviar fora del despatx i va ampliar la investigació i va investigar qui era el Villarejo. No, això el Villarejo no ho perdona. Després el Villarejo intenta crear la seva agència de detectius, perquè tenia una agència de detectius, per molt que fos policia, a Catalunya. Fitxa a un exempleat meu i no facturen ni 5 euros a Catalunya, perquè clar, allà no anaven, li deien, no, esto lo hace Método 3, esto lo hace Método 3. Bueno, i ell passant amb ja Operació Catalunya i amb tota la part política ficada, aprofita l'oportunitat que em pot donar una bufetada, i això va ser una bufetada. Després ell va estar a presó, després ell, ningú coneixia al principi, ara no us en recordeu, però ningú coneixia la seva cara, la cara del Villarejo, perquè anava amb una carpeta i amb una gorra, i la portada del llibre L'Espanya Inventada, que va ser, a més, no, la contraportada del llibre de L'Espanya Inventada, un llibre meu sobre la vida del Villarejo, va ser la portada del diumenge del diari El Mundo, i en la fotografia del Villarejo, que estava a presó, i la contraportada és una carta meva al Villarejo estant a presó. No?
0: Bueno.
1: Al final és un aviso navegantes, no? O sigui, jo t'he dit abans que sóc el millor amic dels meus amics, però que ningú vingui a donar-me pel sac, i menys amb mentires, no? Perquè si no, 12 anys després, segueixo... L'únic que té a Catalunya imputat al Villarejo sóc jo, no? Amb una causa judicial, no sé, no, jo no oblido mai.
0: Perdona que em quedi amb la frivolitat, però, bueno, si tot l'Operació Catalunya tu estàs implicat pels micròfons de la Camarga, com es fiquen uns micròfons allà? Explica'ns-ho als fans del James Bond, perquè has de tenir molta cosa calculada, has de saber quina taula asseguran, has d'anar prèviament, has de col·locar el micro.
1: Ho estàs dient perfecte, perquè a mi m'acusaven d'haver posat aquest micro, el micro anava amb un gerro de flors, d'haver posat aquest micro sense coneixement de ningú dels dos participants, perquè si algú dels dos participants tenia coneixement, era absolutament legal. Si ningú dels dos o un dels dos no ho sapigués, o no, els dos no ho sapiguessin, seria il·legal, no? Pues algú em va avisar de la taula, era un privat, algú em va avisar del privat, la meva gent va reservar el privat, la meva gent va pagar el privat, i la meva gent va portar el gerro de flors i el va treure, va descarregar a l'àudio i li va entregar a la persona que ens ho havia encarregat, que era l'Alicia Sánchez Camacho, la que després ens va denunciar.
0: Client en directe.
1: Bueno, la Alicia Sánchez Camacho al final és una de les primeres fonts del comissari Villarejo, no? I estem en plena Operació Catalunya i aquí valia tot, no? Jo sempre he dit que jo tinc un pensament polític, el que aquí a Catalunya entenem com a constitucionalista, no? Al final espanyolista, no sóc independentista.
0: Jo t'he llegit que has votat el PP molts anys.
1: Jo he votat el PP...
0: Aquí et dona gana, només faltaria.
1: Però que jo sóc, i ho dic, sóc espanyolista, però tinc íntims amics independentistes, i jo mai permetré que, perquè un senyor que es deia Jorge Fernández Díez, que estava al Ministeri de l'Interior i, bueno, era el ministre de l'Interior, que a més era català, no entengués que hi hagués gent que pensés diferent d'ell, d'ells l'ataqués immisericòrdiament.
0: És que clar, has anat a buscar una paraula molt difícil,
1: sí. Bueno, pues, és a dir, i no ho permetré, i jo vaig ser, i llavors jo vaig ser el primer que va publicar un llibre que es deia Operació Catalunya, on desvetllava tot això, no? Perquè crec que el pensament polític precisament és per això, per sentar-te i discutir, però al Parlament no, no...
0: Seguim connectant les cançons del Llapis de Memòria del detectiu privat, el Paco Marco, un home a qui ara deia que l'Eiva és el successor de Sabina. Aquí ens podem posar... Ens podem, a hòsties no, però a paraules sí que ens podem barallar. Potser li falten uns quants ducados, ja veurem, però farem una cosa, que soni Sabina i que cadascú es tregui les seves pròpies conclusions.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Lo nuestro.

0: vida. 19 dies i 500 noches del maestro Sabina sonant el llapis de memòria del Paco Marco, que aquest sí que seria el teu cantant de capçalera, no? El cantautor.
1: Sí, sí, ho és, ho és. És la persona que jo crec que he vist més cops en concert i... A més, és un... jo condueixo molt i és la persona que m'acompanya. Normalment condueixo sol, no els viatges, i és la persona que sempre m'acompanya des de fa molts anys.
0: I no el trobes més canalla que...
1: Molt més canalla, però al final...
0: Sembla que jo tinc alguna cosa en contra de l'Eva i tampoc és així, eh? Pobre, pobre de mi.
1: No, però al final, si tu et fixes als finals, les postrimeries de la carrera del Sabina, l'Eva sempre l'ha acompanyat. No? I les últimes cançons sempre ha estat el Leiva o ha estat han escrit tots dos junts el seu vídeo del Fernando León, també ha estat el Leiva, no? I per això tinc aquesta imatge, no? No és cert que, o sigui, és un cantautor i com a cantautor Leiva és molt diferent, no? però bueno,
0: també el canallisme ha canviat.
1: Sí, vull... és que jo crec que determinades lletres del Sabina i determinades poses del Sabina i determinada forma de fer del Sabina en aquests moments no es podrien fer, no? En aquells moments.
0: Que ara que parlem de canallisme, he vist una descripció teva que m'ha creat molt l'atenció, que deia Paco Marco té el sentit de l'amistat d'un gàngster.
1: Hòstia, i això qui ho diu?
0: No sé on he llegit, perquè al final recobrem molta informació.
1: Ho buscaré, ho buscaré.
0: Què deu ser això de l'amistat d'un gàngster, aquesta fidelitat de la que tu parlaves ara? Mm.
1: I que... Si és per uno de los nuestros, és allò de dir, algú entra a la meva vida i mai, jo no he perdut mai amics. A la meva vida, a la meva boda, vindran els mateixos amics que tenia a la meva primera boda i mai he perdut un amic. No? I sí, vindran els que he anat traient durant la vida. No? Soc una persona que entra amb pocs amics al meu entorn, sí, molts coneguts, no? Si hagués tingut que fer una boda normal, doncs hi haurien 500 persones, però al final l'entorn és molt nuclear, no? I els meus amics són molt nuclears i no permetria que ningú els hi fes mal, no? I llavors sí, en aquest sentit, mataria pels meus amics.
0: No cal ni que et pregunti que mai investigaries un amic teu per molts diners que donessin.
1: Però ni un amic, ni un client, ni algú del meu entorn, no?
0: Sí,
1: no.
0: Tens molt sentiment de la traïció, que és la traïció, que no...
1: Sí, sí, jo sóc... Jo crec que molta part d'això, no, és fruit de la meva mare i no ho dubto, no? I la meva mare sempre m'ha dit, no, que els... Potser per ella també pensem, no? Una persona que surt d'Espanya als 9 anys, només parla en gallec, aprèn el castellà a Argentina, ve a Europa, i clar, no tenia un entorn... L'entorn de la meva mare a Barcelona era l'entorn del meu pare, no? Però clar, la meva mare quan anava a Argentina tenia els seus amics d'infància, etc. I quan anava a Galícia, la meva mare anava cada any a Argentina a veure els seus, cada any a Galícia a veure els seus, o sigui, té un sentit de la pertenença, no tant de la sang, però sí de l'espai i de l'entorn, no? De la gent que t'envolta, molt semblant a mi, o jo, òbviament, molt semblant a ella, no?
0: Mira que abans ho parlàvem, no? Que hem coincidit en que segurament ets el detectiu privat més mediàtic que hi ha ara mateix en aquest país, i a més ets un tio que explica les coses que sap. Tot i això, tu vals més pel que calles que pel que saps?
1: Molt més, molt més. Jo explico, jo xerro molt, mai parlo de les investigacions importants, només de les investigacions que són mediàtiques, i jo sempre parlo de mi. Si et fixes, hem parlat molt de mi, parlo molt

0: molt poc del meu treball, només de les, dels casos que jo tinc signat una autorització pel meu client per parlar o perquè han sigut públics, però òbviament sí, no... no. Tu pensa que a Catalunya hi ha molt poc investigador semblant a mi, hi ha molt investigador, però molt poc semblant a mi, i al final els grans casos mediàtics estic jo, i mai surt el meu nom, surt el nom dels altres, però no el meu, no?
1: És que amb els meus amics, sempre que salta un escàndol, sempre arribem a la conclusió de... Mira que arriben a saltar escàndols, però segur que hi ha molts més escàndols que no coneixem.
0: Molt més.
1: Que els, o sigui, com a societat no estaríem preparats per saber tot el mamoneo que hi ha.
0: Però ni a Espanya ni arreu del món, no? O sigui, sabrem coses del Trump dintre de 15 anys,
1: però
0: no?
1: Quin
0: sabrem
1: percentatge?
0: Sabrem a campanya electoral un 1%, i després dintre de 15 anys sabrem més coses.
1: Quin percentatge diries que sabem de tot el que hi ha?
0: És que el que sabem és el que algú li interessa que sabem. O sigui, és a dir, no...
1: Menys del 20?
0: Sí, segur.
1: Quina ansietat em dóna només de saber-ho.
0: Segur, perquè si jo coneixo... Si, jo sempre dic que jo investigo la merda de la vida, no? No, les coses bones jo no les veig, no? Jo veig a la meva part professional, no? Veig la merda de la vida. I jo ja no m'assusto, no? A mi m'és igual, ja al final... Però clar, jo veig a tanta gent estafar, tanta gent robar, tanta gent tal, que dius, hòstia, si això fos públic seria una barbaritat, no? Però sí, sí.
1: No ho expliques ni als teus fills?
0: No, jo sóc una persona... La persona que més me sent parlar una part, perquè em sent parlar o per telèfon o parlar amb un client proper o el que sigui, és la meva parella, i té un contracte de confidencialitat signat. O sigui, és a dir, no.
1: La teva parella té
0: un
1: contracte de confidencialitat signat?
0: Sí, les tres. Sí, clar, però jo al final jugo amb els secrets dels altres, no amb els meus.
1: Sí, sí,
0: jo no tinc secrets amb la meva parella, vull dir. Jo crec que seria un agosarat si no protegís el meu client, el meu entorn, no? I si tothom té signat un contracte de confidencialitat sobre la informació dels meus clients,
1: ja, no
0: sobre la meva vida personal.
1: Faltaria.
0: Sí, sí, clar. Ara els meus fills no, perquè no parlo amb ells de treball, ja està.
1: I així, mira, els estalvies la signatura. Està sonant de fons la flaca de Jarabe de Palo, que em sembla que és una cançó que et vincula precisament amb els teus fills.
0: Uh-huh.
1: Per què?
0: Sí. No ho sé, perquè al meu fill sempre li agrada una música molt antitètica a la meva, no? És molt rapero i té una empresa vinculada al món del rap i vinculada a aquest món, no? al món del hip-hop i tot això. I sempre hem buscat alguna cançó, o ell, millor dit, ha buscat cançons que ens apropés, no? Per exemple, 19 dies i 500 noches, ell el té a quasi tots els seus... a les seves llistes. I aquest, el Jarabe de Palo, jo m'imagino que va ser una època molt determinada que ell buscava els meus referents, o buscava parlar de coses, no? Quan comences a créixer, no? Quan surt de la tonteria del papà és Dios, el papà és un cabron, bueno, doncs, en la tercera fase, no? Que és apropar-se un altre cop al pare.
1: Aquí es va trobar.
0: Aquí ens vam trobar, jo tinc una relació millor impossible amb el meu fill. I ens vam trobar, i molts cops ens hem trobat amb la música, no? I no sé per què ell la va portar. Fins i tot ell, quan estava estudiant i volia deixar la carrera, li vaig dir, lee el libro de Jarabe de Palo y verás que él siempre decía que él estudió la carrera económica, y aunque solamente sea porque le sirvió para controlar que sus managers no le robasen pasta, valía la pena, no? Pues bueno, yo utilizaba el símil del Podenés.

0: tenim molta sort amb els trossos que enganxem en les cançons que posem per sota. Aquí hem agafat el bucle. Paco, els teus fills crec que són els culpables que en una ocasió tu decidissis que no calia que algú et pagués per fer una investigació. Que és quan sí. Tu descobreixes...
1: El banc, sí, no? Sí, jo, aquestes són les típiques discussions de taula familiars, no? Que no sé qui va dir de... papà és el millor detective del món i la més gran, no? Va dir, no, papà, si fuese de verdad un buen detective descubriria quién es Banksy, no?
0: Et vas picar.
1: I em vaig picar. I quan vam sortir, la meva parella em va dir, oye, no hagas este tipo de apuestas que luego la puedes perder. I em vaig picar més. I sí, al final, dos mesos després estava enviant gent meva a Regne Unit, no? A comprovar si tota la informació que havíem recopilat des d'Espanya era certera i fer fotos i tenir les proves necessàries per demostrar qui era qui.
0: Aquí arribes per la pasta?
1: Sí, amb ell arribo perquè...
0: Bueno, és habitual, no?, arribar pels diners.
1: La gent té estructures... normalment la gent... tu pots canviar el nom, no? Però al final, si tu tens ingressos, els ingressos han d'arribar a algun lloc, no? Llavors crees estructures i estructures que aguanten molt bé una investigació X, no? Per exemple, de la premsa o d'Hisenda, però una investigació potent de gent que està acostumada a trobar els diners, de gent que s'amaga a tot el món, no, pues no suporten molt aquestes estructures, no? I vam trobar el nom fals que estava utilitzant investigant l'estructura econòmica i després ens ho van confirmar les investigacions a peu del carrer, no? que són les, al final no són tan importants, però sí són les definitives.
0: Això fa que la gent d'aquest equip estigui més tranquil perquè som irrastrejables. Pots mirar els nostres comptes bancaris quan vulguis. Que Banksy, el seu nom és Robin Cunningham?
1: Sí, però ell està utilitzant un nom que es diu David Jones, és el nom que està utilitzant com a àlies a la Regne Unit.
0: I ell no et va dir res quan surt el seu nom?
1: Res.
0: Tio, aposta't una altra cosa, deixa'm en pau a mi.
1: Res, no, i a més he tingut crítiques als haters aquests a Instagram, no?, sobre això. Jo entenc la crítica, eh? Si algú vol estar amagat i vol utilitzar un pseudònim, té dret, no? Bueno, també s'ha fet multimilionari gràcies a això, no? I jo he vist de treure de les ombres a la gent, no? De posar-li llum a les ombres de la gent. Bueno, és...
0: Per acabar, ens deies que et cases ja? Mm-hmm. Amb qui et cases?
1: Amb una noia que té un centre d'estètica al carrer Aribau. Que...
0: Sí, no es dedica a lo teu, eh?
1: No, jo visc al carrer Aribau i ella té un centre d'estètica, l'havia acabat d'obrir i la vaig veure entrar i és un monument de senyora preciosa i em vaig quedar embogit mirant-la i, bueno, vaig fer una mica detectiu, vaig buscar el seu nom, qui era... Vaig trobar el seu Instagram.
0: Està el Cajà, no?, que es diu.
1: Sí, exacte. La vaig intentar seguir a Instagram, no em va acceptar, i el tercer cop, i això, un dels meus fills li dic, oye, lo he intentado dos veces con esta tía. Dic, lo intento la tercera. Dic, no estás loco, esto es acoso. I vaig dir, toma, por saco. I vaig donar per tercer cop i mira.
0: I va sortir.
1: I ara ens casem, sí.
0: I ara ja heu signat el contracte de confidencialitat.
1: Sí.
0: Doncs, si et sembla, acabarem el teu llapis de memòria fent un tast de com serà aquesta boda, perquè acabarem amb els teus ulls d'Alfred García. Que ara em deies que tu això...
1: Sí, que ve la boda, no és... Sí, l'Alfred, just abans de que parli el cura, perquè ens casem per l'església, l'Alfred canta aquesta cançó, sí. Doncs... Perquè és una cançó que ens ha acompanyat durant tota la relació amb ell i a mi, no? Si tu veus els nostres Instagrams, sempre que surt l'Alfred és algo intern nostre, no?
0: És tendre, eh? Mm-hmm. Doncs que vagi...
1: Soc molt tendre, eh? No ho sembla, però soc molt tendre.
0: Tens aquestes dues cares, no?
1: Sí, sí.
0: Ets l'home de les dues cares.
1: L'home de les dues cares, sí.
0: Doncs que vagi molt bé el casori i moltes gràcies per venir al Llapis de Memòria perquè et coneguem a través de les teves cançons, Paco.
1: Gràcies a tu.
0: Roger Cuixart a la tècnica, Amparo Pérez a la producció, l'Oriol Vila i l'Eva Vázquez a la web i un servidor. Us esperem demà per connectar al Llapis de Memòria d'un nou convidat. I res, que tingueu molt bona tarda i el de sempre. Que gràcies per ser-hi. Adéu.

0: Aquest dimecres 12 serà un dia històric per a la ciència i per a milers de ciutadans. Per primer cop des del 1905, Catalunya veurà un eclipsi solar total que durarà aproximadament un minut i mig segons la zona d'observació. Es preveu una gran mobilització poblacional i per aquest motiu es recomana desplaçar-se els dies previs i intentar marxar de forma esglaonada. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a Ser Catalunya.
1: Així es dona treva al compositor i multiinstrumentista Sergi Estella.
2: Jo soc molt senzill, la treva me la faig fent cervesa amb els col·legues. Clar, jo faig els meus propis instruments i vulguis o no, de tant en tant també em serveix a mi per desconnectar. Però si vull desconnectar del tot del món musical i artístic, cervesa amb col·legues no falla.
3: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
4: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Però no...

0: La primera carpeta que ens vam deixar sobre la taula divendres és la de Rodri. Tindrem un Rodri, el que t'hi jugues aquest any. Hem de treballar. Només tinc una suggerència.
1: Bona pregunta, digues.
0: Si acabem, si acabo apareixent un Rodri, que és que la seva banda sonora sigui la Potra Salvaje.
2: O
0: el Superestrella.
2: O l'himne d'Espanya.
0: Sol d'això ho tenim amb els dos clubs negociant, no? Quina acaba de ser la xifra de traspàs entre Barça i Manchester City un cop el jugador ha escollit vestit de blaugrana?
3: Sí, exactament. El tema no és imminent. Evidentment, el Barça va presentar aquesta primera oferta al Manchester City que, segons ens expliquen, no va ser acceptada. Hi haurà una segona oferta. Veurem la xifra perquè aquesta primera s'aproximava als 60 milions entre fixos i variables. El City en demanava gairebé uns 70 de lliures, amb la qual cosa, bueno, s'hauran de posar d'acord els dos clubs. El que està clar és que Rodri vol jugar al Barça, el Barça això ho sap, el City també ho sap, i el que ens diuen és que seria un grandíssim objectiu i una gran notícia que dimecres es pogués fer oficial, però evidentment no donen res per segur. El que sí que això ens diuen, un bon dia perquè pugui ser oficial seria dimecres.
0: Cada setmana a Udine se n'ha parlat, que has estat de triangular amb el Barça, sí. Repassarem què va donar així esportivament, però ja els jugadors del vestidor ja l'esperen.
3: Sí, se n'ha parlat molt del tema de Rodri i de molts altres temes, però podem escoltar Fermín López, que va sortir a la zona mixta i va, evidentment, elogiar la figura futbolística de Rodri.
4: No puedo entrar en eso porque al final son jugadores que no están en el club y creo que también es una falta de respeto a los compañeros que están. Pero todo el mundo sabe que Rodri es un grandísimo jugador, yo lo he tenido compañero en la selección, pero bueno, son cosas que si tiene que pasar, pasará, pero no quiero entrar en estas cosas.
3: Doncs això és Fermín sobre Rodri. També va parlar Fermín sobre Ferran Torres.
0: Que és l'altra carpeta que tenim sobre la taula, ara ja en cap a sortides. Si Rodri està clar que entra, Solde, les últimes informacions que us hem sentit aquest cap de setmana és que Ferran ja ho té fet amb el PSG per marxar.
3: Sí, de fet el Paris Saint-Germain li ha comunicat oficialment al Barça que té un acord amb Ferran Torres, però el que és sorprenent del cas és que en el mateix missatge en el que fa oficial que té un acord amb Ferran Torres, el PSG no li fa cap oferta econòmica al Barça, cosa que és bastant surrealista que un club de futbol li digui a un altre que té un acord amb un jugador però que no li presenti cap oferta perquè
5: el club
3: que denuncie, pugui acceptar-la.
5: Que denuncie, denunciar, és lo importante, denunciar.
3: Això ho faria l'Atlètico de Madrid, això està clar.
5: Claro.
3: Ho faria l'Atlético. Però estem a l'espera d'aquesta primera oferta del Paris Saint-Germain al Barça per Ferran Torres. De moment, a dia d'avui, a aquesta hora, a les 12:20 del matí, no hi és aquesta oferta. I li vam preguntar precisament a Fermín, en aquest triangular, què pensava sobre la sortida de Ferran Torres. En aquest cas sí que no es va voler mullar.
4: Bueno, no vull entrar en això perquè no tinc la informació necessària, però el Ferran és un gran company, un gran amic meu i espero que decideixi el millor per ell, però no puc entrar en aquestes coses.
3: Qui no només està a la rampa de sortida, sinó que és que està ja a punt de signar per un altre club, és Ronald Araujo.
0: Sí, aquesta es va fer divendres així, llampec, pim-pam.
6: Lo viste,
0: sí,
6: eh?
0: Sí.
6: No la vam veure ni venir. Lo viste en quien me quiere. Me quiere uno de los mejores equipos del mundo. Y ustedes no me consideran a mí.
3: Gairebé de matinada aquest acord entre Araujo i el Liverpool. És una sessió, sortirà cedit Araujo cap al Liverpool. Veurem, en principi s'ha de fer oficial avui, ens diuen. Avui serà oficial aquesta sortida com ha cedit Araujo al Liverpool. Fermín López, li va saber greu aquesta sortida d'Araujo?
4: No, hoy ha venido a despedirse del equipo. Es una pena porque Ronald es un capitán y tengo una buena relación con él, pero bueno, seguro que lo ha decidido para seguir creciendo y ojalá que vuelva el año que viene.
3: Va anar una mica més enllà Hansi Flick en la roda de premsa, va explicar que està content per Araujo per aquesta sortida al Liverpool, perquè tindrà els minuts que mereix, perquè és un gran jugador, però que és veritat que amb l'estil del Barça no s'hi ha acabat d'adaptar del tot.
7: Our style, how we want to play football, is a little bit different. He's a player with a lot of speed, with a physical very strong, and also with the ball, he's quite good. And we couldn't include him like I wanted. And I think also he wants to have make something new. I think you know it more than me. Because in the past something happens. I think also this affected to him. I saw him.
0: Diu Hansi Flick que, efectivament, que l'estil de joc que vol el Barça ara no li acaba d'encaixar, que ell és molt fort, que és ràpid, que en pilota no va malament, però que no li han pogut donar el rol que haurien volgut.
6: Mentiroso.
0: I diu que, a més, en el passat han succeït, Araujo ha patit episodis que li han fet passar malament i que ell tenia ganes també de canviar d'aires, de tenir algun projecte nou, que el Liverpool és un club grandíssim i que Araujo és un grandíssim tipus i que, per tant, li desitja tota la sort. Diu,
6: la, voy a romper, la voy a romper allá en Liverpool. Es ciudad, ¿no? No es solo club, no es como esta ciudad. No es,
0: no, no es,
6: como,
0: Celta,
6: no es
0: Celta.
6: Como Betis o como
0: Exacto,
6: Celta.
0: No es, no es Osasuna.
6: Liverpool es ciudad, ¿no?
0: Es ciudad y club a la vez.
6: Ahora
0: sí.
6: Voy a ir para...
0: La ciudad de los Beatles.
6: Para Liverpool. Voy a viajar a Liverpool, me voy a subir a uno de mis despejes y me voy a ir a Liverpool.
0: ¿Vols un consell per Liverpool?
6: Me voy a pasar en largo a mí mismo para el Liverpool.
0: Sí. ¿Vols un consell?
6: Dime.
0: Als corners mira sempre la pilota.
6: Sí, bueno, a veces pasan estas cosas, ¿no? Unas chances que tienen los rivales, que te sacan el córner en rápido. Ahora voy a aprender yo a sacarlos en rápido, porque juego allí, veré cómo lo hacen y voy a volver con toda la información privilegiada para el Barcelona, porque es mi equipo.
0: Quin mal segueix fent tot això. Per cert, Soldi, a Udine no us veu endur ni Casadona ni Bardaggi, no? Que ells no s'ho esperaven i es van quedar sense triangular per si de cas.
3: No van puixir, espera't perquè espera't, eh? No van pujar l'avió, va ser una decisió de Hansi Flick consensuada amb el club, perquè tant Casadó com Bardaggi estan estudiant ofertes per sortir aquest estiu. Flick ja va deixar clar també en la roda de premsa posterior que havia parlat amb ells, que la situació és la mateixa que al final de temporada passada, que ell ja els hi va recomanar una sortida. Però, atenció, compte, perquè l'Esport acaba de publicar, i estem intentant confirmar-ho, que Bardaggi ha tingut una lesió en aquest entrenament d'avui i que podria ser una greu lesió de genoll. Una greu lesió de genoll, hi ha hagut una primera exploració i diuen que hi ha preocupació amb aquesta lesió de genoll de Bardaggi. Estem intentant confirmar-ho i ho explicarem el més aviat possible quan ho tinguem, però atenció amb aquesta possible lesió de Bardaggi perquè, evidentment, frenaria una sortida del jugador.
0: Doncs compte, perquè l'esport que expliques això, que no ha acabat l'entrenament i que falta de les proves radiològiques, per dir-ho d'alguna manera... La primera exploració fan patir que pugui ser alguna cosa més greu. Estarem atents. Sol, de línia oberta.
3: Sí, de seguida que sàpiga alguna cosa us ho explico.
0: 12:25.
1: Què t'hi jugues?
0: L'assaig d'Udine, el triangular que va jugar el Barça aquest dissabte, permet seguir traient poques conclusions de cara a la temporada, perquè encara hi falten molts futbolistes, tot i que han tornat-hi alguns internacionals. Àlex Dalmas, com estàs?
2: Què tal, Teje? Molt bé. Bon dia, com esteu?
0: Hi falten els internacionals, sobretot els que van ser finalistes del Mundial i els campions, els espanyols. Entre ells, el que serà nou fitxatge, Rodri, que ho dèiem fa una setmana, no és un perfil que el Barça necessiti en el sentit que amb el mig del camp que tenia fins ara ha guanyat dues lligues, ha arribat lluny a la Champions, ha competit contra els millors. Però escolta'm, un cop que el club fa el pas d'incorporar-lo perquè el jugador escull la proposta que li fa el Barça, és un perfil que et sumarà.
2: Sí, és un fitxatge extraordinari. Jo és veritat que al principi, doncs, tinc molta confiança en Marc Bernal i creia que la línia de mitjos està prou ben coberta, però evidentment si hi ha aquesta oportunitat una vegada arribat, és indubtable que eleva el nivell de la plantilla. Això sí, jo crec que serà molt important la gestió de Flick, eh? És a dir, seria un error per al Barça que l'arribada de Rodri sacrifiqués els minuts de Marc Bernal i fins i tot sacrifiqués minuts a Gavi. Crec que són dos jugadors de futur del club i aquí hem de confiança en la gestió de Flick. Però és cert que l'arribada de Rodri potser et fa variar plans al davant, no? Si marxa Ferran però arriba Rodri, tothom pot pensar que potser li falten dos davanters a l'equip, i si arriba Rodri potser només te'n fa falta un, no? Perquè Olmo o Fermín passen a ser més davanters que migcampistes, per tant totes aquestes posicions tiren un pèl cap endavant. Però a la teva pregunta, a mi em sembla que és un jugador tan bo i que té tantes virtuts que evidentment aquests petits condicionants que hi poden haver-hi doncs queden en segon pla.
0: Però és Bernal el que més s'ha de preocupar, perquè Bernal al final, jo parlàvem divendres amb un exentrenador seu, amb el Dani Orcas, és un xaval que també ha estat acostumat sempre a tenir recorregut, a fer d'interior, ha demostrat arribada, ha fet gols aquest any fins i tot. És a dir, potser no només s'ha de preocupar ell, també s'han de preocupar els que juguen una alçada o fins i tot dues més endavant, perquè això, com deies ara, és un efecte dominó que pot empènyer futbolistes a demarcacions més avançades.
2: Totalment, us vaig sentir l'entrevista, per ser gran entrevista, i estic molt d'acord. És a dir, Marc Bernal pot jugar de 6 i tots el visualitzàvem de 6 perquè d'alguna manera el futur del club estava encaminat cap aquí. Però en el futbol formatiu ha ocupat diverses posicions, fins i tot l'hem vist de lateral, eh? Però quan va jugar al Barça Atlètic va jugar més de 8 que de 6, és a dir, d'interior amb arribada. De fet, una de les poques conclusions en aquests partits de pretemporada o aquests petits partits és que Flick li està donant molta llibertat perquè trepitgi àrea, no? Ja vam veure el final de la temporada passada amb 5 gols, que és un futbolista que té arribada, i jo crec que el veurem més d'avui. Jo crec, mira, jo crec que Rodri, si acaba arribant i es confirma, Rodri, Pedri i Marc Bernal, entre ells tres s'aniran rotant en aquestes dues posicions, la de 6 i la de 8, i per tant, qui jo crec que més s'ha de preocupar és precisament Gavi, que aquí sí que li veig un encaix més difícil.
0: Doncs veurem com ho va organitzant tot plegat Hansi Flick en aquests primers partits de pretemporada. Tampoc és que pugui treure grans conclusions, s'ha de relativitzar sempre, i més venint d'on ve el Barça les dues últimes temporades, però sí que és veritat que fins ara les sensacions discretetes, en el poc que hem pogut veure.
2: Sí, sí, no hem vist un bon Barça, eh? No hem vist un Barça dominant, o l'hem vist en molt pocs trams de partit, a més l'hem vist fràgil defensivament, amb les centrades, amb les transicions. Sí que és cert que la línia jo crec que està més ben coordinada, però vaja, hem vist en les accions dels duels bastant dèbil, però com tu dius, ho hem de relativitzar tot, per molts motius. El primer de tot és perquè per als jugadors que ho està utilitzant Flick, ho deia ell en roda de premsa, hem de pensar, per exemple, l'altre dia el triangular només van jugar com a molt tres jugadors que estarien en el 11 inicial que tots tenim al cap, eh? És a dir, Gerard Martín, Marc Bernal, que veurem com queda amb Rodri, i Rafinha, l'altre titular, eh? També vam veure de Yemi, però en principi ha de sortir com a alternativa. Tota la resta, jugadors de Barça Atlètic o fins i tot juvenil. Per tant, hem de tenir calma. També és veritat que jo vaig veure l'equip molt llarg, l'equip que no arribava cap pressió, amb moltes imprecisions, i això em porta a pensar, no veiem els entrenaments, però que a l'equip se li està donant una càrrega muscular molt alta, i això és molt propi de pretemporada, perquè tots els jugadors semblen més lents i més imprecisos del que són. Per tant, calma, pas a pas, però l'equip ha d'anar millorant.
0: A més, també hem pogut veure noms que opositen a poder-se quedar a la primera plantilla. Ara, amb la baixa d'Araujo, òbviament, el d'Álvaro Cortés és el damunt de la taula, i el sentíem al final de l'estatge d'Anglaterra dir que o es quedava el primer equip o buscava sortida, però l'etapa de filial la considerava cremada. I més o menys en una situació similar estava Xavi Espar, i són dos noms, Àlex, que sí que estan aprofitant força bé, malgrat, com dius, que en conjunt el Barça, a nivell de sistema, d'estructura, no està mostrant la seva millor versió. Però nom, a nivell de noms individuals, aquests dos sí que estan mostrant cosetes interessants.
2: Sí, sí. Teje, per mi les dues millors notícies d'aquests partits són aquests dos noms, Xavi Espar i Álvaro Cortés. Primer de tot, perquè amb la sortida d'Araujo, si no vaig errat, et quedes amb tres centrals purs de primera plantilla i després l'asterisc d'Eric o l'asterisc de Condé. Per tant, això afecta a la posició de central esquerrà i a la posició de lateral dret, i surten aquests dos noms. Primer de tot, Álvaro Cortés se l'ha vist en la línia del que vam veure ja en el seu debut a Mendy Zorroza. Primer de tot, té molta personalitat, amb la qual cosa té jerarquia i amb la qual cosa no li serà un problema jugar amb el primer equip. Molt bona sortida de pilota, té una passada tensa molt bona. És més ràpid del que sembla, és veritat que no és un perfil corrector, però quan van darrere és més ràpid del que sembla i és molt guanyador de duels. Per tant, és un jugador que pot cobrir de meravella aquesta posició d'alternativa a central esquerra. Amb la suma de minuts i experiència anirà millorant, per tant, a mi em sembla que veurem com tanca la plantilla de Barça, però si arriba un central esquerrà de major nivell, doncs benvingut i serà fantàstic, però si no, Álvaro Cortés és de total garanties. I
8: bueno,
2: el lateral dret...
8: El que és bueno, Àlex, és el extremo este que habéis fichado, eh? És muy bueno, eh? El besugo este que habéis fichado. qué vergüenza, ¿no? un poco extraño, un poco raro, un poco... ¿Qué habéis hecho aquí? Este chico no tocó una bola bien.
2: Bé, l'altre dia, Josep, l'altre dia no va estar molt encertat, eh? El vam veure uns minuts com a extrem esquerre, però a Visivo jo l'he seguit bastant, al juvenil i a la Youth League, i és un jugador molt interessant, eh? És veritat que ha d'anar pas a pas i el seu procés natural és que estigui al Barça Atlètic, però jugador molt encarador, amb molt bon regat, l'altre dia no n'hi va sortir ni un, té raó Josep aquí, però té molt talent per regatejar, té molt bon golpeig i és un jugador que pot ocupar en la línia de totes les incorporacions que ha fet el Barça dalt. De moment, pot ocupar les tres posicions de dalt. L'hem vist a l'esquerra, l'hem vist per al centre, l'hem vist a la dreta, la Youth League va jugar com a fals nou, l'hem vist marcar gols de falta en jugada. És un jugador interessant, que va arribar per 8 milions, Deco ho tenia claríssim, i és un futbolista que la gent no s'equivoqui. La primera impressió no va ser bona, però crec que serà més profitós del que ens va ensenyar el primer dia.
0: Veurem si se n'acaba sortint.
8: És ambizurdo, este chico.
0: És ambizurdo, no ambidiestro, és ambizurdo. Les dues de fusta.
8: Està muy bien, está muy bien, me gusta mucho.
0: I el que també ho tinc tan difícil són els migcampistes, Àlex, que n'hi ha a nivell. Hem vist Orient, que ens ha sorprès gratament. Ebrima Tunkara, que també està cridat a ser un futbolista de nivell. El propi Brian Fariñas, que a Flick li agrada, però clar, a veure quina sortida els hi trobes al mig del camp, no?
2: Sí, a veure, jo crec que el cas d'Ebrima i d'Orient són dos futbolistes fantàstics. Ebrima està cridat a fer grans coses, Orient també és boníssim, Orient també, però el seu pas natural serà anar a Barça-Atlètic i anar progressant aquí. Aquí s'obre amb la lesió de De Jong i veurem si acaba arribant Rodri o no, però jo crec que s'obre la possibilitat de que un dels migcampistes passi a formar part de la primera plantilla, almenys fins que no recuperi De Jong. I aquí jo crec que el càsting està entre Tomi Marquès i Brian Fariñas. Per el que sembla i per el que ens arriben de totes les informacions vostres, etc etc, Brian Fariñas està una mica per davant i em sembla normal, però per tema de perfil, eh? Tomi Marquès és un 6 o és un jugador molt més posicional, molt més semblant a Rodri, per tant, si arribés Rodri, Brian Fariñas sí que és un jugador que pot ocupar aquestes dues posicions, la de 6, la de 8, és a dir, pot jugar de Rodri, pot jugar de Pedri, és un jugador que té continuïtat, de tocar i sortir, fins i tot el Barça Atlètic el vam veure en alguns moments jugant de 10, i per tant, el incorporar a Brian li donarien a Flick un ventall de possibilitats d'anar-lo utilitzant a totes aquestes posicions. Jo crec que acabarà sent Brian Fariñas, però vaja, veurem. Jo crec que estarà entre ells dos i serà interessant veure aquests pocs partits que ens queden abans de començar la Lliga.
0: Veurem. Tenim...
9: El que està clar és que estem troncant un altre cop més la progressió dels jugadors de la Masia.
0: No, els estem apadrinant.
9: Estem troncant un dia fitxant a Rodri. Home, que portes un senyor de 30 anys quan tens 73 jugadors del filial que podrien fer la mateixa feina?
0: No, la mateixa no. Que Rodri suma. Jaume.
9: Oi tant que podrien fer la mateixa. Rodri és un fatxa. Home, no ens agrada. Ja, clar, home, és que no ens agrada.
0: Controla.
9: Tens a Tomi Marquès, tens Ebrima Tunkara, que ara hem de fitxar un altre nano per davant. Home, és que ja està bé. Està bé.
0: Àlex de Llibero.
2: Molt bé, un plaer, una abraçada per tots.
0: I el Madrid també ho tenen tot molt verd. Avui, amics, torna Vini al que t'hi jugues.
10: Ete.
0: Com estàs, Vini?
10: Pues para hacer una carta. Para el Arsenal que se interesó por mí.
0: Al final no te vas, eh?
10: Y has visto que me he hecho las galtas.
0: Estàs finet.
10: Las carrilleras.
0: Jordi Martí li agrada molt les galtas.
10: Esto.
0: Ell també, quan va al Globo, li fan les galtas.
10: La carrillera.
0: Però li fan diferent.
10: Esto está muy bien. He hecho una carta...
0: Avui tenim una carta de Vinicius a l'Arsenal després d'haver renovat amb el Madrid.
10: Querido Arsenal, esta es una carta de mí para todos vosotros. ¿De verdad te pensabas que ibas a fichar por un equipo que tiene cero Champions? ¡Ja! Venga, hombre, estás loco. Loco tú. No, yo no llego a la final de Champions para perder contra el PSG. Esto de perdedor, tonto, gilipollas. Entonces, si me cambia el míster, ¿qué escudo me limpio? ¿El de la cero Champions? Aquí tengo que tener publicidad aquí en vez de un pase como Dios manda. Además, si yo me ficho para la Premier League, ¿cómo voy a mandar los equipos a segunda? ¿Eh? Tú de Championship, ¡ta! No queda bien. Tú de Second, no me gusta. No queda bien. El original, el bueno, el de verdad, es el de siempre. A segunda, ¡ta! Y esto se hace con un equipo que tiene 15 Champions para mirar desde encima del hombro. ¿Sabes? Entonces, el mejor del mundo, lo que también tengo que daros las gracias a vosotros, Arsenal, es que vosotros que me queríais fichar, gracias a esto he podido renovar con más dinero. Entonces, ahora soy el segundo mejor pagado. El segundo. Porque el primero ya... ¡Tá! Mi sueldo para arriba. El presidente se ha bajado los pantalones porque yo tenía la sartén por el mango, ya lo decía yo, y me paga más. Y gracias a este aumento de sueldo, pues ahora puedo tener algún caprichito más, como ponerme la cara del Jason Derulo. O ahora cuando marque, yo puedo bailar y cantar Vinicius Junior, ¿sabes? Entonces, pero nunca voy a ir a la Premier League porque todo el mundo habla ahí como el Bellingham, por ejemplo. Yo con uno Bellingham ya está de sobra. Entonces, gracias por el interés, pero me quedo en el Madrid. Recibe un fuerte abrazo. ¿Y tú de Second? ¡Ta! Vini. Postdata, quiero dar la enhorabuena a Raúl Fernández, que ha ganado la carrera de MotoGP. Que me gusta la MotoGP porque GP significa gilipollas. Moto gilipollas. Entonces, el Raúl ha ganado la segunda. ¡Ta! Así que felicidades, tonto GP.
0: Así sea el Mundial, Raúl Fernández, ¿eh?
10: ¿La pasé esto?
6: Está muy bien, que es muy joven. Tiene mucha progresión.
0: Que también está siendo un recital de Aprilia. Entre ellos, aquel piloto...
6: Se ponte la Aprilia.
0: No es catalán, ¿no?
6: No, es de Madrid. Claro, porque es bueno.
0: Claro.
6: No será de vosotros, de la cantera. Seguro que lo contas que es de la cantera, y vosotros, que todos los de la cantera.
0: No, el vendreu al Fulham, también.
6: ¿A quién?
0: A Raúl Fernández, también.
6: Pues si paga...
0: Un computador. Claro.
6: Si estaba en la bola, va a ficharlo en un jugador.
0: Ben tornat, Vini.
6: Bueno, buenas tardes.
0: El primer equip masculí del Barça en aquesta última hora que ens deia l'Adrià Soldevila, que destapa l'esport, que li han de fer proves al genoll a Bardaggi. Ana Paret, com estàs? Bon dia.
11: Què tal? Bon dia, TG.
0: Comunicat mèdic que tenim és el del Barça femení, perquè Quica Nazaret estarà unes setmanetes de baixa.
11: Sí, males notícies per l'equip que dirigeix Pere Romeu, perquè Quica Nazaret s'ha lesionat en aquest estatge de pretemporada a Andorra que està fent el primer equip femení. Estarà 4 setmanes de baixa, un mes sense jugar Quica Nazaret, perquè, segons diu aquest comunicat que acaba de publicar el Barça, té una lesió muscular a l'adductor de la cuixa esquerra. Per tant, 4 setmanes, a mitjans de setembre, més o menys, tornaria Quica Nazaret. Es perdrà la pretemporada, es perdrà segur la primera jornada de Lliga, i és una mala notícia perquè és una de les jugadores cridades a aprofitar els minuts que deixa la sortida d'Alexia Putellas al mig del camp. Evidentment, no és una lesió de llarga durada, però sí que és una mala notícia per Quica Nazaret. Aprofito també per apuntar-te, Teje, que les jugadores han fet ja el darrer entrenament aquest matí a Andorra, que tornaran per la tarda a Barcelona, perquè demà al matí ja entrenaran un altre cop a la ciutat esportiva del Barça, i que Caroline Nicoli, el fitxatge de més d'1 milió d'euros del Barça, ha començat a fer ja part de l'entrenament amb el grup, s'està apostant per una integració progressiva, per tant, pel primer amistós de pretemporada el més probable és que encara no estigui disponible per jugar, perquè encara com a tal no ha fet cap entrenament sencer amb el grup. I una bona notícia, que Laia Alexandri, que va patir una lesió de creuat, ja està fent feina a la gespa.
0: Per tant, Laia Alexandri va sortint del túnel... Caroline es n'ha incorporat mica en mica, i sobretot recalcar això, que Quica, després de la lesió llarga del primer any, de les lesionetes del segon, el tercer necessita la continuïtat, i de moment comença amb aquest contratemps. Seguim atents, Palet.
11: Gràcies.
0: Posem-nos al dia, va.
12: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Hola, Martí Juncà. Comunicat conjunt de la UEFA, la Confederació Africana de Futbol i la CONCACAF, per tant, Amèrica, contra la FIFA i Infantino.
13: Sí, expliquen que el futbol és de tothom i no només d'uns individuals. Assenyalen Infantino després de la recent reunió que va presidir el Marroc, on no va convidar tot el Consell de la FIFA, i l'acusen d'engany. Per això reclamen transparència i unió.
0: Ara
14: bon partit polític, per cert.
0: Transparència i unió? No n'hi ha cap de partit polític que s'hagi posat de nom transparència.
14: Unió, però això és una qüestió de tenir en compte.
0: Com és que ningú s'ha posat transparència de nom en política? El Rayo Vallecano disputarà el seu primer partit com a local a Butarque, finalment.
13: José, sí, tenim...
0: Tenim el Palacio connectat, sí? Què tal, José, com estàs? Buenos días.
15: Hola, què tal? Muy buenas, Teje. Sí, ya parece que hay estadio designado para esa segunda jornada de Liga, el jueves 20 de agosto, Rayo Deportivo Alavés, y no se van a tener que marchar de la Comunidad de Madrid los aficionados del Rayo, porque se va a jugar en Butarque. El Rayo Vallecano ya ha pagado al Club Deportivo Leganés por el alquiler del estadio para ese partido. A mí me cuentan que con colaboración de la Comunidad de Madrid, aunque en el Rayo están cabreados con esta información porque dicen que no ha ayudado nada. A mí lo que me cuentan desde varias fuentes es que sí que ha intercedido la Comunidad de Madrid y por eso se ha podido llegar a ese acuerdo. Lo que pasa es que también ya teniendo estadio, como repetimos, el estadio de Butarque, el Estadio Club Deportivo Leganés, nos contaba Óscar Ejido que crece de la indignación entre los aficionados del Leganés, porque ninguno de los partidos amistosos que ha tenido pretemporada el Leganés, incluso su trofeo, su propio trofeo, no se ha podido jugar en el Estadio Butarque por obras de mantenimiento, por, digamos, cuidar el césped de Butarque. Y el primer club que va a poder jugar en el Estadio Butarque va a ser el Rayo Vallecano y no el Club Deportivo Leganés.
0: Gracias, Palas. Parlàvem a l'inici del retorn de Julián a l'Atlètic de Madrid, que, per cert, ve de perdre contra el City a Corea, Martí.
13: Sí, l'equip Sky Blue va remuntar el gol inicial de Jorge Domínguez amb un doblet de Marmoush i un gol al 90 d'Inuri, i titularitat de Vitor Reis, l'excentral del Girona. Maresca, l'entrenador del City, també va parlar sobre Rodri.
16: At the moment, he will be in Manchester on Wednesday.
13: Bàsicament, això, la traducció és que l'espera dimecres per entrenar. Més notícies al futbol internacional, perquè el PSG, que encara no ha presentat cap oferta per Ferran Torres, ha fet oficial el fitxatge de l'exlateral del Barça, Lucas Digne, i Ter Stegen debuta com a titular a la primera jornada de Lliga contra l'Ajax, amb l'Ajax, de fet, amb victòria.
0: En motos, ara ho dèiem, victòria de Raúl Fernández, el Gran Premi de Gran Bretanya.
13: Sí, el madrileny va ser primer des de la primera corba i va guanyar el seu segon Gran Premi. Va tancar el podi als Aprilia, Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez va ser quart

0: 12:43.
1: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
2: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
3: Arroba que t'hi jugues.
0: Pujals, com estàs? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
0: Què explica la gent?
4: Doncs mira, la gent al chat del YouTube està molt contenta de que hagi tornat en Bermo. Diu que l'havien trobat molt a faltar i que amb ell també tornen molts tertulians que també havien trobat a faltar. Per tant, ben tornat.
0: Molts tertulians, bueno.
4: I després volíem parlar d'una cosa molt curiosa que va passar ahir, que és que Darwin Núñez va fer un tuit felicitant a Ronald Araujo per el seu, bueno, la seva sessió al Liverpool abans de que s'hagi fet oficial.
0: Claro.
4: Diu, te deseo lo mejor en este gran club, amigo. Me alegro profundamente que puedas seguir sentir el cariño y el apoyo de la afición del Liverpool. Ellos son especiales y así te lo van a hacer sentir. Per tant, ens ho confirmen per altres fonts abans que les del club.
0: Sí, no, però ja també, és a dir, Flick em va parlar directament, obertament, el que hem escoltat abans, sí, i el Liverpool sí. És un gran club, per tant...
5: Yo lo confirmo mismo, también. Lo puedo confirmar yo y todo está correcto. Y...
6: Vamos a medio camino entre Araujo.
5: Voy a hacer un desplazamiento en largo, un pase para el Liverpool.
6: Vos sos Araujo, yo el cangrejo de la Sirenita un poco.
5: Sí, ¿no? Un poco.
6: Sí,
5: podemos hacer un dúo.
0: Gairebé 3/4 del migdia. I aquest cap de setmana l'Espanyol va retre l'homenatge de cada 8 d'agost a Dani Jarque. 17 anys es complien dissabte de la mort de l'Ater Capità, de l'Ater 21. No va poder ser la primera plantilla, que era l'Anglaterra, per jugar l'últim amistós. Sí que hi havia, com sempre, representants de la família i les persones que més estimaven el jugador. I Arnau Santero, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Com cada any, centenars també d'aficionats van acostar-se a l'estàtua de Dani Jarque i... hem tornat a viure aquella tradició de grans explicant a petits qui va ser la figura de l'Ater 21 que dona nom a la ciutat esportiva.
7: Doncs sí, moltíssimes famílies vam poder veure dissabte. Jo em vaig voler acostar a aquestes, ja que la millor manera d'honrar la memòria del capità de Jarque crec que és explicant la seva història. I és per això que vaig voler saber, doncs, com van explicar els pares i mares dels seus fills, aquells que no el van poder veure, qui era exactament el capità.
8: Li he explicat que és una llegenda, l'Espanyol. És un jugador que fa 17 anys va marxar, era el capità, era una promesa molt gran per l'Espanyol i és l'etern capità que tenim aquí a l'Espanyol. Sempre he recordat el minut 21, encara se'm posa la pell de gallina, i és l'etern capità i avui no podíem faltar. Hem vingut des de Vic perquè no l'havia vist mai encara ell aquí i havíem de venir a veure-ho avui.
9: Mira, li hem explicat que era un noi que va pujar de la cantera, que mostrava tots els valors de l'Espanyol i que va ser el nostre capità i seguirà sent el nostre capità. I amb aquests valors li hem dit i hem criat els nostres fills.
10: Home, doncs que va ser una figura molt important, tant per l'espanyolisme com per molta gent del seu voltant, per exemple la ciutat de Sant Boi, i que va ser un capità que tenia uns valors que representaven molt bé el club, i que la seva memòria ha de persistir al llarg dels anys i ha de ser un exemple pel futbol base i tota la gent que estima l'Espanyol.
11: Mira, la meva filla és nascuda l'any 2007. Ella tenia 2 anys quan va morir el Dani. I, clar, lògicament era molt, molt petiteta, però ja veia que passava alguna cosa, jo li vaig explicar que era...
0: Així és com expliquen els grans, Arnau, i també vas preguntar als més petits.
7: Doncs sí, realment vaig voler saber què representava la figura de Jarque pels nens. Molts no l'han vist jugar, com hem dit, però d'alguna manera han acabat entenent qui era i què vol dir Dani Jarque per la seva història.
12: Me'l va explicar el meu pare, però no he vist vídeos i tampoc l'he pogut veure.
13: Que era un noi molt amable, que sempre ajudava els seus companys i que sempre ajudava el seu equip.
14: Que era molt amable.
15: Jo no conec el Dani Jarque perquè s'ha morit el 2009, però jo he nascut el 2014. I m'ha comentat el meu pare que s'ha mort en Itàlia en un quart. Molts valors al minut 21.
16: El millor.
17: Bueno, recordo una persona molt, molt alegre, molt present en el club especialment i que va donar veu molt a l'Espanyol i que va donar vida realment. I que, tot i que s'hagi mort, que en pau descansi, ha viscut el seu nom i segueix viu dins del club. O sigui, el seguim recordant cada any, cada dia i cada hora. I és part del club i sempre ho serà.
0: El llegat de Dani Jarque, sens dubte, és el que guia la filosofia del planter de l'Espanyol. 12:48.
1: Que t'hi juga?

0: Què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Tejem.
0: Avui venim a que ens expliquis la història del Luca, que és un nen de 10 anys, que juga a futbol al Castellnou, al Bages, o que fins ara havia jugat al Castellnou sense cap mena de problema. El que passa és que el Luca té un problema de creixement que fa que ara, per circumstàncies legals de normativa burocràtiques, li posin problemes per poder seguir jugant a la categoria que necessita competir.
1: Exactament. El Luca té 10 anys, té una mutació ultrarara del gen XRCC4, que afecta de manera molt severa el seu creixement. Actualment fa aproximadament 1,07 m i pesa 10,5 kg, i per posar-ho en perspectiva, les mesures de referència d'un nen de la seva edat se situarien a prop del 1,40 m i dels 35 quilos.
0: Per tant, uns 30 centímetres més i pràcticament el triple de pes. Però ell, malgrat que és més baixet i pesa menys que els nens de la seva edat, ell pot jugar a futbol amb tota normalitat.
1: Ah, exacte. I fins ara, bueno, ell juga a la Unió Esportiva Castellnou amb l'equip sub-9, una categoria que per alçada i pes s'aproxima més a les seves característiques físiques. Fins ara el seu equip competia a la Lliga del Consell Comarcal, però la temporada vinent el club el vol federar, i aquí és on apareix el problema, perquè per edat cronològica la normativa de la Federació Catalana de Futbol situa en Luca en una categoria sub-12, on es podria trobar amb rivals, com deies, fins a 40 centímetres més alts i que pesin 4 vegades més que ell.
0: I què demana la família perquè no es trobi en aquesta situació el seu fill?
1: Doncs demana una excepció individual perquè el Luca pugui continuar competint de manera federada amb el sub-9, una petició que asseguren està avalada per informes mèdics i que ha rebut el suport de 165 clubs de la província de Barcelona, entre els quals hi ha alguns possibles rivals com el Joanenco o el Gimnàstic Manresa.
0: Sí, més de 160 clubs han donat el seu suport amb signatures a que es pugui fer aquesta excepció individual, fins i rivals de la seva pròpia lliga, eh? I la federació no ho accepta, això, no autoritza.
1: No, l'argument que ha traslladat a la família és que si el Luca jugués amb el sub-9, qualsevol rival podria impugnar els partits per alineació indeguda, i que el marc legal de la federació no permet fer aquesta excepció. Tot i això, fonts federatives ens diuen que estudiaran el cas i veuran què es pot fer a futur, però això sí, seria ja de cara a la temporada 27-28, perquè s'hauria de a aprovar l'assemblea de clubs de l'any vinent. Per tant, per ara li planteja dues alternatives: competir en la categoria que li correspon per edat, la sub-12, o bé marxar a una lliga de caràcter lúdic o adaptada.
0: Entenc des del punt de vista federatiu que quan hi ha casos que no contempla la normativa s'hagi d'adaptar la normativa perquè els Lucas del futur trobin que hi ha un paradigma de com se'ls pot encaixar dins de les normatives federatives, però clar, el Lucas del present... o si hi ha més Lucas del present, necessiten una resposta al seu cas, i aquí és on s'hauria d'aconseguir agilitzar. La mare del Lucas, la Judit. Hola, Judit, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Bé, escoltant-vos.
0: Com està vivint el Luca tot això? Com ho porta?
2: Doncs la veritat que bastant aliè. O sigui, és una cosa que portem nosaltres. El Luca, dins de... O sigui, una de les característiques de la mutació és que hi ha una mica de retard maduratiu. Aleshores, encara està en uns 6 anys, una cosa així, i ell viu molt al present. Així que intentem no transmetre cap inquietud, cap malestar, sinó que això, que ho lluitarem i ja està. O sigui, que ho viu d'una manera, això, aliena. No està molt posat. Sí que és veritat que a vegades ara s'ha fet com molt viral tot això i algú li diu, ai, ets el Luca, bueno, saps? I clar, ell es queda com molt al·lucinat, no? Però per la resta, bastant aliè. Fins que no arribi el moment i tinguem una resposta ferma, doncs no li transmetrem res.
1: Perquè, clar, dèiem que hi ha una diferència molt gran amb físicament amb els jugadors que els hi tocaria convertir. Què podria comportar per ell haver de jugar amb aquests nens de la seva edat, molt més grans físicament?
2: Bueno, clar, li podríem fer molt mal. O sigui, bàsicament això, el tema del mal. O sigui, sobretot per això. Bàsicament perquè un xut d'un nen d'aquesta edat, si li toqués, no? Li podria fer mal. O sigui, i també, doncs, o sigui, si fessin un cos, no? Que es diuen al futbol fer un cos o fer qualsevol cosa, és que el Luca moltes vegades xuta i amb l'impuls de la pilota cau. O sigui, ell ho dona tot, eh? Però clar, quan li ve molta força, tot i jugar amb el sub-9, a vegades cau de cul al xutar-la, no? O sigui, imagina't si aquest passe fos d'un nen de 11 o 12 anys.
0: Escolta'm, i quina resposta es dona a la federació per no fer una excepció individual tenint el suport de 160 clubs, inclòs els rivals?
2: Doncs a dia 16 de juliol, que és l'única, o sigui, l'última resposta que tenim, és que jugui amb una lliga lúdica, i que la que ens queda més propera és de Girona, que és d'una hora de viatge.
0: Sí,
2: nosaltres som una família de 5. Sí, som una família de 5 i bueno, a part, o sigui, ja per temps, però això, que són més membres, i que bastant difícil és, no?, quan tens un fill amb diversitat estar pendent dels altres dos, no? Perquè notin el mínim possible aquesta dificultat, no? que té tenir un fill amb diversitat, doncs imagina't si ens envien a Girona, no? com tu manegues, no? I també, o sigui, hi ha una part superimportant pel Luca, que és la part social, o sigui, quan ets diferent, o sigui, el Luca és un nen molt estimat, el que també alhora no és un nen escollit, saps? O sigui, el seu grup classe és com si l'estimen molt, però només hi ha un que l'escull en realitat, no? I fer canvis per ell és dur a nivell emocional, no? Cada canvi ja va haver de fer un dol quan va haver d'acceptar que no podia jugar amb els de la seva edat. Aleshores, doncs hi ha la part emocional aquí també en compte, no? Que també, o sigui, a nivell familiar ja també se'ns obre un supermeló perquè l'any que ve comença secundària i aquí també haurem de gestionar moltes coses, no? Sí, sí. I és com, ostres, en aquest aspecte la vida ens ho podria posar més fàcil i la federació també.
0: No en tinc cap dubte, per això li vull preguntar també al professor Dinev, que és especialista en esport inclusiu i adaptat, Rafael Tarragó. Hola, Rafael, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Quina seria la manera més idònia d'afrontar el cas del Luca?
3: Doncs a veure, jo és que ho veig bastant clar, perquè al final el que hem de buscar és intentar fer almenys d'accions que puguin repercutir en aquest cas, en el cas del Luca, no? I en aquest cas que és futbol i el que demana la família em sembla coherent perquè no és qüestió de modificar moltes qüestions del reglament, que a vegades pues, és qüestió de modificar temes de l'espai, del material que s'utilitza. En aquest cas, simplement, és que demana que es jugui en una categoria inferior a la seva edat cronològica i no s'hauria de fer cap canvi més. O sigui que seria una cosa bastant senzilla.
0: Sí, que en comptes de classificar-lo per data de naixement, el classifiquis per alçada i pes. Simplement és el que demana la família.
2: De fet, això, o sigui, sabem que hi ha... Disculpa, no sé si podia parlar,
0: sí,
2: però
0: sí, clar.
2: Que de fet... Vale. De fet, sabem que hi ha casos en handball i en vòlei que hi ha hagut aquestes excepcions amb síndromes de Down. O sigui, que no demanem una... Crec que el que estem demanant no és una bogeria, i més quan els clubs estan d'acord. Això és el que no entenem, que si els clubs estan d'acord, què costa fer aquesta excepció i que hi posin lletra petita, no? No sé, a nivell legal se m'escapa, no? Però quan saps que ho han fet amb altres esports, perquè amb el futbol no, i més quan és una lliga que no
4: estem parlant
2: de res.
4: Exacte, no estem parlant de la gran lliga.
2: És el que no entenem, sí. Això és el que no, com a família no entenem, i clar, és com sí. Tot, no? Tot és feixuc quan tens un fill amb diversitat i és, ostres, tu, ens ho podeu posar
0: no,
2: més
0: fàcil, no?
2: Ens ho poseu
0: fàcil, encara més
2: no?
0: Difícil, t'entenem totalment.
4: Clar, perquè clar, és a dir, si ell no té la fitxa federativa, encara que es poseu d'acord amb els altres clubs, llavors, diguéssim, que s'ha de passar una revisió abans de cada partit i, per tant, l'àrbitre podria tirar enrere sí. Que ell jugués, no? Diguéssim, és a dir, no podeu agafar
2: vosaltres
4: i dir,
2: escolta, creiem...
4: aquest club tant li fot, vull dir...
2: A mi se m'escapa bastant, perquè no sóc massa futbolera, o sigui, m'estic estrenant perquè tinc dos fills hipermega futboleros i ara la petita també si vol ficar, eh? Però no entenc massa. El que sí que sé és que l'àrbitre no pot dir res, o sigui que seria només en el cas que l'equip contrari impugnés. No sé si estic equivocada, però
4: no,
2: com
4: sé,
2: que
4: no,
2: l'àrbitre no diria res.
0: Això com que la federació no està disposada, ni tan sols que ens trobem en la situació, és un pont que no em creu.
2: Ja, vale. Bueno, jo tenia entès això, que l'únic que sí que podria dir com algú... i impugnar és el club contrari, que tots estan d'acord.
0: Quan el Verbo i jo jugàvem, abans de cada partit passàvem tots els jugadors per davant
4: una
0: de la
4: revisió, passes, diguéssim...
0: Revisava que la fitxa, la data de naixement i la cara fossin la mateixa
4: i jo entrenant vale. També es feia, és a dir, això fa 5 anys almenys també es feia i estic segur que encara a dia d'avui es fa, perquè al final hi ha una pilota...
2: Sí, segur.
0: Sí. Doncs Judit, simplement volíem donar veu al vostre cas i a veure si aconseguim que s'imposi el sentit comú i que el Luca pugui seguir gaudint amb el seu equip, amb el que ha jugat fins ara.
2: Doncs aprofito, ja que estem aquí,
0: en 30 segons,
2: que hem fet en la via aquest, el Church.org, no sé, o alguna cosa així es diu, una recollida de signatures. Aleshores, bueno, si algú ens vol recolzar, doncs us ho faig arribar i per aconseguir signatures per la federació.
0: Ens passes l'enllaç i ho inclourem quan fem notícia a la web i a les nostres xarxes d'aquesta entrevista.
2: Doncs moltíssimes gràcies, de veritat.
0: Gràcies a vosaltres, Judit, i que acabi bé el cas.
2: Vale, bon estiu. Una
0: Rafael,
2: abraçada.
0: Gràcies per atendre'ns també la trucada.
3: De res, encantat, un plaer.
0: Acier, una seguirem abraçada, pendents d'aquesta història. Pendents. 2 minutets, butlletí, ens posem al dia i després la treva com cada migdia. Demà a les 12, més que t'hi jugues a Ser Catalunya. Adéu-siau.
5: Què t'hi jugues?
6: Ser Catalunya a Barcelona.
5: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
6: La núvia anirà maquíssima. I tu?
7: Jo, a Xeviot.
6: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
7: Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93-748-4249. 93-748-4249 o a xeviot.com.
8: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
9: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
10: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxena.

0: Trema. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, és la 1 i 7 d'aquest dilluns i esperem que estigueu descansades i descansats després d'un cap de setmana de molta calor i que estigueu preparats per aquesta que engeguem. Avui començarem parlant de coses de rics i per això volem preguntar-vos què faríeu vosaltres si us toqués una quantitat molt grossa de diners. Ens podeu enviar una nota de veu al 648-83-43-78. Repetim, 648-83-43-78.
2: Comencem setmana i no parem, i és que avui tenim, com cada dilluns, la mitja part, la secció de l'Anna Palet parlant sobre esportistes que s'han donat treva. I no parlem que hagi mort, sinó que en algun moment de la seva trajectòria han decidit aturar-se. També rebrem la visita de la Lorena Iglesias, creadora de la sèrie Millennial Mal, que ens explicarà com desconnecta.
3: I a més, avui tenim una sorpresa pels oients més guapos de la ràdio, els nostres. Regalarem dues entrades dobles pel concert de Nile Rodgers and Chic amb Ben Harper and the Innocent Criminals a Portaferrada el proper 19 d'agost a Sant Feliu de Guíxols. Molt atents a la ràdio i el telèfon ben a prop. Benvingudes, això és La Treva.
4: Participa a La Treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-83-43-78. 648-83-43-78.
1: L'antropologia és la ciència que estudia els aspectes biològics, culturals i socials de l'ésser humà. I avui ens dedicarem a analitzar els costums i els comportaments, moltes vegades incomprensibles, d'un grup de persones que suscita gran interès en la comunitat. Al llarg dels anys s'han sentit assenyalats, observats i han intentat reivindicar durament el seu lloc. Avui parlem dels rics.
5: Que jo sé

0: Però per arribar a la fase d'observació, primer se'ls ha d'identificar. Tenim bones notícies, oients, i és que ara a l'estiu és molt més fàcil identificar els rics.
1: Todos soñamos con ser ricos. ¿Y con qué sueñan entonces los ricos? Para saberlo, voy a vivirlo. Voy a vivir una vida de lujo durante 21 días.
0: El primer indicador és que estan de vacances. És cert que ells molts cops estan de vacances tot l'any i que també pot ser que sigues professor o que hagis condensat el teu mes de vacances a l'estiu. Però bueno, és una bona base per partir.
2: Clar, una pregunta és, a partir de quan es considera una persona rica? De quants diners al banc? Quants templins?
0: Així hem de deixar una cosa clara, que és que ja sabem que a Espanya el que és la riquesa la condensa en quatre famílies comptades, sí. I a partir d'ahí tots els demés són pobres, vulguem reconèixer o no, perquè la diferència amb ells és molt grossa.
2: Clar, però comparat però, amb Messi, qualsevol persona
0: clar,
2: és pobra.
0: Clar, per això ho dic, que pobres, si els que estan escoltant i nosaltres segurament són pobres.
2: Són d'aquest grup.
0: El que passa és que ens referim a rics, a gent benestant, a gent que té una casa, que això ja és ser molt ric.
3: Avui parlem de risc com una actitud. Clar, vital, més que per al compte.
0: I gent que no patix i que té moltes més avantatges de les que tenim nosaltres. No vol dir que siguin una Mancio Ortega, però que els va bé a la vida.
2: I
0: per
2: tenen
0: exemple,
2: uns indicadors, no?
0: Uns indicadors, sí. Com per exemple, solen tindre piscina. És a dir, si tu tens una piscina a casa, molt probablement vagis
2: depèn
0: bé de pasta.
2: Depèn de quina piscina, però si és una piscina d'obra...
0: Pot ser comunitària, bé, sí. Però ahí, vale, ho deixaríem en un entremig, però si tens piscina teva d'obra, ahí ja pela. Després, solen tindre vaixell, també. Ells el diran que tenen una barqueta, però investiga-ho, perquè barqueta, per a mi, és un inflable amb el que anar al riu a pescar. Sí. Però una barqueta no és un vaixell. O sigui, que investigueu quan vos diuen que és una barqueta.
2: Més de 5 metres
3: i són els
2: és...
3: que sempre diuen el millor plan de l'estiu és fer-te l'aperitiu al barquet, clar. A la barqueta, i que també sempre estan criticant a la gent que porta el tàper a la platja i és com, senyor, no tothom pot menjar el xiringuito del costat cada dia o no tothom té la casa tan a prop de la platja com per pujar a dinar a casa seva.
0: Clar, i que a més, si està aparcat en un port, no hi ha barqueta que valga, és un senyor vaixell. I punt. Després... Si ja tenim aquestes bases sentades, aleshores ja ens podem posar a conversar amb ells a veure què més ens diuen. Si diuen que els seus pares pertanyen a algun club privat, golf, tennis, cricket, hípica, ahí ja també és una senyal bastant grossa.
3: El club de camp, que és molt de Sharpay Evans, High School Musical, però és el club de camp.
0: Si han tingut una nani, dir la paraula nani ja fa de ric. Però de normal, clara, tu com a molt et deixaven amb els avis, o amb els tiets, o l'escola matinera, però una nani com a concepte...
2: Clar, per entendre la gent, una nani és una persona que està integrada dins la família i que cuida els nens més joves, vaja.
0: Exacte. També parlen molt d'una interna, que a mi em semblava una bogeria, no sabia que encara s'acostumava a fer, però sí, hi ha gent que té una interna a casa, que neteja, que cuina i que fa una mica...
3: I que és la gent que mai s'aixeca de la taula per parar la taula o desparar la taula. Ells només es queden allà fent el postre o el que sigui.
0: També fa molt de ric passar el cap d'any a Baqueira. Això, hi haurà gent que ho fa perquè realment estalvia per anar a Baqueira i perquè els agrada esquerra. Però dir...
2: Però habitualment...
3: Lo pitjor no és la gent que va a Baqueira a esquiar, és la gent que va a Baqueira, que jo conec molts, sense esquiar, perquè se'n van i volen el vespreig aquest que fan amb DJs i van només per això, o sigui que no els agrada esquiar.
0: Després també el dir que tenen el pueblo. Clar, aquí hi ha que matisar, perquè dir que tens un poble ens pot passar a tots. Jo també tinc el meu poble a Castella-La Manxa, però quan diuen el pueblo sona a segona residència amb caché, amb obres d'art dins, saps? Que tu dius, no estem parlant del mateix pueblo. No és el mateix. Això també fa molt de ric. Però una altra cosa és la de tenir cultura financera. Perquè hi ha gent de 18 anys que està pensant on invertirà els seus diners o preguntant-te, i tu què faràs amb els teus estalvis? Quins estalvis, Mari Carme? Si no puc comprar-me dues samarretes seguides en la mateixa
3: és
0: setmana.
3: És que literal que els estalvis són per un viatge, si la cosa va ultra bé, i si no, per uns pantalons del Zara, que està caríssim.
0: Clar, però perquè no entenem el mateix concepte d'estalvis. Hi ha gent que des de que naix ja té uns diners en el banc que fan, només fan que incrementar.
3: El dinero de la comunió, eh?
0: Clar.
3: On estan aquests diners?
0: No existeixen.
2: A tu ens ha passat el mateix.
0: El ratolí Pérez. Tothom. Pues hi ha gent que sí té aquests diners. Clar, després arriben amb 22 anys, acaben la carrera i diuen ara em muntaré un negoci. Amb quins diners? Doncs amb vés de la comunió.
2: I fa molt de ric també que en 18 anys, en comptes de regalar-te roba, el que sigui, regalin accions a alguna empresa.
3: Ah,
2: mira,
3: 100%, 100%.
2: Mira, em regalat aquestes accions per qualsevol empresa pudiente.
0: I és que tota la vida ho han dit, que els diners van als diners, i per això tampoc sorprèn que moltes empreses, molts empresaris venen de família d'empresaris perquè tenen una cultura que si a casa els teus pares han tingut un sou, no s'han hagut de preocupar de què fer en els diners.
2: I és més fàcil tenir un coixí al darrere per arriscar-te a determinades empreses, clar, per saber si la cosa va malament no passa res, perquè
0: encara tinc una assegurança. Que no li estem traient valor al que és emprendre. Està clar que s'ha d'emprendre també per a generar llocs de negoci, que no és fàcil, però clar, no partixes de la mateixa base si ho fas tu o si et ve donat de casa.
3: I de fet, jo crec que els rics rics són els que no emprenen amb un negoci nou. És la frase aquesta de que el abuelo crea la empresa, el hijo la disfruta, sí, i el nieto la ruina.
0: Tal qual. Però no patiu. Nosaltres hem contactat amb Joan Carles Vicenç, que és economista, per demanar-li un consell bàsic per si algun dia, que qui sap, rebem una quantitat molt grossa de diners. Què hauríem de fer principalment?
4: Mira, el primer que caldria fer en el cas de tindre, de que t'ha tocat la loteria, seria contractar una empresa de gestió de patrimoni. Professionals que s'encarreguen d'orientar-te i gestionar les teves inversions. Dit això, hi hauríem dues idees que centrals, no? Que serien, primer, la diversificació de les inversions. No posar tots els ous dins la mateixa cistella, perquè en el cas que el caigui la cistella trencaries tots els ous. I dos, elegir quins tipus d'inversió preferixes en funció de la correlació risc-rendibilitat. Per obtenir altres rendibilitats, per norma general, caldrà assumir el risc. I per últim, caldrà realitzar una acurada optimització fiscal per evitar tindre sorpreses, com per exemple rescats d'esplats de pensions, que tenen un cost molt elevat, molt alt a nivell fiscal, si no ho planifiques bé.
0: És a dir, t'ha tocat la loteria, no sigues ràcano i invertix en algú que t'ajudi a saber com invertir els teus diners, no?
2: I que al final, tu quan reps una herència, uns diners, una loteria, el que sigui, clar, els diners tenen un valor ara, però d'aquí molts anys, si no els toques, perden aquests valors. Si no els inverteixes o no els hi poses en propietats, doncs acaben perdent-se.
0: I ara que ja sabem la teoria i la podem aplicar, també volem recuperar el que us hem preguntat a vosaltres al principi, que és què faríeu si us donaren una quantitat molt gran de diners?
5: I si em toqués la loteria, doncs destinaria els diners principalment a viure experiències, ja sigui anar a molts concerts, a viatjar arreu del món, conèixer món, bàsicament. Ahí és on destinaria els diners que em poguessin tocar. Ciao.
0: Clar, un ric de cuna no es planteja això, si viatja i ja està.
2: Almenys no ha dit la mítica de per tapar forats.
0: Per tapar forats, això és molt...
2: Això es diu molt, eh?
0: No us passava de petits que somiàveu de jo compraria una piscina en forma de guitarra, i tu què faries, mama? No, tapar forats...
3: No, perquè hi ha gent que sense ser rica ja té els forats tapats, perquè això destina els seus diners, perquè...
0: Les esquenes cobertes,
3: exacte,
0: que s'ha dit al meu
3: pare. I volem fer
0: tota
3: coses noves.
2: Però ja que hem demanat aquesta pregunta als oients, també us pregunto a vosaltres, què faríeu si us toqués la loteria? En què invertiríeu aquells diners?
0: Tapar forats. Tapar forats no, perquè encara no en tinc. Però conforme està la vida avui en dia, segurament intentaria adquirir un pis o una casa, perquè si no em toca la loteria, ho veig difícil.
3: Jo igual em compraria un pis 100% i la resta invertiria. O sea, m'agafaria l'assessor fiscal d'aquest que et diuen lo de... No, ara inverteixes 100 euros que d'aquí a X anys són 100.000. Jo vull un d'aquests en la meva vida.
2: I endavant.
0: És que lo dels rics és un món, perquè jo l'altre dia llegia un article al País, escrit per la Noelia Ramírez, on presentava Suor, el llibre de l'artista Mariela Sancari, que és com una recerca personal i sociopolítica sobre la suor, que tu diràs, què té a veure, no?, la suor amb els rics. Pues sí, perquè analitza la suor com a significat social, religiós i polític. Partís des del Gènesi, que deia guanyaràs el pa amb la suor del teu front, fins a Marx, on la suor s'associa al treball, a l'esforç i a les classes treballadores. Segons Sancari, històricament, els qui posseixen la riquesa poden evitar el treball físic i per això no suen, mentre que la suor dels treballadors genera riquesa per als altres. La industrialització va vincular la suor amb l'explotació laboral, mentre que les normes d'higiene i els productes desodorants van contribuir a convertir-ho en un signe de brutícia o falta de decència, especialment per aquí, pues per a sorpresa de ningú, per a les dones. Senyores, bien, senyores, fete, capitalistes, xocentristes, senyores... I és que això és així, si parlem de persones que es veuen més... És que anava a intentar... justificar-ho, però és que passa en tot, en que les dones sempre acabem pringant més.
2: També tenir una...
0: Anava a intentar, però és així en general.
2: I tenir una piscina a casa és més fàcil d'anar-te remullant i refrescant i no suar. És a dir, la mínima que tens una mica de suor, et fiques a la piscina o et fiques en el vaixell...
3: I la que sua és la que va en metro i no el que agafa la moto o el que va en taxi o que va en cotxe.
0: És que això... Parlem de la suor, però també passava amb el fet d'estar moré. Abans les dones es cobrien per anar a la platja perquè estar morena volia dir que treballaves al sol i que mantinguessis la pell blanca i pulcra. Era que, clar, no havies de treballar i això era símbol de caché. Ara és al contrari, ara quan més morena estàs és perquè més temps has passat a la platja.
3: Vull dir que això també
0: canvia constantment.
2: Mira Julio Iglesias, que està com un conguito.
0: Mira Julio Iglesias, sí, sí. Però, fins i tot, dins dels rics també existeixen classes. Tenim els nous rics, que prové del terme nouveau riche, quan al segle XIX l'elit criticava els que s'havien enriquit gràcies a la revolució industrial. Scott Fitzgerald ho va retratar en El gran Gatsby a través del seu protagonista, que era un home que havia tingut una immensa fortuna de manera molt ràpida i misteriosa, sense pertànyer a l'aristocràcia tradicional. Encara que Gatsby organitzava festes luxoses amb l'esperança de recuperar l'amor de Daisy, mai va aconseguir ser plenament acceptat pels que havien nascut en una posició social privilegiada. És a dir, no és suficient en que tinguis diners, sinó com els has aconseguit i d'on ve la teua fortuna.
2: Uh-huh. I aquí, a veure, que ningú no s'ho prengui malament, però els futbolistes podrien estar dintre aquesta branca.
3: Home, carinyo, són... és que a Múrcia tenim la millor paraula del món,
2: això,
3: que és
2: sí,
3: la meva
2: sí.
3: paraula favorita del món, que és Perullo, val? Mm-hmm. Que Perullo és una persona, no és un nou ric necessàriament, però és una persona rica, molt hortera, diguem-ne. I els futbolistes amb aquest neceser que porten de Louis Vuitton a la mà i aquest arracades de diamant són el més Perullo del món.
0: Sí. En contraposició està el luxe silenciós, el old money, que ara és una tendència que també arrasa molt a les xarxes socials, perquè alguns usuaris exhibeixen els seus estilismes recorrent una mica l'humor amb el comentari de quan el meu look all money queda en I need money. És a dir, pots intentar replicar l'estètica, però al final el nivell de vida pues no es pot replicar. De fet, fer servir un polo o una faldilla plisada, pues això, pot intentar suscitar que eres de l'elit, però hi ha coses que et fan impossible pertanyer a ella. Les elites tendeixen a protegir el seu estatus privilegiat desplaçant contínuament els signes legítims de distinció cap a formes més difícils d'imitar, com per exemple haver estudiat en certes institucions, tenir un cognom reconegut, vacacionar en circuits...
3: I compost.
0: Vacacionar en circuits exclusius o formar part de clubs socials que comentàvem abans amb un ingrés més reservat.
2: I ara ja es perd una miqueta perquè hi ha pantalons de certes marques que semblen que estiguin escardats i que estiguin doncs, molt atonyinats i són molt cars. Vull dir que sí. portar aquest tipus de pantaló també és de classe benestant i és contraposat amb el que podria ser fa
3: uns anys. I la forma de parlar, és que ara que deies tu de les institucions, a mi em fa molta gràcia la gent que ha estudiat a ICADE o a ICAI en Madrid, en a ICADE les carreres, no per exemple, Dret i ADE es diu E3, i la gent directament que va a ICADE quan li preguntes tu què estudies, no et diuen Dret amb econòmiques, et diuen E3, E4, clar,
0: perquè
3: E5.
0: Ja et fan perquè, fora, exacte, si no saps el que significa aquest terme exacte. Ja és com... No pertanys al nostre grup. Però, Amparo, també hi ha un altre tipus de ric.
3: Estan
0: no?
3: al risc que encara no han assumit o no volen assumir que ho són.
6: No Brasil tem mais de 20 milhões de madres solteiras. Sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas. As mulheres já não lloram,
3: as mulheres facturam. Aquest accent portuguès us ha pogut enganyar una mica, però es tracta de Shakira.
0: Ella és
2: Shakira
0: sempre...
2: Karol G, jo,
3: ara. No, Shakira...
0: Ella és inconfundible.
3: Claro, jo la amo, és la millor, però Shakira, al maig, en un concert que tenia a Brasil, va dir que hi havia 20 milions de mares solteres, o 20... Bueno, algo així, ¿vale? Moltíssimes mares solteres al Brasil que cada dia havíem de lluitar per treure endavant els seus fills. Què passa? Que ella va dir, jo sóc una d'elles.
0: Dona, Shakira.
3: Cariño.
0: Lluitar.
3: Uf. I no, primer un petó per Gerard Piqué, perquè és viu, val? Sí. I a més a més també és ric.
0: Tenen pare, sí.
3: Però és que, clar, jo no sé si a les dones brasileñas les és molt fàcil empatitzar amb la Shakira quan ella té un patrimoni valorat entre 100 milions de dòlars.
0: Clar, segurament no.
3: Sí, el que és lluitar, que jo no dic que no hagi treballat molt i s'ho hagi guanyat, però, bueno. Després tenim al Regne Unit, David Beckham, futbolista, model, en fi, Beckham, sí. val? Que ara ell presumeix de cuidar el seu hort. I per ell la felicitat no són ni les mansions, ni Victòria, ni els seus fills.
0: No, si és que al final els rics s'apropiaran també el que és dels pobres,
3: exacte,
0: home.
3: Exacte, perquè
2: això passa
3: és
2: molt,
3: que ara és la pagesia és que el que li agrada a Beckham.
2: Això passa molt, hi ha
0: jo
2: molta gent...
0: Jo no puc apropiar un iate, saps?
2: Però hi ha molta gent, per exemple, tornant als exemples dels futbolistes que tenen milions, en els viatges el joc més utilitzat per molts futbolistes és el parxís, que és un joc que qualsevol pot jugar i que és fàcil de jugar
3: sí, però aquest
2: moment.
3: Encara perquè és més pràctic, però és que Cucurella, el futbolista de fins fa res del Chelsea, deia que el que més li posava trista de viure a Londres era que no trobava els cereals de Mercadona. Espero que siguin el de Jet, aquests, que estan boníssims, però esperem que els 55 milions d'euros que ha pagat el Madrid per ell, Florentino hagi fet una mica de previsió per a aquests cereals.
0: Per favor.
3: Després tenim pues, el fundador de ChatGPT, Sam Altman, dels homes més rics del món, però que visten com el porreta amic teu de primera d'universitat, i la nostra perfecta, Georgina Rodríguez, que diu que bueno, per ella l'important no és l'anell de 6 milions d'euros que li va comprar Cristiano, sinó la seva tablita d'ibéricos.
2: Que de fet es va casar aquest cap de setmana o l'anterior.
0: No,
2: dir,
0: encara és no... una fake news.
2: Ah, mira, me l'he menjat. És efecte Mandela?
0: De fet, wow. No, és que hi havia un casament que la gent va començar a circular per xarxes socials que, com que era Madeira, serien el Cristiano i la Georgina, i no, i la gent es va aglutinar allà, pobres persones. Tu imagina't per la teva boda íntima i de cop tot el món mirant-se pensant que eres Cristiano i Georgina. No eren ells.
2: Pues res, desconvoco la enhorabona.
0: De fet, nosaltres no podem fer rics als nostres oients, però sí que podem fer-vos guanyar alguna cosa. I és que, com hem anunciat abans, sortegem dues entrades dobles per a un concert de Nile Rodgers and Chicks amb Ben Harper and the Innocent Criminals a Portaferrada el dia 19 d'agost a 8:15 de la tarda, al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. I per guanyar-les heu de trucar ara mateix al 933 44 14 11. Repetisc, 933 44 14 11, i les dues primeres trucades s'emportaran una entrada doble cada una. Ara marxem dos minutets a publicitat i tornem amb la mitja part de l'Anna Palet.
7: Treva. Sensació temporal d'hostilitats entre amics que estan en guerra.
8: Ser Catalunya a Barcelona.
9: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és... Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
10: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
11: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
12: Gràcies a Déu, parlo poc amb gent jove.
0: Aquesta és l'excepció. Aquesta és la teva dosi de joventut.
2: Sí, dimarts a la una del migdia.
12: M'interessa molt poc la gent que ha nascut més enllà del 1999.
0: Gràcies, Santi, per la part que em toca.
12: Però no.
11: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
8: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. Però no...

0: dos son compañía, tres son multi, tres son millor compañía. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
1: És dilluns, dilluns menys dilluns, si està aquí l'Anna Palet.
2: Sempre som menys dilluns.
1: Gràcies, Anna, per venir amb nosaltres.
2: Què tal, com esteu?
1: I crec que avui vens més mandrosa que mai o amb més necessitat de relaxar-te perquè vens a parlar dels esportistes que s'han donat treva.
2: Sí, perquè a sobre jo també vinc d'una petita, molt petita treva, de cinc dies petits de vacances, i llavors he tornat i necessitava com alguna cosa que no excités massa, saps? Que seguís jo una mica...
1: Per anar agafant el ritme.
2: Ah, efectivament.
3: Perquè ara més ja no t'atures, perquè ara comencen competicions tot plegat aquest cap de setmana.
2: Uri, si us plau.
1: No, sí,
2: o sigui, l'esport el tinc que m'està ja respirant aquí a, darrere del coll, però avui us vinc a parlar, com dius, Amparo, d'esportistes que s'han donat treva. En concret, jo he seleccionat els que s'han donat treva per problemes de salut mental, que crec que és un tema que també està molt bé posar sobre la taula i que els esportistes a vegades els hem d'estirar de les orelles perquè en moltes coses no són referents, però quan també posen sobre la taula temes importants i són referents en qüestions com és la salut mental, doncs home, és d'aplaudir, i jo crec que estarà bé que repassem algun dels noms que més ressonaran a la gent, i en concret començo per un exemple que queda molt a prop de casa nostra, com és el Ricky Rubio.
3: Home.
2: Tots coneixeu més o menys,
1: sí,
2: no?
1: Jugador de bàsquet.
2: Jugador de bàsquet, ara mateix a la penya, un dels millors jugadors catalans de bàsquet de la història, i que a l'agost del 2003 va anunciar que necessitava prendre's un descans de l'esport per prioritzar la seva salut mental. En aquell moment estava jugant a la NBA i, per tant, era com... una gran sorpresa, no?
1: És que estan fora, més per la gent que ho veiem de fora, que una persona, un esportista d'elit digui no, és que vull aturar-me. És molt fort, o sigui, és un referent per a moltíssima gent.
2: En aquell moment ell jugava als Cavaliers de la NBA, amb l'equip amb el que va rescindir en aquell moment el seu contracte. També va anunciar que deixaria la NBA, i clar, és com, per què un somni que has tingut des de petit, al final tots els jugadors de bàsquet somien en algun moment arribar a la NBA, vol aturar-se? Doncs bàsicament perquè no gaudia, és a dir, notava una ansietat i es prenia l'esport d'una manera en la qual no gaudia. De fet, així ho explicava ell mateix fa uns mesos en una entrevista al Larguero.
4: Antes iba a los partidos incluso con miedo. Y sí que es verdad que se tiene que tener una tensión, y eso no, aún la tengo, pero es que era como una presión que no se la recomiendo a nadie, porque era como si jugaba bien, uff, por fin, pero mañana tengo otro partido, pasado, sí. Nadie me ha quedado 2x3, y es otro examen, y no disfrutaba. Ahora mismo estoy yendo a los partidos de otra... con otra perspectiva, y mira, los números incluso están siendo mejores que cualquier otra temporada que he podido tener, ¿no?
2: I el més maco d'aquesta història del Ricky Rubio és que ara mateix està a la penya, a Badalona, a l'equip de la seva ciutat, i està gaudint. O sigui que no només és, doncs, tens èpoques dolentes en les quals no t'estàs sentint bé amb el teu esport, sinó que pots arribar a sortir d'aquest forat.
3: I el que deies, no?, que com pot ser que una persona que està complint el seu somni no senti realitzat o tingui aquest problema? Hi ha una frase que no sé qui va dir, que és: tant de bo tothom complís els seus somnis, perquè s'adonarien que allà no està la felicitat, sinó que al final és amb la vida, amb el procés i amb la gent que t'envolta.
1: I que... ser molt valent, reconèixer a tu mateix que has arribat al cim i que no vols ser-hi.
2: I que li expliquin, si no, a Ronald Araujo, jugador del Barça, de moment, perquè estem pendents també que s'oficialitzi la seva sessió al Liverpool, però continuarà sent jugador del Barça. Això és un exemple, jo crec, dels més recents que tenim a l'elit del futbol, quan al desembre del 2025 deixa de jugar amb el Barça. Al principi no es fa públic el per què, ha estat tenint problemes...
3: A Jerusalem, no? Crec que va anar cap allà.
2: Exacte, sí, això ja va despertar una mica més de polèmica, el seu viatge a Jerusalem, però...
1: Però per resar...
2: Per resar, perquè és molt creient.
1: Està a Jerusalem bonica ara mateix.
2: Sí, exacte, és un molt bon lloc per anar a resar. Però a mi em va cridar l'atenció com es va gestionar el cas, perquè al principi no es deia que Ronald havia deixat de jugar per problemes de salut mental, sinó que era com, bé, està tenint problemes, està... ara no jugarà, tal, i ja van passar unes setmanes i es va fer públic, i de fet ell després es va sentir còmode com per explicar-ho en una entrevista a Mundo Deportivo.
5: La verdad que en el momento ahí, con la adrenalina, te vas para afuera, ¿no? Te sentís triste. Pero después, cuando pasa, termina el partido, ahí ya se te cae todo arriba, ¿no? Se te cae todo arriba. Y ya empezaba a pensar que yo sentía que no estaba bien, esa es la verdad. Pero como te digo, por inercia uno intenta ser fuerte, intenta seguir, pero a veces con tu... te necesitas ayuda, ¿viste? Te necesitas. Y como te digo, ya lleva un año y medio que después con profesionales entendí que estaba pasando por una ansiedad que se volvió depresión y estaba jugando así y eso no...
2: No sé si hem anat a millor o a pitjor, però és que el cas de Ronald Araujo em va fer pensar en el de Bojan sí. Kirkic.
1: Que aquest és el que jo coneixia.
2: Nen
1: que...
2: prodigi al Barça, que quan va arribar al primer equip, i en teoria era el millor moment de la seva carrera i on havia ja de fer doncs, el salt definitiu a ser un dels millors davanters del món, és que estava que no podia de l'ansietat.
3: I més va haver-hi, no sé si una Eurocopa o un Mundial, que el van voler convocar i ell va dir que no podia.
2: La del 2008, sí, sí. I fins i tot casos que ha explicat ell de pujar-se a un avió i haver de demanar que aquell avió no sortís perquè s'estava marejant i no podia, però el Bojan ha servit també com a exemple perquè ha escrit llibres, com per exemple el de Controlar l'incontrolable, ha fet documentals i ell no només ara està treballant al Barça amb els joves i tal, en un rol en el qual se sent supercòmode, sinó que s'ha convertit en referent i ho explica amb total normalitat.
6: L'angoixa és una sensació molt desagradable. O sigui, a mi se'm va reproduir a través d'uns marejos, estava marejat les 24 hores del dia i depèn de quina situació, no, que jo no controlava, pues m'apareixia, pues s'augmentaven, no, aquests marejos augmentaven, és com que et vas fent petit, veus que no tens espai, no, et vas ficant en un lloc sense sortida i això és el que et produeix pues una mica pues això, l'angoixa.
2: Aquestes declaracions en una entrevista al Que t'hi jugues amb el Sique Rodríguez, que és del 2023, avui me l'he reescoltat i és que de veritat val la pena a dia d'avui continuar escoltant a Bojan Kirkic parlar dels seus problemes de salut mental.
7: Que abans que parlàvem dels rics, també em fa la impressió de que a l'hora de comunicar aquestes treves per salut mental, molta gent també té por a que el públic no empatitze, perquè, clar, parlem de gent exitosa, amb molta pasta, que molts cops és com, si aquesta persona...
2: Que la seva feina és el somni
7: clar,
2: de moltíssima gent.
7: Si aquesta persona té problemes mentals, jo que m'aixequi a les 6 del matí cada dia, però al final és el que comentem moltes vegades, de que és que això no es tria.
1: I que parlem d'homes, que a mi, per mi, el valor d'aquesta declaració en els tres casos aquests és que són homes i esportistes. Hi ha un masclisme i una necessitat i un patriarcat que et diu no, de, no pots aturar-te, no pots parlar de les teves emocions. O sigui, quants cops heu escoltat a pares, avis, parlant del Bojan com
2: els homes
1: bueno,
2: no floren.
1: Exacte.
2: Exacte. Sí, sí, al final han de carregar, tot i que tinguin moltíssims privilegis i siguin una classe molt, molt, molt privilegiada, també han de carregar amb uns estereotips que sovint no saben com trencar amb ells. I ara que deies que tots els exemples que he posat són d'homes, per mi el d'una noia que és poderosíssima i que a mi m'encanta és la Simone Biles, la millor gimnasta per mi de la història, probablement. Es va retirar dels Jocs Olímpics del 2021 a Tòquio perquè literalment va patir una dissociació enmig d'una doncs d'una de les seves proves, que ja em diràs tu, volant pels aires, patir una dissociació que és que bàsicament sents com que la teva ment no està connectada amb el teu cos, allà es va espantar moltíssim i va dir, escolta, jo m'he d'aturar i també un dels finals feliços és que va poder competir en els darrers Jocs Olímpics quan molta gent doncs, deia potser s'ha acabat aquí ja l'etapa de Simone Biles com a esportista de màxim nivell. I escoltem aquestes declaracions molt curtetes de Simone Biles que crec que val la pena.
8: So it's okay sometimes to even sit out the big competitions to focus on yourself because it shows how strong of a competitor and person that you really are.
2: M'agrada com diu que deixar d'anar a una competició no és només que no et faci feble, sinó que demostra com de forta ets en aquest sentit perquè estàs acceptant que en aquell moment no estàs bé.
1: És que és els ovaris que has de tenir per dir m'aturo i a més després per tornar i demostrar a tothom que pots tornar a estar preparada.
3: I què és això? Perquè molta gent no decideix aturar-se per la inèrcia, per exemple, hi ha exemples d'esportistes que ho han dit més tard, com Usain Bolt, com Michael Phelps, que han parlat d'això però que no es podien aturar perquè la inèrcia i les competicions no li deixaven.
2: I acaba sent pitjor, així que aplaudim casos com el de Ricky Rubio, Ronald Araujo, Bojan Kirkic o Simone Biles que posen sobre la taula com d'important és saber-se aturar per problemes de salut mental i, per acabar, la mitja part d'aquest dilluns 10 d'agost, us porto una nota de veu d'algú que sí que s'està donant treva, però per un bon motiu.
9: Què tal? Com esteu? Bueno, jo ja m'estic donant una treva definitiva, no? Després d'allà de la jubilació pues ja és una treva definitiva, però ja com ho heu demanat, us diré que com és la meva treva, diguem-ne, preferida, no? O com és una mica, no? Jo ho definiria en badar. La paraula badar. Què és badar? Doncs veure la vida passar, senzillament.
2: Vull dir,
9: sentar-te en un lloc còmode, ja sigui al mar o a la muntanya, anar allà i mirar els ocellets, els arbres, les onades, el mar, la gent, veure la passada, és a dir, badar, veure la vida passar per mi és fantàstic, és a dir, quan tens una vida doncs, en la que tens pressió, en la que el teu dia a dia doncs, és fort i en el que tens moltes coses que pensar, jo crec que no hi ha res millor que donar-te una treva badant i deixant passar la vida, deixant veure que la vida passa, no? I que tens uns instants per tu, per jo crec que és autènticament meravellós. I si això doncs li afegeixes, i que em perdoni algú que una bona fària i un licoret d'herbes, escolta, ja és la treva perfecta per mi. Però insisteixo, recomano, a més, una treva de badar, de mirar, d'observar, d'estar tranquil i de no pensar en res. Bueno, que vagi bé, una abraçada molt forta per tots.
7: Gran, el Saizo.
2: Està gaudint ja de les primeres setmanes de jubilació.
3: I fidel oient, Fidel oient, perquè moltes vegades ens escriu que està escoltant la treva.
2: Una abraçada molt gran pel Xavi i prendrem la seva recomanació i badarem una mica.
7: Moltes gràcies, Anna, per la teva mitja part. I tenim una bona notícia, que és que la nostra companya Laia Messeguer ens diu que encara ens queda una entrada doble per al concert de Nile Rodgers and Chicks amb Ben Harper i The Innocent Criminals a Portaferrada. O sigui que podeu trucar al 933 44 14 11. Al 933 44 14 11. Ara anem a descobrir com es dona treva la Lorena Iglesias.
0: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
3: Avui ens visita l'actriu, escriptora, còmica i directora de la sèrie Millennial Mal, que s'ha estrenat fa unes setmanes a Filmin. Parlarem de les generacions, de la joventut i, òbviament, de com es dona treva. Avui ens visita la Lorena Iglesias.
10: Que me interesa a mí es apostar por una unión intergeneracional. Creo que es muy importante para romper el relato patriarcal, en realidad. Mm-hmm.
11: Que hay algo identitario que la gente identifica con la edad y con lo generacional.
12: Algo que me da vergüenza es mi casa, porque vivo como en un apartamento compartido, muy pequeño. Y ahora no es que lo lleve con orgullo, pero es que como todas estamos en las mismas, pues me da igual.
3: Lorena Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Estoy muy sorprendida. ¿De dónde habéis sacado esa versión de karaoke de I Was Crying That You? Era yo cantando, ¿verdad?
3: Eras tú cantando en un karaoke, sí, aquí entramos de todo.
10: Pero habéis hecho un research muy profundo, muy profundo.
3: Veo que te gusta cantar, ¿eh?
10: Sí, me encanta cantar. De hecho, antes tenía un show que se llamaba Necro Show y siempre hacía karaoke rápido.
3: Lorena, siempre empezamos a las invitados e invitadas preguntando que cómo os dais tregua, cómo desconectáis de los trabajos, de todo lo que tengas en la cabeza.
10: Pues yo, yendo a Bikram Yoga, que sé que es una cosa que hace mucha gente ahora, yoga a 40 grados, y me da igual que haga 40 grados en la calle. Vengo de ahí ahora, de hecho, y estoy súper relajada, demasiado incluso.
1: ¿Y no te agobia?
10: Pues no, la verdad es que no, me gusta. Estoy un poco enganchada, me preocupa.
3: Porque claro, Bikram Yoga ahora se hace al aire libre.
10: Sí, es como estar al aire libre, pero pagas 40 euros por hacer exactamente lo mismo que irte a Madrid, aquí a Madrid Río, y hacer yoga delante de todo el mundo. Bueno, nada, una cosa mental ahí, yo creo, ¿eh?
1: ¿Pero lleva muchos años haciendo yoga?
10: No, llevo solamente unos meses haciendo este Bikram Yoga, pero estoy súper enganchada. O sea, vigoréxica perdida ya.
3: Sí. El otro día hablábamos aquí de una de las temáticas del día, de hasta cuándo se es joven. También habla mucho tu serie que has estrenado hace pocas semanas. ¿Tú qué consideras? ¿Desde hasta cuándo se es joven?
10: Bueno, para mí es más importante hasta cuándo se parece joven. Porque, claro, lo que le pasa a la prota de mi serie no es que lo sea. Es que tiene que aparentar serlo, que creo que es algo que nos pasa a todos últimamente, ¿no? Por eso creo que la serie está conectando con personas de diferentes generaciones, porque es una presión que nos afecta a todos. Nos obligan a todos a parecer jóvenes. No hay nadie ya, ningún referente que no parezca joven. Madonna tiene que parecer joven. Cualquier futbolista tiene que parecer joven. Es como una imposición que no se acaba nunca. Eso sí que no se acaba nunca. Es una presión estética del capitalismo, una trampa para que estemos permanentemente consumiendo y sintiéndonos inseguras con nuestros cuerpos y nuestras caras. ¿Y cuándo se acaba ser joven? Pues por dentro, cuando depende de cada persona. Para mí no se ha acabado y ni creo que se vaya a acabar nunca.
1: O sea, cuando tú dices que tienes un poquito de envidia a la generación Z,
10: sí.
1: ¿No es a la generación Z en sí? ¿Es a la generación Z en sí o a la juventud?
10: Es más a la juventud, porque ahora estoy empezando a tener envidia a la generación alfa.
1: Y así, pero cada vez peor.
10: Y así cada vez peor, exactamente. Hasta que me acabe convirtiendo en un bebé performativo. No. Bueno, es más a vivir tu juventud en unos marcos culturales como más favorables para las mujeres, ¿no? Que creo que habéis tenido la generación Z y ahora tendrán la generación alfa, aunque también hay otras cosas que son una mierda para vosotros y para la generación alfa, pero esto de cómo vivís el género, la orientación, la inteligencia emocional, cómo relacionáis pues con el cuerpo, no sé, hay muchas cosas que hacéis mucho mejor, como no comentar los cuerpos de otras personas, no hacer comentarios racistas, no hacer comentarios sexistas, no sé, me gustan esos marcos culturales.
3: De hecho, en la serie Millennial Mal, no

0: fins aquí el nostre ratet de Treva Diari. Gràcies a l'Anna Palet per la seva mitja part i a la Lorena Iglesias per deixar-nos clar que els temps a la vida te'ls poses tu mateixa.
1: Demà tornem a l'una per parlar de supersticions, ara que s'acosta l'eclipsi, i per saber com es dona treva el Malcom Otero i per descobrir també la història confidencial d'un nou personatge amb el Santi Jiménez.
2: Tot això, com sempre, amb un equip de luxe, amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, amb la Laia Messegué a la producció, la Noemí Pérez a les xarxes. Nosaltres som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Que vagi molt bé.
0: Adéu, adéu.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Se complica el incendio de niebla en Huelva. Durante la mañana ha pasado de afectar a 8.000 hectáreas a más de 20.000. 500 personas siguen desalojadas y se trata de evitar que el fuego pase a la provincia de Sevilla. Nos vamos hasta Huelva. Sara Castro, buenas tardes.
2: Buenas tardes. El incendio forestal de niebla supera ya las 20.000 hectáreas dentro de su perímetro y con una evolución muy compleja. Según la Junta de Andalucía, el principal objetivo del operativo continúa siendo frenar el avance del flanco norte y la cabeza del incendio hacia el nordeste. Más de 600 efectivos trabajan en el incendio y está previsto alcanzar hasta 26 medios aéreos. Cerca de 500 personas permanecen desalojadas de forma preventiva. Además, se mantienen los preavisos en la pedanía de La Delgada en Huelva y en El Madroño y cuatro de sus pedanías en Sevilla.
1: Este es ya uno de los fuegos más virulentos desde que hay registros en Andalucía. Mejores son las previsiones en el otro incendio que más preocupa, el de las Navas de San Antonio en Segovia. Pese al viento, evoluciona favorablemente, aunque siguen evacuadas centenares de personas de Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael. Este último, un municipio en el que se multiplica exponencialmente la población en verano. Es lo último, en una mañana en la que es muy llamativo el comunicado conjunto que han hecho Italia y Dinamarca. La extrema derecha y la socialdemocracia se alían en Europa contra la inmigración. En una carta conjunta, Meloni y Frederiksen alertan de que algunos migrantes cometen delitos violentos o son responsables de violencia sexual y piden crear centros de repatriación de migrantes en terceros países. Sara Aranda, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Meloni y Frederiksen dejan a un lado sus diferencias políticas y se unen, dicen, para proteger a Europa de la inmigración ilegal. Denuncian el impacto negativo de la migración irregular para las sociedades europeas, con mayor presión sobre los servicios públicos, dicen, y un aumento de la delincuencia. Ante esto piden soluciones innovadoras y defienden la implementación de centros de retorno en terceros países, una medida que apoya el presidente del Partido Popular Europeo con la creación de centros en África. Sin embargo, llama a una protección europea conjunta de las fronteras. Asegura que establecer controles entre los países miembros no puede ser una solución a largo plazo.
1: Veremos si tiene algo que decir sobre esto Pedro Sánchez, que es también presidente de la Internacional Socialista. A las 2:30 le vamos a preguntar por este acercamiento en Europa a Ignacio Molina, experto del Cano. Mientras, el gobierno eleva la cifra de menores migrantes en Ceuta que han sido ya identificados. Escuchamos al ministro Ángel Víctor Torres.
4: A día de ayer se habían producido este fin de semana una filiación que podría estar rondando los 1.400 menores, pero yo he podido hoy recorrer las calles de Ceuta. Hay muchos menores que están en estos momentos en la dependencia.
1: Esta mañana el Partido Popular ha asegurado que las comunidades que ellos presiden sí van a asistir a la reunión del jueves con Infancia para abordar la acogida de estos menores. Lo ha confirmado Elías Bendodo.
5: Nosotros sí estamos dispuestos a asistir, porque creo que es bueno escuchar, aunque estemos totalmente en contra de las propuestas del gobierno en esta cuestión, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar.
1: El PP que rebaja el tono y contradice a Vox, cuyos consejeros sobre esta materia en Extremadura, Aragón o Castilla y León han asegurado que van a dar plantón a la ministra Sira Rego. Además, se lo adelantamos hasta ahora, Interior se une al Ministerio de Defensa y también anula el permiso de libranza de todos los guardias civiles desplegados en Ceuta hasta nueva orden. Lo mismo ha hecho Defensa con los militares ante la nueva llamada en redes a otra entrada masiva en la ciudad autónoma el próximo 15 de agosto. Javier Bañuelos.
6: Buenas tardes, sí, misma decisión que el Ministerio de Defensa, mismos argumentos, la presión migratoria, pero en este caso, según la circular a la que ha tenido acceso la cadena SER, la Guardia Civil introduce un elemento más. Admiten que el esfuerzo operativo en la frontera de Ceuta se ve mermado de forma significativa por las vacaciones de verano y los permisos particulares. Por eso cancelan todo hasta nueva orden para disponer de todo el personal y garantizar la seguridad ciudadana y la vigilancia de la frontera exterior del Estado español. Una medida extraordinaria y temporal ordenada directamente por la directora de la Guardia Civil.
1: La Guardia Civil ha detenido esta mañana a la hija y a su actual pareja del matrimonio, cuyos cadáveres han sido encontrados con signos de violencia este fin de semana en Tauste, en Zaragoza. Ambos eran muy conocidos porque el hombre asesinado fue un alto representante del sector agrícola. Radio Zaragoza, Ana García Cortés.
3: A la conmoción por el asesinato de Javier Sánchez y Esther Latorre, muy queridos en Tauste y en el resto de la comunidad por su vinculación a la lucha agraria y al activismo político, se suma ahora el shock por esta detención que hemos conocido hace escasa media hora. Se trata de la hija de este matrimonio de 60 años y su actual pareja, que han sido detenidos esta mañana por la Guardia Civil como presuntos autores de este doble crimen. Está previsto que en las próximas horas sean puestos a disposición judicial en el juzgado de Gea de los Caballeros.
1: Solo nos queda el tiempo para cerrar esta portada. A esta hora varias comunidades entran en aviso naranja por tormentas. Meteoróloga Nuria Sero, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. Las temperaturas más altas ahora mismo se están registrando en Baleares, en Palma, se están rozando los 38 grados. Y después de una mañana tranquila, ya tenemos algunos chubascos y mucha precaución esta tarde en el este peninsular, con las tormentas y los chubascos que podrán ser muy intensos. Está activado el aviso naranja por tormentas tanto en Aragón, Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, región de Murcia. Chaparrones muy intensos, puntualmente esos chaparrones pueden tener carácter torrencial y las rachas de viento también pueden ser muy fuertes, tormentas que incluso pueden ir acompañadas de granizo.
1: Por cierto, que lo apuntábamos al inicio de este informativo, tenemos una última hora en el incendio de niebla en Huelva. Se acaba de ordenar el desalojo inmediato del municipio sevillano de El Madroño por la cercanía de las llamas. Con la producción de Minerva Marcos y con Nick Sutherland y Carlos Nicolás en la técnica comenzamos. Son las 2 y 6 minutos.
0: A la cadena SER y SER Cataluña, hora 14.
8: Bona tarda. Ajuntaments, consells comarcals i entitats ecologistes i agràries rebutgen el pla del govern per implantar les energies renovables, l'anomenat Plater.
9: Des del començament vam veure que això del Plater és un bunyol. Un bunyol que han presentat, que s'ha fet amb secretisme, s'ha fet a l'esquena de tothom.
10: Han entrat a on han volgut. Han fet el que els ha donat la gana.
11: Sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se.
8: Diuen que més de 12.000 al·legacions és el pla més qüestionat de la història de la Generalitat. Avui han exposat conjuntament el seu posicionament, que consisteix, ras i curt, en demanar-ne la retirada i que l'executiu faci un pla nou, aquest cop consensuat amb els municipis. Els comuns demanen limitacions a noves explotacions porcines a Osona ara que finalitza la moratòria que n'impedia l'ampliació. La pràctica totalitat de la comarca està considerada zona vulnerable per la contaminació dels aqüífers pels purins i donar carta blanca a més granges agreujaria la situació. Escoltarem tots els protagonistes de seguida. Han picat les adopcions internacionals de nens. És una tendència que ve registrant-se des de fa dues dècades i el 2025 ha estat molt evident. De les prop de 200 sol·licituds presentades, només 84 van rebre llum verda. Els països d'origen de les criatures cada cop són més estrictes, especialment amb les parelles homosexuals.
12: Si són parelles obertes o tancades, quines pràctiques sexuals realitzen, et pregunten si tens OVH, coses que a les parelles heterosexuals no n'he conegut cap a que li preguntin.
8: Us explicarem tot això avui, que també tenim una àmplia pàgina de successos amb tirotejos, bandes d'explotació sexual de dones i traficants d'animals. I, inevitablement, ens ocuparem també del minut i resultat dels preparatius per l'eclipsi de dimecres. De seguida ho ampliem tot amb Víctor Valero a les vies de so, Èlia Pijuan a la producció i qui els parla, Susana Ruiz, servidora de vostès. Per si s'han despistat, estan escoltant Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14.
8: Municipis, consells comarcals, entitats ecologistes i representants del món rural s'han constituït en front comú per demanar la retirada del Pla d'Implantació de les Energies Renovables, l'anomenat Plater, que prepara el govern.
0: Hora 14.
8: El decret estableix on s'han de posar les plaques solars i els molins de vent en els propers anys. Des del món local, però, critiquen que el govern no els hagi tingut en compte a l'hora de fer la planificació. Pol Valero.
13: En una roda de premsa a Barcelona, representants de l'oposició al Plater de tot el país han reiterat que no estan en contra de les renovables, però creuen que s'ha sobredimensionat la demanda d'electricitat i denuncien que els municipis més petits són els més exigits perquè hi ha menys forces contràries i el terreny és més barat. Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls, el Pla de l'Estany.
11: S'ha presentat al país un Plater que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se.
6: Oh, Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
9: Des del començament vam veure que això del Plater és un bunyol. Un bunyol que han presentat, que s'ha fet amb secretisme, s'ha fet a l'esquena de tothom.
13: El govern assegura que el Plater ha rebut més de 12.000 al·legacions, el pla més qüestionat de la història, segons l'oposició. Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès, critica que aquesta no és la manera com esperaven participar.
14: La Generalitat està venent el relat de que les al·legacions fetes són una manera de participar, una participació del món municipal. I això no és així. La gran majoria d'al·legacions fetes per als municipis s'han fet a la totalitat d'aquest pla.
13: Casos concrets, per exemple, el Solsonès, on Xavier Vilalta, del Consell Comarcal, denuncia que no s'ha tingut en compte el valor dels terrenys a l'hora de distribuir les plaques solars i s'han posat en camps productius.
15: El Solsonès se li ha destinat 2.600 hectàrees de plaques solars. Això és una autèntica bajanada, és 2.600 camps de futbol, perquè en tingueu una idea, no? És a dir, una destrossa de territori total.
13: O a l'Ebre, Josepa Vilorbina, d'Ecologistes de Catalunya.
10: Si ho poguessin dur a terme, és la mort de la part de les Terres de l'Ebre que no és el Delta de l'Ebre, ni el Parc Natural dels Ports, però tot el demés trinxat.
13: Per això demanen refer tot el pla.
16: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
13: És Montserrat Cubaró, de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa.
8: El Plater no és l'única patata calenta que el govern té sobre la taula en clau ambiental. La fi de la moratòria a noves macrogranges de porcs obre la veda al creixement d'instal·lacions a la comarca d'Osona. Per això els comuns reclamen restablir urgentment les limitacions de noves explotacions ramaderes, ja que això, diuen, agreuja la contaminació dels aqüífers i les emissions d'amoníac.
17: A nosaltres ens sembla absolutament increïble que s'aixequi aquesta moratòria que afecta a 68 municipis catalans, 37 només a la comarca d'Osona. El que cal, primer, és una estratègia clara de la gestió d'aquests residus i establir un consens de país.
8: És David Cid, portaveu dels comuns, i no ho diu perquè sí. La pràctica totalitat de la comarca d'Osona està considerada zona vulnerable per la contaminació dels aqüífers. Laura Pons.
18: Per això, entitats ecologistes i també els comuns denuncien que la comarca està al límit des del punt de vista mediambiental.
19: El 45% de les fonts de la comarca encara contaminades, que no compleixen la directiva de l'aigua. I, per tant, amb una situació ambiental molt complicada.
18: És d'Arnau Martí, el regidor dels comuns a Vic, qui assegura que a la fi d'aquesta moratòria obre la porta a la construcció de noves granges i això, diu, és un perill no només per les fonts, sinó també per la contaminació atmosfèrica.
19: No només hi ha els aqüífers, sinó també ara mateix també tenim un problema gravíssim en contaminació atmosfèrica, és a dir, l'amoníac que es genera a les granges, això ho fa augmentar la contaminació atmosfèrica de la planta de Vic.
18: Hi ha aproximadament 800.000 porcs ara mateix a la comarca d'Osona. És per això que insisteixen, cal posar fre a la construcció de més granges, una indústria més.
19: Perquè genera una mà d'obra barata, molt intensiva.
18: I és que la producció porcina a Catalunya dona molts llocs de treball, sí, però són feines mal remunerades i poc qualificades.
8: I per posar-hi context, Laura, el juliol de 2019 va entrar en vigor aquesta moratòria que impedia ampliar la capacitat de les granges a les zones vulnerables per contaminació de nitrats.
18: Sí, la moratòria afectava 37 municipis d'Osona i el Lluçanès, una moratòria que es va prorrogar fins al 2021 i després es va allargar 4 anys més, però que va acabar l'any passat, l'any 2025. Per això, ara mateix, sobre la taula del Consell Comarcal, ja hi ha almenys 5 sol·licituds de noves granges per fer a municipis com les Masies de Voltregà, Malla, Folgueroles o Gurb. Des de Unió de Pagesos diuen que no és el moment de construir noves granges, sobretot a Osona, perquè són conscients que el territori ara mateix està sobreexplotat, però sí que veuen marge per construir més granges a altres llocs.
20: Quan parlem d'Osona, evidentment tenim una situació amb alta densitat i, per tant, cal plantejar aquesta situació de frenar i treballar per tots aquests nous models. I, en canvi, a altres zones que aquesta situació no es dona, doncs, si hi ha possibilitats i de gestió, doncs cal, aquí no s'ha de frenar això, o sigui, no és per tot el territori de Catalunya.
18: És Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos, en una entrevista a l'Aquí Catalunya. Per la seva banda, Dolo Catalán, del grup de defensa del Ter, critica que s'acabi la moratòria quan encara no s'ha reduït la contaminació dels aqüífers ni les emissions ocasionades pel sector.
21: Però fa més de 30 anys que veiem que estem exactament igual o pitjor, o sigui, no hem solucionat res.
18: Tot plegat, com dèiem, en una zona considerada vulnerable per la contaminació dels aqüífers.
8: 2 de la tarda i 14 minuts. A El 2025 a Catalunya es van denegar més de la meitat de peticions per adoptar un infant nascut a un altre país perquè els sol·licitants no complien els requisits. Les adopcions de nens i nenes d'altres països fa anys que van a la baixa, Èlia Pijuan.
2: L'any passat a Catalunya es van presentar 192 sol·licituds per adoptar un nen o nena d'un altre país i només 84 van rebre el certificat d'idoneïtat, un document que prova si la persona és apta per adoptar. Segons dades del govern, les adopcions internacionals han caigut un 97% en els últims 20 anys. Des de l'Institut Català d'Acolliment i Adopcions ho atribueixen al fet que per molts països d'origen enviar un infant a una família estrangera és l'últim recurs. Elena Lladós, directora.
4: Els països d'origen privilegien sempre que sigui possible que l'infant creixi en un entorn familiar i cultural més proper. Per tant, l'adopció internacional es considera una mesura subsidiària i excepcional, només quan no hi ha alternatives locals.
2: L'any passat a Catalunya es van registrar només 40 adopcions de nens i nenes nascudes a l'estranger. Un cop es té el certificat d'idoneïtat, es pot arribar a trigar 3 anys a completar el procés d'adopció, que té un cost d'entre 5.000 fins a 30.000 euros.
8: I les exigències per adoptar són cada cop més estrictes i les parelles homosexuals denuncien que ells ho tenen particularment difícil perquè tant l'administració com els països d'origen els posen més traves.
2: Des del col·lectiu LGTBIQ+, critiquen que molts països veten l'adopció a parelles homosexuals.
22: En el cas de Rússia, manifestar per escrit certificant que no eres homosexual i que no ho series mai. Hi ha hagut algun altre país on s'han permès, com per exemple Colòmbia, Mèxic, Brasil, però les adopcions són molt menys.
2: És Quim Juncosa, membre de l'Associació de Famílies de Lesbianes i Gais de Catalunya, que també explica que a les entrevistes prèvies hi ha algunes preguntes que només es fan a sol·licitants del col·lectiu.
22: Si són parelles obertes o tancades, quines pràctiques sexuals realitzen, et pregunten si tens VIH, coses que a les parelles heterosexuals no n'he conegut cap a que li pregunti. Quan és l'administració qui t'ha de donar, han d'assegurar-se molt bé a qui li donen.
2: Són declaracions a CIR Catalunya.
8: Obrim ara una tapaïda pàgina de successos. Els Mossos investiguen el tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat sense ferits que va passar ahir a la tarda al carrer del Molí, Vicenç Llorca.
23: Segons han explicat els Mossos a CIR Catalunya, diversos veïns de la zona van alertar al 112 que un home estava disparant trets a l'aire mentre discutia amb una dona. Quan els agents hi van arribar, les dues persones protagonistes de l'incident es van ficar corrents dins d'un edifici. Els Mossos van trobar 6 veïnes i van identificar un possible implicat en els fets.
8: D'altra banda, els Mossos també investiguen un altre tiroteig a Nou Barris, a Barcelona, després d'una baralla entre dos grups. Aquest va passar la matinada de diumenge, quan un dels implicats en la baralla va disparar diverses vegades sense ferir ningú. Tots van fugir corrent, però van deixar dos cotxes a la zona. Ara la policia els analitza per intentar trobar alguna pista que els ajudi a identificar els implicats. L'incident va ser al mateix carrer on divendres passat un home va morir assassinat per arma blanca. I la Policia Nacional ha desmantellat una organització que explotava dones sexualment. Les obligaven a prostituir-se. Hi ha 4 detinguts, 3 a Castelldefels i un a Reus, Júlia Domènech.
24: La investigació va començar arran del testimoni d'una dona captada a Colòmbia, aprofitant la seva situació de vulnerabilitat econòmica. Li van prometre una feina a Espanya amb un sou de 6.000 euros mensuals, però un cop aquí la van obligar a prostituir-se per pagar un suposat deute de 4.000 euros pel viatge. La xarxa la mantenia disponible les 24 hores del dia sense descans i es quedava la meitat dels diners de cada servei. La policia va comprovar que altres dones estaven sotmeses a les mateixes condicions i n'ha alliberat 5. En els escorcolls també s'han intervingut diners, documentació, mòbils i ordinadors.
8: I a tot això repunta el tràfic d'animals a través de l'autopista AP7. La majoria són gossos procedents de països de l'est. Els Mossos alerten que molts d'aquests animals poden portar malalties perquè no reuneixen les garanties sanitàries exigibles. Marta Altimir.
25: Són bandes que s'organitzen per portar aquests animals des de l'est i vendre'ls a l'estat multiplicant 20 vegades el preu. Toni Martín és el caporal i cap de la Unitat Regional de Medi Ambient.
26: Menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals.
25: La majoria d'animals que entren al país són de races molt buscades, com tèquels, chihuahuas o labradors. En alguns casos, els traficants els compren per 100 euros i el particular l'acaba comprant per 2.000 euros.
26: En què benefici és important? Multipliquen per 10 el benefici. Sempre hi ha baixes, sempre hi ha alguna baixa, però el negoci ja és, per això s'està fent.
25: Els agents de la URMA patrullen en punts concrets on saben que hi pot haver aquest tràfic.
8: I almenys una notícia no tan dolenta. En aquest bloc de malifetes, els delictes al metro de Barcelona han baixat un 34% durant el primer semestre d'aquest 2026, segons dades de l'Ajuntament. Entre gener i juny, la xarxa va registrar 5.500 fets delictius davant els 8.300 del mateix període de l'any passat.
24: TMB atribueix aquesta baixada dels delictes al reforç de la vigilància i a la coordinació amb els cossos policials en una xarxa que compta ja amb més d'11.000 càmeres entre estacions i trens i més de 800 agents de seguretat privada. Un desplegament que, segons la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha permès mantenir la tendència a la baixa iniciada el 2019, fins i tot en un moment en què cada vegada hi viatja més gent. Només l'any passat el metro de Barcelona va superar els 480 milions de viatges.
8: I els Mossos d'Esquadra, que han reprès avui a la recerca a Àger, a la Noguera, del parapentista belga de 56 anys, del qual no se'n sap res des de dissabte passat. Les tasques es fan amb un helicòpter i patrulles terrestres i també preveuen activar la unitat de drons. La policia treballa amb la hipòtesi que l'home es va enlairar amb el parapent, però no ho pot confirmar ni tan sols sap des de quin punt ho hauria fet. Un minutet i mig llarg i tornem.
0: Ser Catalunya a Barcelona.
1: Una de les raons per escoltar Ser Catalunya aquest estiu... Corren, corren pels
3: carrers, corren. Per moltes persones serem més recordats pels del corren que no pas pels gossos.
5: I que fins i tot s'estudia a primària.
3: Ens han passat coses molt boniques.
5: Digue'm, explica'm alguna.
3: No, des d'això, des de moltíssimes escoles que encara la fan viva, no? Moltes escoles que reben a la canalla al matí amb aquesta cançó. Hem vist com ha arribat a llocs. Un dia m'escrivien des de Nova York que algú estava al Museu MoMA de Nova York i estava sonant per la megafonia al corren, no?
5: Què dius?
1: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
0: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Hora 14, Catalunya.
8: A Barcelona, el vicesecretari de Política Autonòmica del PP, Elías Bendodo, i el líder dels populars a Barcelona, Daniel Cirera, han reiterat la petició a Pedro Sánchez perquè reforci les fronteres a Ceuta. A l'alcalde Jaume Collboni li han demanat que acabi amb els assentaments il·legals a la ciutat.
11: Al presidente del gobierno de España, que recupere el control de las fronteras y que haga cumplir la ley de extranjería. Y dos, al ayuntamiento de Barcelona y ponga en marcha un plan de choque para erradicar todos los asentamientos ilegales y recuperar definitivamente el espacio público para los vecinos.
8: Pel que fa a la reunió d'aquest dijous sobre el repartiment de menors de Ceuta, el PP s'ha desmarcat de Vox i diu que sí que hi assistirà. Barcelona era una de les parades d'aquest tour estiuenc que Bendodo està fent per tot l'estat per explicar la seva política migratòria. L'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional rep cada dia 71 peticions de persones que tenen més de 2 anys d'experiència en algun sector professional però que no tenen cap títol oficial que acrediti els seus coneixements i la seva expertesa. El gruix de les peticions venen del sector de atenció a les persones, administració i gestió i electricitat. La informació és de Soledad Domínguez.
12: Al llarg de 2025, l'agència va rebre 25.800 sol·licituds i va tramitar una mica més del 60%. A les 10.000 que van quedar pendents, s'han sumat en els 5 primers mesos de l'any altres 9.500 peticions individuals. El president executiu de l'agència d'FP, José Luis Durán, explica que de mitjana, des que una persona fa la petició fins que es comença a tramitar el seu expedient, passen 7 mesos. Hi ha dos motius, explica. El primer, que cada cas s'ha d'analitzar de forma individual.
27: Aquí no hi ha un gruix classe que tu atenguis de cop a 30. Tu, l'atenció és individual. 3.000 expedients són 3.000 expedients que passen individualment per l'agència, per la seva supervisió, fins que s'envien tots els pagaments a tots els assessors i avaladors i es tanquen tots els expedients econòmics.
12: I el segon, que encara que els ciutadans poden fer la petició en qualsevol moment, l'agència només disposa de 9 mesos de feina efectiva, un problema que estan mirant de resoldre.
27: No? I aquest és el repte que estan treballant des del govern en diferents conselleries per veure com són capaços d'optimitzar De manera que si allarguem més mesos prestant el servei, doncs aniran reduint el temps d'espera.
12: Ara mateix, segons les dades facilitades per l'Agència CERC Catalunya, s'estarien tramitant una mica més de 8.000 expedients i hi ha altres 9.900 que estan en espera.
8: I encara sobre educació, entrem en l'últim mes per sol·licitar els ajuts per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. Les famílies poden fer el tràmit online o demanar cita a les oficines d'atenció ciutadana fins al 10 de setembre, recordeu la data, un mes just. Un altre compte enrere, més immediat aquest. Som a 2 dies de l'eclipsi i qui més qui menys es prepara per l'esdeveniment. Els municipis de la Granja d'Escarp, Almatret i Serós prohibiran a tot tipus de vehicles i fins i tot a les persones que vagin caminant l'accés al punt més alt de la comarca, el turó de Montmaneu, per observar el fenomen. Ho fan per recomanació d'Interior i els agents rurals per l'elevat perill d'incendi que hi ha. Maricel Benavarre.
6: A mesura que s'acosta el 12 d'agost a l'Ajuntament de la Granja d'Escarp i augmenta la freqüència de trucades de caçadors d'eclipsis per saber on i com es podrà observar el fenomen en aquest indret on la fase total durarà més d'un minut. Però a partir d'avui se'ls diu que busquin un altre lloc, ja que el millor mirador natural de la zona, els Plans de Montmaneu, estarà tancat. A tothom, vagin com vagin, fins i tot caminant, el perill d'incendi i la por a que es col·lapsin els camins en són les raons. Manel Soler és l'alcalde de la Granja.
9: I el que han decidit els tres ajuntaments és no només limitar l'accés als vehicles, sinó també a persones. I on limitarem l'accés? A les zones boscoses dels nostres termes. I en el cas de la Granja d'Escarp i Serós, és la zona de Montmaneu i els Plans de Montmaneu.
6: Hi ha tres alternatives al mateix poble per observar l'eclipsi des de miradors elevats, però les 150 places disponibles ja estan reservades. En altres pobles, com Aitona o Alcoletxe, on també s'hi veurà l'eclipsi total, no cal fer cap reserva per accedir a les zones acondicionades per observar el fenomen.
8: I per les persones que no puguin anar físicament a observar el fenomen, per fer el seguiment de l'eclipsi, el govern de la Generalitat farà una retransmissió en directe que es podrà seguir a través de les xarxes socials des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes. Serà un programa especial que començarà a les 12 del migdia i que s'allargarà fins a la nit. Un programa que comptarà amb conferències del Premi Nobel de Física Didier Queloz, de l'astronauta i metgessa de la NASA Ellen Baker i també de l'exministre de Ciència i astronauta Pedro Duque. 2:27, ens ocupem ara mateix dels esports. Pendents a aquesta hora de les proves mèdiques, el blaugrana Roni, que no ha acabat l'entrenament perquè s'ha fet mal aquest matí. Joan Tejedor, bona tarda.
10: Bona tarda. Roni Bardaggi, l'extrem suec de 20 anys del Barça, ha patit un contratemps durant uns partits reduïts a la part final de l'entrenament d'avui i ha hagut d'abandonar la sessió abans d'hora amb problemes al genoll. A falta de conèixer els resultats de les proves mèdiques més exhaustives, les primeres exploracions apunten a que hi ha una possibilitat alta de que pateixi una lesió greu als lligaments encreuats, fet que, si es confirma, el faria estar un bon nombre de mesos de baixa, tal com ha avançat al punt del migdia al diari Sport. Es dona la circumstància que Bardaggi és un dels futbolistes a qui el Barça volia donar sortida aquest estiu abans no tanqui el mercat el 31 d'agost. Fins al punt que aquest darrer dissabte, Roni, juntament amb Marc Caçadors, van quedar per sorpresa sense viatjar a Itàlia per tal que no participessin del triangular amistós que va disputar el conjunt de Hansi Flick a Udine amb l'objectiu de preservar-los per no arriscar-se que poguessin prendre mal i una lesió comprometés la possibilitat de que fossin traspassats durant l'estiu. Si es confirma el pitjor dels pronòstics, en Bardaggi ja no serà possible.
8: Ara la informació meteorològica. Tenim per davant una altra tarda de tempestes a la muntanya, Núria Seró.
13: Hola, molt bona tarda. Els núvols van guanyant terreny d'oest a est i deixen una tarda variable. També al llarg del matí hem de parlar d'algun ruixat puntual, especialment a Ponent. Al llarg d'aquesta tarda, els ruixats i les tempestes les tindrem especialment al Pirineu, Prepirineu i també al massís dels Ports. Puntualment, els ruixats i les tempestes poden ser fortes. Avui les temperatures màximes voltaran els 32 graus a la costa i a l'interior es mouran entre els 33-38.
8: Gràcies, Núria, gràcies, companys. I per acabar bé, doncs una miqueta de música, no? El Festival de Cambrils, aquesta nit, Ana Torroja.

L'excantant de Mecano tancarà l'edició d'enguany d'aquest festival en el marc de la seva gira Se ha acabado el show, i realment farà honor al títol perquè és l'última actuació. El concert començarà a les 10 de la nit. Així arribem a 2:15. La informació continuarà al Cadena Ser. Nosaltres hi tornarem demà, doncs, a la mateixa hora, quan passin 5 o 6 minutets de les 2 de la tarda. Durant la tarda, però, saben que estaran perfectament informats de tot el que passi al món, també a Catalunya, a través dels butlletins horaris i del butlletí del programa Al Balcó a partir de les 7 de la tarda. Ara ho deixem aquí, 2:15. Adéu-siau.

0: Meu Cariño és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de la còmica i presentadora Carolina Iglesias, que és una cançó dels The Rapans, un grup d'indie rock i garage format a Galícia, més concretament a la localitat coruñesa de Muros, que no sé, Carolina, si Muros queda molt lluny de casa teva, d'Oleiros.
1: Crec que a una hora o algo así.
0: O sigui, una miqueta. Una més miqueta,
1: lluny. Sí. Sí.
0: Aquesta cançó és casa, eh?
1: Sí, és un grup que descobrí l'any passat i m'agrada molt. I un dia a casa de la meva mare vaig posar una cançó d'ells i ella justo me dijo que como habían venido a las fiestas de Santa Cruz, que es de mi pueblo, hace no sé cuántos años...
0: Santa Cruz es dins d'Oleiros,
1: ¿no? Dins d'Oleiros,
0: vale.
1: Sí.
0: Santa Cruz, vale.
1: Santa Cruz d'Oleiros.

0: S'ha parlat de més de 1.000 menors no acompanyats a Ceuta, s'ha parlat del marge que té Catalunya per acollir-ne uns centenars, s'ha parlat de moltes xifres, però s'ha parlat poc de, però sobretot amb, les persones que hi ha darrere d'aquestes xifres. Les seves històries, els seus objectius i la seva realitat. Gemma Parellada, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura.
0: Avui al Balcó hem volgut parlar amb una d'aquestes persones que va arribar a Catalunya. Gemma, qui és?
1: Doncs és l'Omar Valdés, una de les tantes persones al món que ha deixat la seva família enrere per buscar un futur millor, tal com van fer alguns dels nostres avis, com hem fet alguns de nosaltres. I amb ell vam parlar de la percepció que tenia abans i després d'arribar a Catalunya, d'aquest món millor, entre cometes, que s'havia imaginat, però també de com ens veu ell a nosaltres, com a societat, com s'ha sentit i com està rebent tot el que està passant ara mateix a Ceuta. Perquè ell hi veu mares que s'han quedat sense fills o que no saben on són, i veu joves com ell. L'Omar va arribar amb avió, però coneix molta gent que ho ha intentat també via mar, i té, de fet, un bon amic seu que va morir intentant creuar l'estret. Hem volgut confrontar, de fet, les pors, les seves i també les nostres. Omar, tu treballes en un restaurant del centre de Barcelona, el restaurant La Pau. Has obert el teu propi restaurant a Senegal i també tens una fundació. I el teu camí ha fet unes quantes voltes des de que vas arribar a Catalunya ara fa 11 anys. Llavors en tenies 17 i eres menor.
2: Jo avui, bueno, amb tot l'orgull, ja tinc 28 anys, soc cap de sala d'un restaurant d'aquí a Barcelona i al centre de Barcelona. I l'altra banda, també soc un fundador i president d'una fundació a Senegal que es diu Mayo, que està amb 50 joves que estan fent una formació professional de cuina i amb un objectiu que és una inserció laboral. Així que per mi la meva vida, bueno, ha canviat moltíssim.
1: La teva família fa llavors un esforç econòmic molt gran per poder-te enviar fins aquí. Tu vens en avió. Què et trobes a l'arriba? Com et sents?
2: Molt, molt, molt estrany, molt difícil, perquè era com un somni que jo tenia abans quan estava a Senegal, però era un engany, una cosa que no existia. Jo em preguntava, em recordo un dia estava amb un amic a Plaça Urquina 1, estàvem parlant i vaig dir, és com si fos, he vingut un lloc que és una equivocació de destinació. Jo no volia venir aquí, no, això no era el que jo pensava. I després la mirada de la gent aquí, i quan tu ets una persona de fora, una persona negra, que t'agradi o no, sempre la mirada és molt diferent. I així tu dones compte que tu ets diferent. Jo no ho sabia, si jo sóc una persona diferent que resta, però quan vaig arribar aquí vaig veure que sí. Que sí, que da igual l'esforç que tu donis, però el teu color de pell, la teva nacionalitat, sempre la gent podien tenir una altra idea que no sigui com tu ets. I això és, per mi, és altra cosa. I després està el xoc cultural, que tu arribes aquí, no sap parlar castellà ni català, i és molt difícil. Jo, per mi, l'última cosa que la gent fan és immigrar-se. I sobretot quan tiren amb una patera, agafar un camí que tu sap que tu salpica exactament, que tens 95% per no viure, per no arribar a aquest destí, però agafes, és perquè és l'última decisió. És molt difícil.
1: Ja ha passat més d'una dècada. Com sents ara les mirades al teu voltant?
2: Tu quan arribes aquí, tu saps exactament de que la gent quan et miren per dues mirades. Una per pena, altra per perquè he cuidado. Et pot fer mal. I tu ja no saps amb qui confiar. Perquè i totes aquestes persones, quan tu li preguntes, ei, però jo no sóc mala gent, és que el que estàs fent és com racista. Dic, no, què dius? Que jo, és que si jo tinc amics negre, i és que si jo conec... Et donen una excusa a partir de que jo no sóc el que tu estàs pensant. Després tu no saps qui és qui. I jo sempre dic a molta gent que acaben d'arribar, i per mi aquí, per viure bé, és passar de tot. És aguantar. És una paciència. Si t'atura la policia, i perquè tu ets l'única persona negra i t'atura tu, què volen ells? Document, dona-li, no passa res. perquè la persona que perds és tu. Si entres a una tenda i la seguretat està darrere teva, vale, deixa-li que estigui, perquè si no, sempre, sempre és tu la mala persona i és tu que perds. Però aquí la mirada és una mirada de por, una mirada de pena, una mirada de racisme que la gent no volen acceptar. I això passa sempre, cada vegada n'hi ha més. I cada vegada n'hi ha més racisme, i això no podem solucionar-lo.
1: Què penses? Què sents quan veus les imatges de Ceuta?
2: Mira, per mi és com una cosa que la gent tenia molt de temps, ara estan començant a fer sortir-lo. Això és com la gent que no està en contra d'immigració està molt enfadat, però n'hi ha vegades no sap, perquè sempre diuen tot el que és coses d'agressió, tot el que és inseguretat està relacionat amb la immigració. I ara, del que està passant a la Ceuta és el moment d'aprofitar-lo, aquesta situació, i per dir tot això. Hi ha una persona que ha agafat, està nedant des de Marroc fins a Ceuta, una persona, un jove o un nen que no té res que veure amb polític, que no és seva vida, que no és su problema, només ha dit, va, això és una oportunitat, ara entro a buscar la vida, i ara la persona que paga és aquesta persona. I això és molt trist, perquè la persona que està darrere d'una pantalla de mòbil o d'ordinador i parlant i dient coses és tan fàcil, però si tu et posaries de la vida d'aquesta persona, què passaria? Aquestes persones que estan morint, tens família, mares, pares, i t'imagines un moment de la teva vida, dic, què està passant de l'altra banda? Però la gent són molt egoistes.
1: I parles sovint amb la teva mare?
2: Molt. Sí. Jo, per mi, la meva família és tot el que tinc. Nosaltres, totes les persones que venen aquí africanes, 90% d'ells, la lluita és per ajudar la família. I però sobretot la mare. Quasi tot. I qualsevol persona que tu atures al carrer, dic, per què tu treballes? Per què te lluites? Diria, per la meva mare, perquè estan molt cansades i som nosaltres el que podem ajudar.
1: En el teu cas, la teva salut va ser un dels elements que va empènyer la teva família a prendre la difícil decisió. Un germà teu es va morir per manca d'atenció mèdica i tu ets asmàtic.
2: Tinc asma i l'asma que tinc és molt fort, i allà el tràmit és molt difícil. I nosaltres som d'un barri que és Banlio, de Dakar, i sempre que tenia crisi per anar fins a l'hospital gran que està al centre de Dakar, triàvem més d'una hora, i clar, vam arribar a un punt, el metge va dir al meu pare que no podria aguantar, millor que sortir d'allà, perquè si no, bueno, em podia costar la vida. I això era, bueno, una de les coses on la meva família, els meus pares, van estar fent tot el que poden ells, i perquè això canvia. I, bueno, jo he nascut una família molt humil, però molt humil. Jo he viscut la pobresa de la primera persona, veure com és, i això és, bueno, és el que es canvia, no? Et canvia de dir, vull canviar les coses, i per poder canviar les coses i tens el somni de sortir a casa i anar a altre lloc i per poder treballar i poder ajudar a casa.
1: Clar, és que nosaltres, si volem viatjar, demanem un visat i llestos, però a l'inrevés no és el mateix.
2: La gent que fan la patera, perquè no tenen possibilitat de venir aquí. Quan tu demanes un visat a Senegal, tu pagues, i quan pagues et diuen que no i no et tornen els diners, i això ho fan cada dia. Hi ha molta gent que demanen visat, però no donen ningú. I aquestes persones què poden fer? És agafar una patera. I tu, una persona d'aquí, tu tens el teu passaport, tu pots viatjar on tu vulguis, sense cap problema.
1: Tenim el racisme tan interioritzat que ni tan sols en som conscients?
2: Sí. La gent no, en plan, no... El que passa és el mateix el que està passant ara de Ceuta, per exemple. La gent generitza tot. En plan, no miran de la persona, miran de on és la persona i color de pèl que té la persona. Igual, en plan, no és com tu qui ets. Jo sempre parlo català. I moltes vegades em parlo en castellà, parlo català. Em parlo en castellà, parlo català. I si jo parlaria només castellà, la gent que em dirien és que teniu que adaptar-se una mica, no? I però si parlo català i em parles castellà, i què faig? Però què voleu exactament? I després és molt... Per mi és molt difícil perquè tu arribes aquí quan és un nen o un jove, un adolescent, no tens una mare, no tens un pare, no tens cap persona que et dona consell, que et posa un camí. Perquè hi ha vegades aquí la gent el que volen és sempre tocar-te l'ombra. Ei, que bé, que maco, molt bé, molt bé, l'estàs fent molt bé. Però el dia que tu vols fer un pas més endavant, ja és molt diferent. Perquè hi ha vegades la gent... No volem pensar que una persona negra podria ser un director, un president, una persona que mana en un joc amb una potencial, no? En plan, sempre pensen que tenem que estar a la segona fila, no? I hi ha aquesta banda, la gent sempre mirant que nosaltres tenem que estar. A mi em passat i he viscut, he vist... I si estudies també la història, històricament, sempre la gent que han volgut estar endavant amb la primera fila sempre han tingut aquest problema. I després el racisme de dia a dia, en plan, entres al metro, veus sempre com la gent agafen les bolses, no volen estar al teu costat, i sempre és com tu entres a un lloc, jo entro a restaurants, la primera entrada em pregunten, busques faena? Per què? En plan, i no preguntaries a altra persona, però aquesta persona diria, no, jo no, racisme no, saps? En plan, però són coses que tu tens que acceptar. Si vols viure bé, acceptar i avançar, perquè si no, després, és tu el problema.
1: Clar, aquests dies hem sentit expressions com invasió, es parla de por davant de persones desarmades. Què et genera tu aquesta manca d'empatia?
2: Sí, és... A mi em pregunta, en plan, ràbia, però també tristesa, perquè després em pregunto, dic, aquesta persona és que... És com, tu, què et molesta que aquesta persona entri aquí, que estigui aquí? Si tu tens tot, en plan, estàs treballant, tens la casa, estàs a casa teva, i pot ser que l'ajuda que tu estàs vivent, tu no beneficies amb aquesta ajuda. I després jo el que estic dient és només maldat. És una maldat. I després aquesta persona deixo de pensar, però jo sempre penso darrere. Penso a les mares, a les famílies que estan allà. I estar... No pots mirar ni tocar el teu fill que està a altra banda, no saps si està mort o no, si li tornaran amb tot el sacrifici que han fet ells i ara li toca tornar-li tot. I està en la mateixa situació i demà faran el mateix. Després, l'única cosa que poden aconseguir és morir o entrar. Hi ha molt bona gent amb una intenció d'ajudar, que tot estigui bé, però n'hi ha gent que queixen de tot, perquè són la primera persona que et diuen aquí no volem musulmans, aquí no volem halal, aquí no volem això. Aquestes persones estan contra de tot. Si jo arribo aquí, parlo francès o parlo wolof, dos, tres vegades em diuen, oi, no estàs en Senegal, eh? I doncs és com, hi ha una banda amb el que la gent no volen acceptar l'altra cultura. I això és un problema total, perquè la gent no volen aprendre. I després, això passa moltes vegades amb la gent d'Àfrica. No tothom. Tu, si et fixat, hi ha gent que són d'Espanya, que viuen a Catalunya durant quasi 20 anys i no parlen català. I no passa res. Però una persona... que és de fora, que ha vingut aquí, que estàs 3 anys, 4 anys, es obliguen. Diuen, és que... Després preguntes, és una injustícia total, perquè nosaltres encantaríem, perquè moltes de nosaltres a casa, per exemple, la gent aquí que tenen família africana, que sou pares i tot, a casa... viuen la cultura africana, menjant tots junts, l'educació i practicant les coses des de casa. Però quan surt, doncs sí, una vida normal. Però la cosa és, per mi, també està molt bé que tot que miren la part de les persones que estan entrant a la Ceuta, de tota la immigració, el que està fent, però sí, aturen un moment i miren tot el que a la gent de fora que estan aportant al país, què passaria? Perquè n'hi ha faenes, és que no hi ha ningú, persones que és d'aquí, tots són de fora. Imaginem ara si totes les persones de fora aturarien que ningú treballi un dia a Espanya, què passaria?
1: Venint de la terra de la cuava, de la benvinguda, on a l'estranger se l'acull d'una manera molt diferent, creus que aquí et podràs sentir mai a casa?
2: Quan he vist la situació d'aquí he dit, jo no sé aquí, però tornaré a casa. Jo això ho tinc molt clar. És com he dit, aquest viatge és un viatge per aprendre, aprendre moltes coses, mirar com va el món i després agafar tota aquesta experiència, portar-lo a casa i compartir a la gent que no han tingut aquesta oportunitat que jo he tingut. Actualment estic superbé, però sempre el que em passa, jo intento sempre reaccionar d'una manera diferent. Jo, per mi, la gent que són racistes o el que sigui, el que fan és pinxar-te i perquè tu reacciones malament i ja tenen alguna cosa que on ells volen agarrar-se.
1: Seiju Omar Valdé, 28 anys, cap de sala al restaurant La Pau, propietari, fundador de la Fundació Mayo. Com mires avui el teu futur?
2: Jo tinc un sou, tinc un negoci, tinc una fundació i sempre vull transformar vides, vull ajudar. Vull canviar les coses. No vull quedar-me perquè em sentia egoista. Jo aquí podria quedar-me. Tinc un sou, podria buscar una casa aquí, una parella, estar bé i el que estan, però no vull això. Vull tornar a casa, vull donar-me, perquè jo sé que n'hi ha gent que no n'hi ha ningú. No n'hi ha ningú que li dona la mà. Jo, a la meva fundació, els alumnes que estan fan un escrit per escriure cadascú a la situació que està. Però hi ha situació que m'arriba i jo veig que és la primera oportunitat que han tingut la vida i això em dona força. Ara mateix la meva fundació l'estic portant amb la meva nòmina, d'aquí. Està a Mboro, que està a prop de Dakar, que es diu Mayo, Mayo vols dir riu, que és un lloc per tothom. I jo vull ajudar. Sí, i estic molt feliç i estic molt feliç i molt agraït també amb totes les persones que m'han donat un cop de mà. I jo crec que farem moltes coses.
0: Gràcies a la Gemma Parellada per aquesta conversa i a l'Omar per confiar en nosaltres.

0: Alep i Joan, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura.
0: Què recollim del dia d'avui?
1: Doncs un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat Colòmbia. L'epicentre del sisme ha estat a San José del Palmar, al departament de Chocó, i s'ha detectat a les 7:34 del matí. Per ara, les autoritats han confirmat almenys 70 morts i 7 aeroports del país han suspès les operacions. La Direcció General Marítima ha remarcat que després del sisme no hi ha amenaça de tsunami a la costa pacífica colombiana. I sapigueu que a Colòmbia hi ha aproximadament 7.800 catalans residint-hi i que, de moment, cap d'ells ha resultat ferit. Pel que fa a la crisi migratòria a Ceuta, el vicesecretari de Política Autonòmica del PP, Elías Bendodo, i el líder del PP a Barcelona, Daniel Cirera, han reiterat la petició a Pedro Sánchez perquè reforci les fronteres i reformi la llei d'estrangeria. A l'alcalde, Jaume Collboni, li han demanat que acabi amb els assentaments il·legals a la ciutat.
2: Al president del gobierno de España, que recupere el control de las fronteras y que haga cumplir la ley de extranjería. Y dos, al ayuntamiento de Barcelona, y ponga en marcha un plan de choque para erradicar todos los asentamientos ilegales y recuperar definitivamente el espacio público para los vecinos.
1: Pel que fa a la reunió de dijous sobre el repartiment de menors de Ceuta, el PP s'ha desmarcat de Vox i ha dit que sí que hi assistirà. I ajuntaments i representants del món rural s'han aliat per demanar la retirada del pla d'implantació de les energies renovables, l'anomenat Plater. És un decret que diu on s'han de posar les plaques solars i els molins de vent en els propers anys. Els representants han dit que no estan en contra de les renovables, sinó de com s'ha fet el pla i, per tant, demanen refer-lo.
3: S'ha presentat al país un Plater que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se.
1: És Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls, al Pla de l'Estany. Els comuns demanen reprendre urgentment les limitacions d'exportacions ramaderes que agreusen la contaminació dels aqüífers i emissions d'amoníac. Gairebé la totalitat de la comarca d'Osona està considerada zona vulnerable per la contaminació d'aquests aqüífers. Laura Pons.
4: Per això, entitats ecologistes i també els comuns denuncien que la comarca està al límit des del punt de vista mediambiental.
5: El 45% de les fonts de la comarca encara contaminades, que no compleixen la directiva de l'aigua i, per tant, amb una situació ambiental molt complicada.
4: És d'Arnau Martí, el regidor dels comuns de Vic, assegura que a la fi d'aquesta moratòria obre la porta a la construcció de noves granges i això, diu, és un perill no només per les fonts, sinó també per la contaminació atmosfèrica.
5: No només hi ha els aqüífers, sinó també ara mateix també tenim un problema gravíssim en contaminació atmosfèrica, és a dir, l'amoníac que es genera a les granges, això on fa augmentar la contaminació atmosfèrica de la planta de Vic.
4: Hi ha aproximadament 800.000 porcs ara mateix a la comarca d'Osona, és per això que insisteixen, cal posar fre a la construcció de més granges, una indústria més.
5: Perquè genera una mà d'obra barata, molt intensiva.
4: I és que la producció porcina a Catalunya dona molts llocs de treball, sí, però són feines mal remunerades i poc qualificades.
1: I de cara a aquest dimecres, dia de l'eclipsi, davant l'increment de desplaçaments que es preveu, Renfe ha programat un tren especial a la línia R16 de Rodalies per després del fenomen. El tren sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 10 de la nit i arribarà a l'estació de França a la 1 de la matinada, gairebé una hora més tard que l'últim tren habitual de la jornada.
0: A veure quants oients del balcó l'agafaran, que ens sí, aniran a veure
1: exacte.
0: A Tarragona. Gràcies. Gràcies, Èlia.
1: A vosaltres.
0: I anem als esports. Sergi Chaves, bona tarda.
6: Bona tarda, Laura.
0: Què tindrem avui a la graderia?
6: Doncs mira, farem una mica d'actualització de com està el tema Barça, perquè Eric García, Joan García i Anthony Gordon van avançar ahir la seva tornada als entrenaments. Actualitzarem tema Rodri Hernández.
0: Com està això?
6: Sembla que la cosa va bé i que va cap endavant. I haurem de parlar de Runi Bardaggi, que mentre s'està acabant de tancar el seu futur i la seva sortida del Barça, sembla que avui ha patit una lesió important a l'entrenament. Podria tenir trencats el lligament creuat, per tant, veurem aviam com avança tot. També anirem a Madrid, perquè Julián ha tornat avui als entrenaments amb l'Atlètic de Madrid i parlarem amb Martí Perarnau sobre la figura de Rodri Hernández.
0: Ah, per conèixer-lo una mica més,
6: sí,
0: no? Tot això amb l'Anna Palet.
6: Tot això amb l'Anna Palet.
0: Tu i l'Anna Palet, aquesta setmana li agafeu el relleu...
6: A la Núria.
0: Fantàstica, cert.
6: Més també, deixa'm dir-te
0: digues, sí.
6: Que estarem pendents perquè avui han començat els europeus d'atletisme i també els de natació. La setmana passada vam tenir la natació artística i els salts i aquesta setmana són els de natació.
0: Doncs a veure com va, pendents d'això també.
6: Pendents.
0: Us escoltem a quarts de nou.
6: Gràcies.
0: Fins ara. I pel que fa al temps, Núria Seró, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
0: S'espera una nit complicada, eh, avui, de calor per dormir. Ho he escoltat que ho deies aquest matí.
7: Sí, de fet, hi ha diferents avisos per calor nocturna del Meteocat en bona part de les comarques de Tarragona, també a la costa central, sobretot al sud, és a dir, Barcelona, també al Segrià, així que molta, molta paciència. De fet, ara mateix tenim alguns núvols. De fet, des de les 3 de la tarda han començat a arribar núvols pel sud, fruit de les tempestes que estan descarregant amb moltes ganes a la Ibèrica, sobretot a l'Aragó. I els núvols d'aquestes tempestes tan potents estan arribant a bona part de Catalunya, sobretot ara mateix els tenim damunt de les comarques de Tarragona, també de Lleida, estan arribant a la Catalunya central. També tenim alguns núvols que van creixent amb ganes, amb punts del Pirineu, que de moment no estan deixant precipitacions. És veritat que les nuvolades i aquests ruixats tan intensos, com dèiem, de la Ibèrica, ja estan traient el nas les primeres precipitacions per les comarques de Tarragona, però poqueta cosa. I avui la calor, podríem dir que ha estat una miqueta més continguda que ahir, tot i això seguim amb temperatures altes. Per exemple, la més alta de Catalunya s'ha registrat a Girona amb 38 graus. I demà se'n tornem i temperatures a l'interior entre els 34-38, costa voltant dels 32. I les mínimes, com bé deies, molt altes, una nit tòrrida sobretot a la costa, molta, molta paciència, perquè això és la mínima de 25 graus, però quan anem a dormir al voltant de les 11-12, potser el termòmetre encara no ha baixat dels 29 graus. És a dir, a més amb la xafogó, la intensitat de la temperatura de sensació és molt, molt elevada. I pel que fa demà, doncs el que deia, molta calor un dia més, un matí que començarà amb alguns núvols baixos, a la desembocadura de l'Ebre, s'aniran dissipant, i a la tarda esperem ruixats i tempestes, sobretot al Pirineu i Prepirineu.
0: I ara sí que ja t'ho puc preguntar, eh? Falten menys de 3 dies per l'eclipsi. Jo només vull saber com el veurem a Tarragona. Bueno, i la resta de Catalunya també, però sobretot a Tarragona, que és on anem nosaltres.
7: El veurem amb les ulleres,
0: això
7: que
0: segur.
7: Són necessàries.
0: Però hi haurà núvols o no?
7: No, la previsió d'avui és que el temps acompanyi. Sí, és veritat que hem de dir que comença a entrar... Clar, continuem amb temperatures molt altes. Quan tenim temperatures tan altes, entra una mica de pols sahariana. I és veritat que també ens podrà acompanyar al llarg de dimecres. Llavors, haurem de veure aquests ingredients que faran, però tot apunta de que sí que el podrem veure i disfrutar d'aquest moment històric.
0: Perfecte. Demà ja m'acabes de detallar a veure com va i el dia de l'eclipsi, evidentment, et trucarem, eh?
7: Home, ho sé que no m'escapo.
0: Fantàstic. Moltíssimes gràcies, Núria.
7: Una abraçada. Adéu-deu.
0: En Lluís Colom és al control de so. Ara són les 7:26 d'aquest dilluns, 10 d'agost del 2026. I ara, com cada dilluns, toca viatjar a un racó del món.
8: El balcó.

0: És dilluns i això vol dir que torna a ser aquí amb nosaltres el Sergi Unanue. Com estàs?
1: Molt bé.
0: El Sergi, ja ho sabeu, ens porta realitats increïbles de tot el món. Ja hem estat a Mongòlia, amb els nòmades, a Socotra, amb l'Abdullah, que viu en una cova, i a la part més remota de l'Himàlaia, que vam aprendre a dir-ho bé també, coneixent el dia a dia dels habitants de Charkhabot. On anem avui?
1: Avui us porto a un dels països d'Àsia Central, que és Kirguizistan.
0: Kirguizistan.
1: Kirguizistan, efectivament, que és un país molt particular i que molts diuen que és el paradís dels muntanyers.
0: Jo vull saber com el vas visitar primer. Cavall, caminant, bicicleta...
1: M'ho vaig fer, ho vaig fer...
0: Amb burro, no sé, és que clar...
1: No va ser tan exòtic, en realitat. Ho vaig fer... Bé, va haver-hi una mica d'autostop,
0: vale.
1: va haver-hi cotxe de lloguer i va haver-hi caminates.
0: Molt bé, fantàstic. Sí. I deies que és el paradís dels muntanyistes, eh?
1: Sí, és un lloc on pràcticament tot el país és muntanya. De fet, es considera que està entre els tres països més muntanyosos del món. Uh-huh. Per ficar-vos en context, la mitjana d'alçada se situa a vora els 2.600 metres i prop del 90% del territori està més amunt de 1.500 metres. 90% vale. del territori més amunt de 1.500 metres. És a dir, que és un lloc amb moltíssima muntanya. Però tot i això, els seus paisatges són molt variats. Són muntanyes molt diferents. Hi ha muntanyes que tenen sediments que fan creixement de diferents colors, hi ha muntanyes que estan plenes de bosc, muntanyes que són com està a l'Himàlaia, que visitàvem la setmana passada. Llavors, pots fer un viatge pel país i no repetir mai cap paisatge. Hi ha molts llacs, també, per exemple. I una particularitat que té, una anècdota que té, és que és el país més allunyat de l'oceà que hi ha a tot el planeta.
0: Si la gent que li agradi la platja... No.
1: No és el lloc.
0: Muntanya.
1: Tot i que, he de dir una excepció aquí, que és que tenen un llac molt gran al mig, que es diu Issyk-Kul, i per ell és la seva platja. Llavors, allà tenen platges, però lògicament no es poden comparar amb el nostre Mediterrani.
0: Evidentment.
1: Clar que no.
0: I què té d'especial? Per què ens ho portes?
1: Kirguizistan és interessant no només per la naturalesa que us explicava ara, sinó també per la seva cultura i la seva història. Llavors, té una dualitat que a mi em sembla molt interessant, que és la dualitat entre el seu passat nòmada i el seu passat més recent soviètic. És un país que, com a Mongòlia, que comentàvem fa unes setmanes, que hi havia molts de nòmades, fa un segle la gran majoria de la població era nòmada, però amb l'arribada de la Unió Soviètica, eventualment el 1936, acaba formant part de la URSS, i llavors aquests nòmades són obligats a sedentaritzar-se. Els obliguen a participar de granges col·lectives i deixar la seva vida nòmada per tenir una casa, uns camps de conreu i, com a molt, algun pastor van deixar perquè, lògicament, havien d'aprofitar els seus coneixements. Però, sobretot, va suposar un canvi molt fort per a aquesta gent. Imagina't, passes de tota la vida, tots els seus avantpassats, de viure com a nòmades i, de cop, t'obliguen a ficar-te en unes cases i has de canviar completament la teva vida.
0: És que tot l'estil de vida, de fet.
1: Exacte.
0: I es mantén encara... O sigui, es poden veure al país aquestes dues realitats?
1: Sí, es pot veure perquè, per exemple, la gent té molta connexió amb tradicions nòmades. Llavors, pràcticament tothom té alguna iurta, que la cabana, sobretot a l'estiu...
0: Estiuejar, com si digués.
1: Exacte. Ah. En comptes de tenir una segona residència, el que tenen és una iurta que fiquen a les zones de per les 3.000 metres a l'estiu, que s'està molt bé, tot de camps plens d'herba verda, que és ideal pels animals, no? Llavors, moltes famílies que tenen animals i bestiar els porten en aquestes cotes i ells, mentrestant, viuen a les iurtes, per exemple. Però també al mateix temps això es combina amb ciutats que es van crear durant la Unió Soviètica i que encara estan allà, com a mínim els esquelets.
0: Com vols dir, els esquelets?
1: Perquè hi ha moltes ciutats que eren projectes soviètics que, al caure la Unió Soviètica i a l'independentzar-se de Kirguizistan, es queden abandonats. Per exemple, jo em vaig poder visitar un, és un dels meus llocs preferits del món, que es diu Engilchek.
0: Engilchek.
1: Engilchek, que està situat també vora els 3.000 metres, en un lloc espectacular, molt bonic, rodejat de muntanyes, molt a la vora hi ha una glacera també molt grossa, i arribar-hi ja per si sol és una gran experiència. S'ha d'anar amb un 4x4 i és un camí, no sé si dir-li carretera, però vaja, un camí per on pots anar amb el 4x4 i és un dels camins més bonics que he pogut fer mai amb cotxe. Un paisatge espectacular. I quan arribes a Engilchek et trobes una cosa que destaca moltíssim, perquè estàs enmig de ningú, de cap lloc, i et trobes grans blocs d'apartaments abandonats.
0: Tot buit.
1: Buit. i és una ciutat que s'ha deixat allà, està així, i llavors tu pots anar allà i entrar en aquests edificis, veure com eren. Per exemple, hi ha alguns edificis molt interessants, com pot ser les bànies, que són els banys públics que encara a dia d'avui els russos, per exemple, tenen la bània forma part de la seva vida, que són saunes, i antigament, sobretot en aquests països que formaven part de la Unió Soviètica o de l'òrbita de la Unió Soviètica, tots tenien en el poble una bània pública, uns banys públics. Llavors tu pots entrar allà, pots veure com eren aquests banys públics, entrar a l'antiga escola, on pots veure murals, típics murals soviètics.
2: Però no hi viu ningú?
1: Hi queden unes poques persones, molt poques persones, hi quedaran 20 o 30 famílies, que la veritat és que viuen en una situació bastant dolenta, perquè lògicament estan molt aïllats, no hi ha una estructura econòmica, no? Però alguns doncs, es resignen a haver de marxar d'allà, perquè és on han crescut, i continuen vivint.
0: Llavors, i no hi ha cap mena de projecte de tornar a reviure aquesta ciutat?
1: De moment no. L'única esperança que crec que tenen i que jo crec que té molt de potencial és el turisme.
0: Hi ha turisme en aquesta ciutat?
1: Hi ha molt poquet, però jo crec que té molt de potencial per anar impulsant una certa activitat turística a la zona. Perquè la ciutat de per si és molt interessant, és una ciutat que es va crear per explotar mines que hi ha a la vora. De fet, també es poden visitar les mines.
0: És que és un museu a l'aire lliure.
1: Exacte. És un lloc molt interessant per entendre la història, per entendre el que estava passant a Europa i a Àsia al segle passat, i per poder doncs, veure no, l'impacte també del que tenen macroprojectes polítics com es podien permetre a la Unió Soviètica, que era tot pensat estratègicament. No? Anem a construir una ciutat en un lloc on mai hi ha hagut cap mena de civilització perquè volem explotar aquestes mines no? que hi ha a la vora. I hi ha molt de potencial. Per exemple, hi ha un lloc que a mi m'encanta anar també, que són uns banys termals naturals, que també hi havia com una certa estructura durant l'època soviètica, però que ara ja està completament abandonat, però que és un lloc molt xulo, perquè estàs allà amb una aigua perfecta de 38-39 graus, amb muntanyes nevades a la vora, és molt, molt xulo.
0: Que bé. Això pel que fa a l'herència soviètica, sí. Ciutats fantasmes que queden al mig
1: en queden
0: del Kirguistan.
1: Correcte.
0: I pel que fa a l'herència nòmada, encara hi ha nòmades ara mateix?
1: Nòmades queden molt poquets, sobretot hi ha seminòmades, que és una mica el model que us explicava abans.
0: Ah, sí, els que estiuegen.
1: Exacte. Seria a l'hivern estar en una ciutat i a l'estiu poder moure's amb els animals a zones de pastures. I sobretot el que és la cultura és molt, molt nòmada. Què vull dir amb això? Les decoracions que hi ha a les cases són les que hi havia a les jurtes, pràcticament tothom sap muntar a cavall, el menjar i les begudes que hi ha són de la seva herència nòmada. Per exemple, una beguda que hi ha per excel·lència és el hummus, que és llet d'euga fermentada.
0: Oh, wow,
1: és una beguda alcohòlica. Li diuen la cervesa dels nòmades, que acostuma, per la boca que no està molt acostumada a aquesta beguda, acostuma a ser una mica desagradable. Té un sabor...
0: L'has provat, eh?
1: Sí. Té un sabor molt agri, que recorda a alguna cosa que estigui podrida. Llavors, és interessant. A més, té una mica d'efervescència. Bueno, és molt interessant. I el que tenen també, per exemple, és jocs de l'època no, de nòmades.
0: Vale.
1: Per exemple, el joc per excel·lència que hi ha és el Kokburu, que és un joc molt interessant, que és com una barreja de rugby, de polo... Bé, us l'explico perquè la visualitzeu. Vale? Hi ha dos equips.
0: Vale.
1: Els jugadors estan muntant a cavall. I el que vindria a ser la pilota és un cos de cabra decapitada.
0: Home, no.
1: Sí.
0: Però sempre és així, o ara ho han modernitzat amb una pilota? Per
1: hi ha alguns partits que es fan amb un drap amb pes a dintre que representa el cos de la cabra.
0: Vale.
1: Perquè heu de pensar que pesa, clar.
0: Clar, clar.
1: No, pesa molt més que una pilota.
0: I quin és l'objectiu del joc?
1: L'objectiu és agafar aquest cos de cabra decapitat, pobra cabra, i l'han de portar-la al que seria com la porteria de l'equip contrari,
0: vale,
1: que acostuma a ser com una roda d'així de camió, i l'han de ficar allà al mig. I entremig tot s'hi val.
0: Tot?
1: Pràcticament tot, excepte donar cops de fuet als altres jugadors o als cavalls de l'altre, la resta tot s'hi val. Llavors són com una gran batalla campal muntant a cavall, intentant portar un cos de cabra decapitat a la porteria de l'altre.
0: I juguen normalment a aquest joc?
1: És relativament habitual trobar-se partits d'aquest joc, així com de tants altres. De fet, fins i tot hi ha el que es diu els Jocs Olímpics dels Nòmades, que són els World Nomad Games, que de fet aquest any se celebren a Kirguistan.
0: Què dius, quan?
1: És just a finals d'agost, principis de setembre.
0: Ja no ens pilla, Sergi.
1: No, pels pèls, però ha de ser una experiència molt xula poder estar allà. Se celebra amb competicions de kokburu, no només d'equips de Kirguistan, no només la selecció de Kirguistan, sinó d'altres països.
0: Els mongols podrien anar-hi?
1: Els mongols participen, Els de Kazakhstan, els de Tajikistan, no? Tots aquests països que tenen aquesta herència cultural nòmada participen en aquests jocs. De fet, cada cop més països s'hi sumen. De fet, pot ser que conegui un equip espanyol que es vulgui presentar aquest any.
0: Home, per favor.
1: A tirar corda, eh? No al kokburu.
0: No hi ha només aquest, n'hi ha d'altres.
1: Hi ha altres, sí. Hi ha, per exemple, això que us dic, no? de tirar la corda, o hi ha competicions, bueno, curses de cavalls, lògicament, competicions d'habilitat muntant a cavall, per exemple, muntar a cavall i ajupir-se al terra per intentar agafar una moneda o un pal, hi ha competicions de tirar amb arc, hi ha, bé, tot un munt de jocs que s'han fet històricament en aquests països, en aquests racons del món, i que han volgut aglutinar des de fa uns anys en aquests World Nomad Games, que són, com us dic, els Jocs Olímpics dels nòmades.
0: Clar, i així es conserva, doncs, aquesta cultura nòmada, que cada vegada, doncs, ja ho hem vist, està desapareixent. No els podrem seguir aquí al Balcó d'Estiu, però segur que els seguirem individualment. Ja em diràs on els puc seguir, eh? No sé si...
1: Sí,
0: no crec
1: sí.
0: que ho donin a la tele.
1: No, però per YouTube es pot trobar.
0: Fantàstic. Doncs, Sergi, un enorme, moltes gràcies per aquest nou racó del món, el Kirguistan, amb passat nòmada i soviètic. Fins la propera.
1: Fins la pròxima.
0: Nosaltres acabem aquí, us deixem ara amb els podcasts del Balcó. Avui una nova secció del quadre de la Raquel sobre lligar, i a les 8 parlem amb unes noies que han engegat un projecte que serveix per buscar la identitat de noies nascudes a la Xina però adoptades a Catalunya. Fins demà.
2: A la cadena SER. Al Balcó. Laura Polo Dalfó.
3: Canvien els governs, l'economia, el clima, i amb ells, tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
4: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
5: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
6: Només penso en tu.
5: Referents amb tu. Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: 8 i 11, jo tinc aquesta hora sempre el doble repte. Una, la cançó que tria Joan Bofill per il·lustrar el quadre de la Raquel Tullaire.
1: Ara ja sí que l'heu identificat, eh?
0: Concert. És ell.
1: És Bad Bunny, efectivament.
0: Clar, el concert de divendres, és Bad Bunny.
1: Sí, és Bad Bunny aquesta cançó. Perdona, va... acaba.
0: No, ja està. Tinc el repte sempre d'encertar la cançó.
2: 1-0, 1-0.
0: La Raquel Tullaire, com estàs? I el quadre, amb el qual jo entro tensa, sempre.
1: Per què he triat aquesta cançó? Aquesta cançó es diu Un perfumito nuevo, que és una de les cançons del Debí tirar-me's fotos, aprofitant que aquest cap de setmana hi ha els grans concerts de Bad Bunny. Jo he vist el quadre de la Raquel i automàticament m'ha vingut al cap Debí tirar-me's fotos. Els sentiments, l'alegria que et desperta. I a banda, he triat una cançó que va molt bé amb el tema del qual parlarem
0: perfumito.
1: Avui. Un perfumito nuevo. Que un perfumito nuevo. Una noia que és aquesta artista, que és boricua també, que és la Rainao, que ens descobreix en Bad Bunny, i en Bad Bunny que parlen una mica de flirtejar, de quiero leer tu perfumito nuevo, etcètera, etcètera.
0: Ah, està ben triada?
2: Està ben triada. I si quan vegis el quadre, jo crec que t'encaixarà una mica també. Sí. Si quan
1: et semblarà la representació visual de Debí tirar-me fotos.
0: Vinga, ensenya'm el quadre.
1: Els oients el poden veure a l'streaming de Ser Catalunya, a YouTube.
0: Quants colors.
1: I a X.
0: Oh, això és fantàstic. És un quadre ple de colors que no sé de qui és. Hauria de saber-ho. És un quadre...
2: Home, és una mica de nota. És un quadre d'una pintora que hauria de ser... Mira, abans d'entrar m'he trobat en Teje, que em diu, què portes avui, Raquel? I el que m'ha sortit és dir-li, doncs, mira, porto un quadre de la nostra Frida Kahlo. Perquè hauria de ser realment una persona molt més reconeguda, infinitament més. Maruja Mallo.
0: Maruja Mallo.
2: Una pintora que va néixer el 1902 i va morir...
0: Llatinoamericana?
2: És de Galícia.
0: Ah, és de Galícia.
2: És de Galícia, és nostra. Neix el 1902.
0: Ho dic perquè hi ha rostres, no? Molt, que
2: sí,
0: semblen...
2: sembla una miqueta mexicà. En realitat, aquest quadre es diu La Revetlla i representa que està inspirat en festes de Madrid.
0: Ah, és una gran... Aquest quadre representa una gran farra,
2: una festa,
0: amb tota mena de folklore. Ja van les dones disfressades, sembla que hi hagi gegants
2: capgrossos,
0: no?
2: fira,
0: instruments, molts colors... menjar, i com dèiem...
1: També marines, no?
2: Marines, sí.
0: I alegria.
2: No? És sensació de revetlla. És un període seu colorista. Deixa'm posar-te una miqueta en context.
0: Sí.
2: Com et deia, Maruja Mallo, que en realitat es deia Ana Maria Gómez, viu durant pràcticament tot el segle passat, i és l'artista més representativa a nivell pictòric de la generació del 29. Ella està a Madrid, encara que és gallega, està a Madrid a la Residència de Senyoritas, que era la versió femenina de la residència
0: de
2: dels nois.
0: Sí, d'estudiantes.
2: I és íntima amiga, però quan et dic íntima, et vull dir que formava part del grupo de la Perdiz, em sembla que es deien, que només hi havia uns quants selectes que podien anar, amb Dalí, Buñuel, Lorca...
0: Amb Lorca, no, de
2: formar part... 100%
0: d'aquest
2: grup.
0: Sí, és que a mi em sona Maruja Mallo.
2: La respecten, l'admiren, una tia lliure totalment, que durant la Guerra Civil s'exilia i viu a París, viu a Nova York, té amistat amb Warhol, amb els surrealistes, amb Breton, és a dir, una dona de món totalment lliure, que fa uns quadres fantàstics, té una primera època colorista, que és aquest quadre és del 27, els fantàstics anys 20, no? Tot era color i llum i festa, i després té una època una miqueta més obscura i torna aquí cap als anys 60 i mor molt gran, acaba sent fins i tot una icona de la movida madrilenya.
0: Ah, sí, i on està penjat aquest quadre?
2: Aquest quadre està al Reina Sofia. M'agrada que em facis aquesta pregunta. El Reina Sofia, que és un museu, com sabeu, amb un tamany humà, no és una bestiesa tipus el Louvre o fins i tot el Prado. Hi ha tres quadres que no se'ls pot perdre ningú. Un, òbviament, és el Guernica.
0: Sí.
2: Un altre el vam fer la primera temporada. És un quadre que és com un cub, també amb tints molt surrealistes, que es diu Un Mundo, d'Àngeles Santos.
0: Ah, meravellós, sí.
2: I l'altre quadre que ningú es pot perdre és aquest.
0: És aquest.
2: És aquest, que és també un quadre relativament gran. I
0: però
2: que és...
0: com es diu el quadre, per això?
2: Es diu La Verbena, La
0: Revetlla. La Revetlla. Què et porta a parlar?
2: Què fèiem, Anna, tu i jo, que tenim una edat similar? Què... Una de les coses que feies abans quan sorties de festa en dies assenyalats, com per exemple una revetlla de Sant Joan o la nit de Cap d'Any, hi havia una part de tu que pensava que què podia passar?
0: Que m'enamoraria, que buscaria, que trobaria algú...
2: Podia ser que lliguessis.
0: Lligar.
2: No? Lligar.
0: Segueix utilitzant aquesta paraula. Lligar, eh?
2: No, jo sé, crec que no, segueix no utilitzant, però clar, el concepte...
0: No, Joan?
1: No, perquè...
0: Com que no?
1: Bueno, clar, és un verb que no pot passar de moda, lligar. És com si diguessis...
0: Per això...
1: Passa de moda menjar, no?
0: No, però vull dir que igual, jo què sé... És a dir, lligar i seduir és el mateix?
2: Lligar, sí, intentar coquetejar. Seduir. El que passa que seduir jo crec que és més ampli, no? Ho fem amb més...
1: Sí.
2: Nosaltres intentem seduir els oients... Ens intentem seduir
1: a la feina,
2: nosaltres,
1: també.
2: A la feina.
1: Sí, sí,
2: no, no sempre té una connotació...
0: Lligar té una finalitat?
2: Lligar té una finalitat de no, més eròtico-festiva, no, si vols, de ser vist, de connectar des d'aquest terreny.
1: Però no tothom té els mateixos objectius per lligar.
0: Aquí,
1: és a dir,
0: ah, val. O sigui,
1: no tothom
0: va de lligar
1: per
0: avui,
1: aconseguir
0: va
1: el mateix
0: lligar.
1: Objectiu. Hi ha gent que prefereix doncs, per tenir sexe esporàdic, hi ha gent que prefereix...
2: Una bueno, recerca més romàntica li, a llarg termini.
1: O perquè li agrada també el sí, coqueteig aquest, no?
2: L'objectiu és diferent, i el target a nivell de persones és diferent. Però jo crec que si comparem les generacions, jo què sé, les persones que ens puguin estar escoltant de 45 en amunt, o les persones que tinguin ara 20, 25, fins i tot 30, i per descomptat els més joves, crec que hi ha hagut un canvi de paradigma en la manera de lligar, no tant en el desig, que el desig es manté, continua sent una cosa molt multifactorial i més abstracta, si voleu, però els canals, els ritmes, les normes socials amb les que construïm aquesta atracció o aquest desig per atrair

0: Jo, per exemple, en el meu cap, a mi em ve el Rock 34, que és on jo sortia, i cada setmana anaves al Rock 34.
1: Però era un bar.
0: Era una discoteca.
1: Era una discoteca.
2: Un moment, el Rock 34. El Rock 34 on era? El
0: a Vic.
3: Clar, per això em sona tant, perquè, perquè era, clar, molt, era conegudíssim, Rock 34.
0: Clar, tio, és que jo soc de Prats de Lluçanès.
3: Clar, sí, sí.
1: Que encara existeix, el Rock 34.
3: Ja estava tancat quan jo era adolescent, però... Clar,
0: fa molts anys que està tancat.
1: Famílies i, penyals,
3: i amics més grans havien anat moltíssim al Rock 34.
1: Gràcies, Joan. Era petit,
0: m'encanta aquesta
1: veus? Mira, tu,
0: col·locació,
1: per tu era
0: el plastocè de la meva adolescència. Però sí, i què passava? Que tu anaves al Rock cada setmana. I no només hi anaves amb el mateix grup d'amics, més o menys, sinó que trobaves gent que potser sabies que aquell era de Torelló, o t'havien dit que era de Perafita, però eren cares que es repetien. Sí. Era una cosa que...
1: I l'emoció de tornar-te a trobar aquella persona...
0: Que tu feia una veure, setmana sí. que estaves desitjant sí. trobar, i que era tot com molt lent, i això no és banal, perquè això reforça un tipus de transmissió cerebral, que són les vies lentes.
1: Però estàs dient, en comparació ara, que ara va ràpid.
0: Ara tot és ràpid, tot és immediat, tot és... I especialment si parlem de les aplicacions, no? Però la societat és molt més immediata, és molt més finalista. Mm. Té molta menys paciència. Abans l'espera formava part del fet de lligar. Formava part de la vida, en molts aspectes. Perquè t'esperaves perquè havies quedat amb l'amiga a la plaça i t'havies d'esperar que arribés, perquè t'esperaves que algú truqués al fixe de casa teva i havíeu quedat a les 9 i potser a les 9:30 i no t'havia trucat i t'estaves esperant. Perquè esperaves una carta d'algú.
1: No hi havia mòbils, clar.
0: L'espera formava part de la vida i, per tant, també formava part de lligar. I això feia que els circuits de recompensa que es posaven en funcionament eren circuits lents. I els circuits lents, com que la pujada de dopamina i la baixada és molt més lenta, no generen aquesta sensació de buidor, aquest impacte de plaer intens però molt ràpid, que després desapareix i deixa una sensació que no és de plenitud.
1: Allò era positiu, estàs dient, i allò d'ara, com ho qualifiques?
0: No vull qualifiques? Ser catastrofista.
1: No, ara ara va
0: ara
1: tot
0: hi ha amb... coses bones, Anna, per exemple. Hi ha molta més... Hi ha molt més vocabulari per parlar de les emocions, hi ha molta més consciència del consentiment, hi ha molta més autopercepció, però hi ha alguns aspectes que jo crec que com a societat hem de ser crítics, no? Hem d'intentar reflexionar i compensar-los en la mesura del que sigui possible, perquè aquesta llibertat s'acompanya moltes vegades d'una major angoixa.
1: Lo de la dopamina és molt interessant.
0: Lo de la dopamina és... Clar, és que li diem els circuits lents i ràpids perquè els axons de les neurones, és a dir, si teniu en ment una neurona, té una part com més rodona a dalt, no?, que té les dendrites i una espècie de tronc. És que hi ha axons més llargs i axons més curts. I les vies lentes són lentes perquè tenen axons més llargs. I les vies curtes són curtes perquè els tenen més curts. I, per tant, generen aquestes reaccions més ràpides en el temps, però que a la vegada tenen una deflexió més sobtada i ens deixen més sensació de buit i d'haver de tornar a començar.
3: És que ara que parlem de l'acció de lligar, tu creus que aquestes aplicacions, tal i com s'utilitzen, es podria... No sé si està mal anomenat el concepte lligar, perquè al final el lligar és un concepte de et conec, parlem, veiem si ens agradem, si no, entres en una mica de flirteig... I al final, tal com estan plantejades les apps, són pràcticament com un catàleg, com una distracció en la que acaba sent com fins i tot deshumanitzant. Veus la fotografia d'una persona a l'altra, en el que simplement el que veus és la imatge i les fotografies que
0: selecciona. Hi ha una identitat impostada, no?, d'alguna manera. És una identitat, és una operació
3: mostrar,
0: de màrqueting,
3: sí,
0: és el que tu vols mostrar. I això fa que, com que aquesta identitat es presenta abans de la trobada, diguéssim que el primer contacte ja està esbiaixat per unes expectatives.
1: Clar.
0: Que no poden correspondre de manera massa exacta a la realitat, no? Corresponen a aquesta realitat virtual que nosaltres hem volgut mostrar, que hem volgut crear, que no necessàriament ha de coincidir amb el que realment passarà quan ens trobem. Per altra banda, hi ha una falsa sensació d'abundància. Abans érem molt conscients de que al final, per gran que fos el Rock, que era gran, no et creguis, eh? Però era un espai limitat. Tu sabies que les teves possibilitats estaven limitades. Ara no, ara hi ha una falsa sensació de que és infinit,
3: sí,
0: de que les possibilitats infinit, de trobar a la persona amb la que tu realment vols lligar són infinites. No
1: tu lligaves, mai. Raquel?
0: Jo no lligava gens. Però és que jo era molt alta, Anna. I potser una mica xula, també. Però principalment era molt alta.
1: Clar, és que m'encanta, com aquest... ho has dit, és que no m'ho crec, que no lliguessis.
3: Aquest tòpic que hi ha, de que potser és veritat, els homes lliguen diferents a la

0: Anem per feina. Parlem primer del Barça i de les moltíssimes carpetes sobre la taula de Deco. Ho va seguint tot, minut a minut, l'Adrià Soldevila. Què tal, Solde? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Per proximitat, hem de començar per l'oficialitat de la cessió de Ronald Araujo, ja per fi, al Liverpool.
1: Sí, ho ha fet oficial el Barça fa uns minuts, que Araujo ja és nou jugador del Liverpool, cedit per part del Barça per una temporada, per tant, fins al juny del 2027 tindrem a Ronald Araujo cedit a la Premier, cedit al Liverpool, un dels millors equips d'Anglaterra, on podrà disputar tota aquesta temporada vestit de red. El Barça li desitja molta sort i, per tant, doncs, a partir de ja veurem a Ronald Araujo vestit amb la samarreta del Liverpool.
0: Important el fet que el Liverpool, Solde, assumeixi el salari d'Araujo, perquè no és precisament un salari baix.
1: No, no, és un bon salari el d'Araujo, des del top 5, top 7 de la plantilla, i per tant és important, ja que tampoc Flick no és que no hi comptés, però sí que és veritat que no hi tenia un 100% de confiança amb Araujo, sobretot amb l'estil de joc del Barça. És important haver-se després d'aquest salari, no només per substituir-lo per algun altre jugador, sinó també per incorporar l'incorporació de Rodri, que té un salari bastant alt, amb la qual cosa és una alliberació de salari bastant important, sí.
0: Ara que comentes el nom de Rodri Hernández, encara jugador del Manchester City, hi ha alguna novetat? S'ha produït algun moviment més en les últimes hores?
1: No, de moment no. De moment el que sabem és que el Barça presenta una segona oferta al Manchester City, la primera de 45 milions fixos i 15 de variables ja va ser rebutjada pel conjunt de Manchester. Ara el Barça està amb aquesta segona oferta, veurem si hi ha acord o no entre el City i el Barça. Hi ha acord total entre Rodri i el Barça. I el que espera el conjunt blaugrana és a veure si pot tancar-ho a les properes 48 hores i tenir el futbolista fet oficial el dimecres i, per tant, que ja es pugui també incorporar als entrenaments.
0: Un dimecres, Solde, on veurem si arriba o no, si es presenta Ferran Torres. De moment, el PSG ja ha començat a posar la directa pel seu fitxatge, perquè tu mateix ho deies, que era una mica estrany, no?, que haguessin arribat ja a un acord amb el jugador, però encara no haguessin presentat la primera oferta. De moment, aquesta primera oferta ja la tenim.
1: Ara sí, ha arribat, són 40 milions d'euros, una oferta que el Barça ja ha rebutjat i, per tant...
0: Ha durat poc, aquesta oferta.
1: Sí, ha durat bastant poc, bastants pocs minuts. El Barça l'ha rebutjat, espera una millora per part del Paris Saint-Germain, que també doncs, el Barça espera que arribin els propers dies, i el que desitja el Barça, igual que ho desitja amb Rodri, és que es resolgui el més aviat possible per poder encarar ja també el mercat de fitxatges i tenir doncs, la incorporació que considera oportuna al Barça, ja no només per substituir Ferran Torres, sinó per substituir Lewandowski i Ferran Torres, perquè el Barça perdria els seus dos nous, només quedaria Hamza Abdelkarim, i per tant el Barça doncs, hauria d'anar al mercat a fitxar un nou, veurem si serà Julián Álvarez o un altre. Ja vam parlar nosaltres el que t'hi jugues el mes d'abril, que a Deco no només li interessava Julián, sinó que també li interessaven, o li agradaven molt, futbolistes com João Pedro o Lautaro Martínez. João Pedro... una millora contractual per part del Chelsea, amb la qual cosa queda pràcticament descartat, quedaria també Lautaro Martínez per allà, doncs veurem si acaba el Barça afrontant aquest viatge o no, però el que sí que vol el Barça és que resolgui el més aviat possible el tema PSG-Ferran, per tant, espera el club blaugrana que hi hagi una segona oferta millorada per Ferran Torres.
0: Parlem també de Julián, que ara el comentaves, ha tornat avui aquest matí a la disciplina de l'Atlético, de moment... evidentment continuarà fent vida normal com a futbolista que és actualment de l'Atlético. No sé, això el Barça com s'ho ha pres i què pensa, què creu que pot acabar passant amb Julián?
1: No, s'ho ha pres bé perquè el Barça, ja vam explicar que no li demanaria a Julián que forcés res, que forcés la sortida siguent poc professional, és a dir, no presentant-se a entrenar o declarant-se en rebel·lia. Això el Barça tenia clar que no ho faria ni li demanaria a Julián. Estem dins de la normalitat ara mateix, eh? Julián tornarà als entrenaments, el que espera el Barça és que Julián parli amb qui ha de parlar, ja sigui amb Simeone o amb els dirigents de l'Atlético, i intenti que s'asseguin a negociar, que s'asseguin a negociar amb el Barça, que és una cosa que ara mateix no es preveu, eh? Ja saben els dirigents del Barça i sap Deco també la direcció esportiva que l'Atlético no vol vendre al Barça i que l'Atlético no es vol asseure a negociar amb el Barça. Per tant, ara mateix el Barça està a l'espera, a l'expectativa del que pugui parlar Julián tant amb el Cholo Simeone com amb els dirigents de l'Atlético. Per tant, simplement, compàs d'espera i a veure què passa.
0: Veurem com avança, també compàs d'espera pel que fa a Roni Bargi, que ho comentàvem aquest matí al Que t'hi jugues, ho confirmava el Nil Solà, la informació avançada per l'Esport, s'ha fet mal en l'entrenament d'aquest matí, apunta una lesió greu, però esperarem que el Barça ho comuniqui oficialment. Solde, moltíssimes gràcies, jo crec que hem posat en ordre totes les carpetes, que no són poques, i descansa, que em sembla que et venen unes merescudes vacances, no?
1: Sí, senyora, començo vacances aquesta mateixa nit quan acabi el Larguero. Per tant, última intervenció, explicant les últimes novetats al Larguero. Si algú vol saber si hi ha novetats després de la graderia, doncs que posi el Larguero la nit.
0: Això mateix.
1: I demà s'hi posarà Nil Solà.
0: Doncs molt bé, fem-vos el relleu, i ara que acabàvem parlant de Julián Álvarez, Solde, t'acomiado perquè m'he d'anar cap a Madrid.
1: Molt bé, merci, Anna.
0: Passen 6 minuts de 8:45, repassada l'actualitat del Barça, hem d'anar cap a Madrid perquè allà hi tenim una persona amb poques hores de son perquè ha tornat fa poc de Seül, és el Pedro Fullana, sempre pendent de l'última hora de l'equip dirigit pel Cholo Simeone. Pedro, què tal? Bona tarda.
2: Com va, Anna? Bona tarda.
0: Aquest matí ha reaparegut Julián Álvarez, era un dia aquest dilluns 10 d'agost marcat en vermell a l'agenda. El club s'ha encarregat, això sí, de distribuir una imatge d'ell fent feina al gimnàs. Ja veiem que s'ha deixat una mica de barba aquest estiu Julián Álvarez, però més enllà d'aquesta curiositat, Pedro, com m'ha anat aquest primer dia de Julián amb l'Atlético?
2: Bé, que Julián ha complit amb el que tocava, que era tornar avui a la feina. Ho ha fet ara de matí amb unes proves físiques, ha anat a entrenar al gimnàs, a començar amb aquesta feina específica que fa cada un dels jugadors de l'Atlètic de Madrid per reincorporar-se a la feina, i a partir d'aquí la tornada serà paulatina. Ja ho vàrem fer la setmana passada Giuliano, Pubill i Grimaldo, i un poc anirà succeint ara amb Julián, Llorente, Baena, Musso i companyia, que han tornat avui i que a poc aniran fent feina. I serà dimecres quan el Manco coincidiran a la ciutat esportiva, si no ho fan a la gespa, perquè no sabem encara quan serà el primer entrenament de Julián amb la resta dels companys.
0: I com t'imagines aquest primer dia de retrobament tant amb la resta del plantilla com amb el Cholo Simeone? És a dir, hi haurà alguna conversa? Es tractarà amb normalitat? Ara mateix, com respira l'ambient allà a l'Atlètic de Madrid?
2: Jo crec que dins del vestidor hi ha una pel·lícula i fora del vestidor n'hi ha una altra. Els jugadors solen ser jugadors i entre ells són companys, són amics, però no són temes que es tractin massa dins un vestidor. No crec que cap vagi a demanar-li a en Julián què vas a fer. Una altra cosa és que en Julián, quan en Simeone hi vagi i li doni sa mà i l'enhorabona pel Mundial, Julián li pugui dir bé, mister, de lo meu, que s'ha estat tot l'estiu, vull que sàpis això, això i això, perquè és la situació que hi ha, jo he dit això i ho he dit per això, que està clar que l'entrenador el tractarà com un mes, perquè l'entrenador prepara aquesta temporada amb en Julián Álvarez al seu cap. Dissabte hi ha un partit a Marsella que veurem si hi va o no, perquè pràcticament no durà cap entrenament, o un o dos com a molt amb l'equip, i tampoc no es tracta de forçar. I a partir d'aquí, la setmana que ve hi ha un partit de Lliga, difícilment podrà jugar de titular quan n'hi ha altres que duen molt més temps, i quan Gilmarín diu Julián quedarà i Julián seguirà en el Atlético de Madrid i no se lo vamos a vender al Barça, com va dir davant un vídeo, l'entrenador, que és un treballador més, no contradirà el seu cap.
0: Ara que comentes el nom de Gilmarín, no el veus movent-se ni un centímetre, no?, de la posició ja pública.
2: Ni un centímetre. I és que coneix en Gilmarín, sap perfectament que en Gilmarín, mira, per primera vegada l'envia davant un vídeo. Perquè tothom ho tingui molt clar, va decidir comparèixer i fer unes declaracions públiques on va deixar clar que en Julián seguirà a l'Atlètic de Madrid, que el Barça no el vendrà i que té contracte, i que compten amb ell per aquesta temporada. Difícilment aquesta situació canviarà. Evidentment l'entrenador pot fer, perquè l'únic que pot fer l'entrenador, que és el que està a la seva mà, és que tingui que fer-li la vida millor possible dins el vestidor, intentar que el clima i l'ambient en el vestidor sigui perquè ell estigui feliç, que els jugadors, tenint en compte que és una situació complicada, no?, perquè tots els moments que surtin en públic tothom li demana per en Julián i ells no ho han demanat en això, i serà una situació complicada per tothom, i doncs intentar que tota aquesta situació dula el millor possible dins la plantilla. Això és el que pot fer un entrenador, no pot fer molt més, i evidentment no li dirà en Simeone ni en Julián. Si qualcú se pensa que ho fa és que no sap com funciona això, t'ajudaré a sortir, perquè no és així ni serà així.
0: Doncs, Pedro, moltíssimes gràcies i ens marquem el dia de dimecres com un dia important d'estar pendents de Julián, de l'equip, de l'Atlètic de Madrid i amb el Pedro Fullana, com sempre, al peu de la notícia per explicar-nos l'última hora. Gràcies, Pedro.
2: Que vagi bé.
0: Molt difícil s'està posant el fitxatge de Julián Álvarez pel Barça, però girs de guió més importants hem vist, i si no, que li diguin a Rodri Hernández, que semblava que ho tenia tot fet per anar al Madrid, i finalment s'apropa més a la samarreta blaugrana que a la blanca. Ara farem una petita pausa a la graderia del balcó, són les 8:40, de seguida a la tornada saludem el Martí Perarnau, que té coses molt i molt interessants a explicar-nos sobre precisament la figura de Rodri. Ara tornem.
3: La graderia del balcó.
4: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
5: ¿Qué, qué? ¿Que no me das un coche de sustitución? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además de coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: ¿Qué? Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Si crees en el planeta, si está bon, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
9: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
10: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
11: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
12: Muy fácil, Tipo Directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
11: ¡Qué buen servicio!
12: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: La gradería del balcón.

0: acabem d'escoltar la cançó de Rodri's on Fire, quan falta un minut per 9:15 a la graderia del balcó. Volem aprofundir en la figura de Rodri Hernández. Ho fem amb una persona que l'ha conegut molt de prop, al Manchester City. Parlem del Martí Perarnau, exatleta i escriptor de diversos llibres, molts d'ells entorn a la figura de Pep Guardiola, l'entrenador que ha dirigit a Rodri en els darrers 7 anys, on ha jugat més de 300 partits amb el City, aixecat, entre molts altres trofeus, una Champions i una pilota d'or. Per conèixer millor a Rodri, ja ens està escoltant el Martí Perarnau. Què tal? Bona tarda, Martí.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Tot apuntava que Rodri acabaria al Madrid. De sobte, la situació dona un gir de 180 graus. Sembla que acabarà vestint de blaugrana. No sé si tu, com ens ha passat a nosaltres, t'has quedat una mica al·lucinat o t'esperaves aquest canvi tan sobtat?
1: Bé, més que... Sí, de fet, me l'esperava perquè quan més o menys hi havia el consens de que aniria al Madrid, etc., doncs, bé, en fi, jo em vaig intentar averiguar si això era cert i vaig preguntar i va donar la coincidència que ho vaig fer el dia en què es casava el Dani Codina, el team manager del Barça, que abans havia estat team manager del Manchester City, un grandíssim professional. Es va casar a Girona i va haver-hi gent del Barça, gent del City, en fi, molta gent, i vaig preguntar-ho aquell dia i em van dir: mira, precisament hi ha el Rodri aquí i et podem dir que les coses no van com s'expliquen a la premsa, sinó molt diferent, molt diferent. I d'això, clar, estem parlant ja de fa gairebé, aviat farà 3 setmanes, i per tant les coses en els fitxatges moltes vegades van de manera molt diferent a com s'explica amb els mitjans, no? Lògicament, òbviament, ha de ser així també. Crec que és bo que sigui així, perquè si no, si es radiografies tot a través dels mitjans, no, crec que no s'arribaria a bons resultats moltes vegades. Per tant, doncs, mentre s'estava explicant una cosa, en realitat el camí del Rodri anava cap a una altra direcció completament diferent.
0: Com és Rodri en les distàncies curtes, tu que hi has conviscut?
1: A veure, és un xicot molt seriot, molt competitiu, que ho va passar molt malament quan va arribar al City, perquè probablement no sabia massa bé en aquell moment. Clar, era bastant més jove, no? Fa 7 anys devia tenir 23 anys, no? Més o menys. Any amunt, any avall. Jo crec que no sabia gaire bé on anava, en el sentit de l'exigència que li demanarien, no? És a dir, una cosa és jugar a un Villarreal, jugar molt bé, i l'altre és, doncs, jugar al Manchester City, anar a per la Premier, anar per tots els títols anglesos i entrenar-se amb el Pep Guardiola. I aleshores aquest nivell d'exigència crec que ell no se l'esperava. Però vaja, és molt competitiu, va arribar, per dir-ho així amb bones paraules, va arribar potser un pèl crescut, potser pensant que era millor del que després la realitat de la pròpia Premier League va demostrar i va posar en el seu lloc en els 2 primers anys, que ho va passar molt malament, i va haver de treballar molt per corregir les errades que els entrenadors veien en ell, les carències, les mancances, les coses que havia de millorar.

0: Veiem aquesta imatge d'ell gairebé sorprès, no?, guanyant la pilota d'or, que gairebé semblava com que ell no pensava que anava a París a una altra cosa.
1: Sí, ell és així, com dius, hi ha poc més que afegir, és exactament així. També és veritat que té una vessant de tant en tant de deixar-se anar, que veiem a les celebracions i veiem en determinats moments, també dins del camp, alerta, també dins del camp, de deixar-se anar, de deixar de ser una persona que s'autocontrola molt i en aquell moment doncs, es desferma una mica, doncs, amb una celebració és capaç de fer el boig com l'hem vist, i dins del camp també és capaç de fer de cometre algunes errades perquè perd una mica aquest autocontrol. No? Però en general, és un paio que s'allunya bastant del futbolista típic i clàssic, perquè ja et dic, és llicenciat en administració d'empreses, no té xarxes socials, es controla molt bé, té una vida pública molt discreta, molt, en fi, jo crec que a Manchester no l'han vist mai en una situació impròpia, diguem-ne, d'un esportista d'alt nivell. Es cuida molt, és molt treballador, és bon company, molt bon company. També és veritat que diu les coses molt clares i accepta que li diguin molt clares. I ja et dic, per mi l'únic punt que té, com en el fons tots tenim defectes, òbviament, carències, mancances, l'únic és que de tant en tant aquest autocontrol que sap portar molt bé, doncs de tant en tant se li escapa una mica de les mans i en algun moment doncs pot fer una pífia en un partit o en una celebració o coses, però en fi, coses molt menors.
0: També et volia preguntar per la vessant companyerisme, perquè en un vestidor com és el del Barça actualment, amb una mitjana d'edat tan jove, una figura com la seva, la de Rodri, amb 30 anys, més company de moltíssims futbolistes blaugranes que de la selecció espanyola, no sé si fins i tot pot fer aquesta figura de germà gran, d'acompanyament, que tan sovint és necessària en un vestidor de futbol.
1: Sí, la té, aquesta la té molt clara i la tindrà molt clarament, tindrà una ascendència molt clara sobre els joves, perquè ell segueix sent un jugador jove, però ell ha viscut aquest mateix procés en el Manchester City al revés, no? Arribar amb 23 anys i trobar-se d'entrada amb un veterà il·lustre com era el Fernandinho, que a més era el titular de la seva posició, o sigui que amb ell el relegava a ser suplent, clarament, i a aprendre al costat del Fernandinho, que tenia molt que aprendre, i trobar-se al costat amb caràcters com Kevin De Bruyne, com Gundogan i com tots els que ja coneixem que hi havia en aquell moment en el City. I ell ha anat madurant, ha rebut molts cops dins d'aquell vestidor. Quan dic molts cops vull dir aquell vestidor és un vestidor molt dur, amb el sentit de ser molt exigent. Vull dir, és un vestidor molt professional, però molt dur i molt exigent amb cadascú i amb els companys. I ell ha rebut molts cops i ha donat molts cops perquè s'han dit les coses molt clares, quan anaven bé i quan no, les coses no anaven bé. I aquesta és una part molt gran també de l'èxit que ha tingut el Pep Guardiola allà, que és reunir gent amb caràcters molt potents. T'acabo de dir uns quants noms, però afegeix-li doncs, un Rubén Díaz, afegeix-li un Donnarumma, afegeix-li un Haaland, etcètera, etcètera. Allà has de tenir un caràcter fort per poder sobreviure a la convivència diària. No? I penso que ell surt d'allà molt, molt reformat en aquest sentit, i ara li toca fer el paper contrari, el que va fer el Fernandinho amb ell, no? Ara ell li tocarà, si s'acaba complint aquest fitxatge, arribar a un Barça de nanos joves, amb molta gana, amb molta fam de triomfar i també molta cosa que aprendre, no? I el Rodri, en aquest sentit, doncs, pot fer de germà gran, clarament.
0: No sé si recordes o et ve al cap alguna anècdota que hagis viscut o que t'hagin explicat del pas de Rodri pel Manchester City que pugui una mica resumir, no?, la seva exitosa trajectòria al club anglès.
1: A veure, hi ha dues coses que penso que les resumeix. Hi ha un dia que rebo una trucada de Manchester i em diuen, a veure, tu que ets exatleta i que saps d'atletisme, qui creus que guanyaria una cursa de 400 metres entre el Rodri i el Ferran Torres? I dic, hòstia, doncs no ho sé, cap del... A veure, arribaran tots dos morts i amb la llengua fora i tal. No, però t'has de mullar perquè estan aquí tots dos barallant-se perquè tots dos diuen que és millor que l'altre, no? És a dir, van estar picant tota una santa tarda per veure qui guanyaria una hipotètica cursa de 400 metres, no? Jo em vaig inclinar, per cert, pel Rodri. Això et demostra la competitivitat, és a dir, que volia, ell vol guanyar fins i tot amb

0: amb una tonteria com aquesta, no? Ara, si parlem de la part seriosa, que és el que ha hagut de pencar allà, com et deia, va començar molt malament en el City, sense entendre ni el lloc en el que estava, ni com havia de jugar realment en un equip del Pep Guardiola, quan un és pivot d'un equip del Pep Guardiola, quan és el número 4 d'aquest equip, i sense controlar aquesta energia física que té, que és molt gran, i que es traduïa en que, de fet, el Rodri en els partits corria més quilòmetres del que l'equip necessitava. Corria massa. Ell corria massa i la pilota corria poc. Aleshores, es va establir un pla que el jugador no va conèixer. Això és molt, molt interessant. El jugador no ho va conèixer mai. Es va establir un pla entre el cos tècnic, dirigit pel Pep, i el representant del Rodri, que és un personatge formidable, el Pablo Barquero, és l'antirepresentant.
1: Com ell és també l'antifutbolista. O sigui, havien d'anar de la mà aquestes personalitats.
0: Sí, havia de ser. Exacte, també és un llicenciat, o sigui, seria l'antítesis del representant, val? Però per circumstàncies de la vida, doncs mira, ho fa i ja està. I té una gran capacitat psicològica, etcètera. Es va establir tot un pla de treball que no tenia res a veure amb el físic, sinó que era tècnic, tàctic i psicològic. I cadascuna de les parts es va anar encarregant de petits detalls, de petits entrenaments, de petites xerrades, de petits, ja et dic, microdetalls, que a poc el van anar fent que aspectes tècnics, aspectes tàctics i aspectes emocionals i psicològics. Això va durar 2 anys. No va ser una feina que diguessis 15 dies i ja hem voltat. No, això va ser molt lent, va tenir passos enrere, saps? O sigui, si en podem dir aquesta teràpia, va tenir moltes passes enrere perquè no anava la cosa. De fet, recordaràs que el Rodri no va jugar a la final de la Champions contra el Chelsea ni un minut perquè en aquell moment estava passant doncs, per un mal moment perquè les coses no anaven. Bé, aquest procés, ja et dic, va durar 2 anys i d'allà va sortir un Rodri espectacular, que és el que després ja hem vist quan ha sigut líder de l'equip, quan ha mogut en el City, quan ha sigut pilota d'or, ha guanyat la Champions, el triplet, etc etc etc. Però tot això va arribar pels 2 anys de feina fosca que es va fer. Aleshores, per tant, el meu resum és un paio molt competitiu, però un paio molt pencon, capaç d'acceptar una cosa que és molt difícil d'acceptar a la vida i sobretot a futbolistes famosos, que és, noi, tens mancances i les has de corregir.
1: Doncs amb aquestes dues anècdotes que ens explica el Martí Perarnau ens queda claríssim la trajectòria de Rodri al City i com ha arribat a ser el jugador que és a dia d'avui, a un pas de signar pel Barça, un futbolista que segur aportarà moltíssim a l'equip de Hansi Flick. Gràcies per aquesta radiografia del Rodri futbolista i del Rodri persona, que és més o encara millor que el futbolista. Gràcies, Martí.
0: A tu.
1: I ràpidament repassem l'actualitat. Martí Juncà, bona tarda.
2: Hola, Anna.
1: Lesió de Quique Nazaret, que estarà 4 setmanes de baixa.
2: Sí, la mitja punta portuguesa es va lesionar el primer dia de l'estatge a Andorra i les proves han detectat una lesió de la porció pubofemoral de l'adductor major de la cuixa esquerra. Tot i això, la resta de jugadores han fet avui la darrera sessió d'entrenament i a hores d'ara ja haurien d'haver arribat a Barcelona.
1: El Girona assoleix la xifra de 10.000 abonats.
2: I és especial perquè és una xifra rècord. El club gironí mai havia trencat la barrera dels 10.000. La xifra anterior més alta era de 9.600, tot i el descens de segona, quasi un 97% de l'aficionat ha renovat.
1: El Rayo Vallecano ja sap on començarà la Lliga com a local.
2: El Leganés i l'equip de Vallecas han arribat a un acord, tal com avançava avui al matí el company José David Palacio, per la sessió de Butarque pel Rayo a la vés de la jornada 2.
1: En bàsquet, Miguel Allen trenca el seu contracte amb la penya, deixa el club verdinegre després de 10 anys per anar a la Lliga Universitària dels Estats Units i notícia de fa pocs minuts, els europeus de natació Ainhoa Campabadal no aconsegueix medalla al relleu de 4x200 lliures.
2: L'equip de la dona de d'or de Sabadell ha acabat 6è en una final on Gran Bretanya ha aconseguit la medalla d'or, Hongria la plata i l'equip neutral el bronze.
1: I la graderia es va buidant. Aquí la graderia d'avui dilluns 10 d'agost. Tornem demà, com sempre, a 8:45 de la nit. Repassarem l'actualitat esportiva a les 12 del migdia amb el Què t'hi jugues. Ara us deixem amb Hora 25 i l'actualitat torna a 12:45 amb el Larguero. Moltes gràcies per escoltar-nos. Que vagi bé. Fins demà.